0: D'algú més que sentir-me coix, jo crec que jo vaig morir allà amb ella, no? Si més no, aquest sentit, aquest, bueno, allò que jo donava, no? Com em sentia, com creia que era, no? Va perdre, em vaig quedar només en fer de pare, però sol, sense un acompanyant amb que abans ho havíem compartit, no? La sort és que m'ho van fer molt bé, no? M'ho van fer molt bé, i la mort no va ser sobtada, va ser una malaltia. A més, va haver una primera mort, perquè primer va tindre un infart en el 2017. En aquest infart va tindre una mort súbita, la van tindre que recuperar amb massatge cardiorrespiratori, enmig del carrer, i com que va estar un temps sense poder respirar, ni cor aturat, vol dir que el cervell va estar un temps sense rebre oxigen, va tindre unes pèrdues, no? Unes pèrdues cognitives que va anar recuperant. Això va ser el 2017, en aquesta recuperació. 2018 va anar millor, cognitivament també s'havia recuperat, tot i que no era exactament el mateix personatge. La seva essència està clar que era la mateixa, però el seu personatge, la seva forma de funcionar era diferent. Com a mare, com a dona, va passar a ser més que un amant, va ser una companya, una amiga, no? Però alhora va haver molta tendresa perquè la vaig acompanyar. I en aquest transcurs, d'aquests 2017 que va tindre l'infart, el 2019 que va morir, a mig camí, li van detectar un càncer, no? Un càncer de pulmó, amb metàstasi als ossos. Bueno, clar, Déu-n'hi-do, no? Ella primer va dir, m'he salvat d'un infart, un càncer no se m'emportarà. I en aquest to, doncs, ens vam sumar tota la família. Clar que sí, ens en sortirem, tal, no sé què. Bueno, doncs aquest acompanyament ens va servir perquè en aquesta primera mort del seu infart, perquè va estar 2 dies en coma i que inconscient no sabíem si tornaria o no, ja vaig començar a acomiadar-la, ja vaig començar a imaginar la seva vida, la meva vida sense ella. I en aquest acompanyar, bueno, vaig viure com si fos una tercera edat, perquè ella estava bastant mancada de físicament, tenia també llacunes de memòria, bueno, és com si fos velleta. I d'alguna manera, aquesta tercera edat que no hem compartit, és com si aquests 2 anys els compartíssim. Aquesta part de vida, aquesta etapa, la vam poder viure durant aquests 2 anys. Bueno, tot això és aliment. Això és aliment tremendo per l'ànima. Pel personatge és duríssim, no? Però per l'ànima és un enriquiment brutal. I, per tant, vaig poder compartir aquest final de vida amb ella, aquest acomiadar, aquesta significància del que és la mort, del sentit que té, del donar-nos que res permanent, que tot està de pas, que no et pots agafar res, perquè allò que t'agafes acabarà marxant, que l'únic que et pots agafar és a tu mateix, a la teva essència, i que això és el que realment t'ha de validar per viure aquesta vida, no? Perquè allà on t'agafis, vigila, perquè no, tard o d'hora et deixarà, no?
1: Xavi, se'ns ha acabat el temps, però jo estaria molta més estona conversant amb tu, sí, i tinc la seguretat de que ens tornarem a trobar en aquest estudi.
0: Vinga.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Aquí estem. Gràcies a tu per fer-ho possible.
1: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Clàudia, gràcies, Xavi, gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. I sobretot, no oblidis el més important, l'emissora que busques. És dins

0: Què és la fidelitat? És compromís.
1: És sinceritat.
0: És estima.
1: És confiança.
0: Amic, mitjans de proximitat.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
3: Gent Ràdio Vila-seca.
4: Propostes en xarxa.
5: Joan Miró és probablement un dels artistes catalans més universals del segle XX. Pintor, escultor, ceramista i gravador polifacètic, amb un llenguatge tan únic com personal, i arrelat a la terra, tal com mostren algunes de les seves obres. La Masia, per exemple, ens transporta a un lloc ben especial per a ell, Mont-roig del Camp. Mont-roig va ser el punt de partida de la Masia, un dels quadres més emblemàtics de Joan Miró, el naixement d'un estil i d'un llenguatge, i també la representació del vincle que l'artista tenia amb el Mas Miró, al Baix Camp, on va passar gairebé tots els estius de la seva vida i on va concebre gran part de la seva obra. Un espai que ara podeu visitar per descobrir on dormia, on treballava o com s'inspirava. En trobareu les respostes endinsant-vos en la casa, el taller, la capella o el celler, i ho fareu molt ben acompanyats. Només heu de decidir si preferiu anar-hi pel vostre compte, amb audioguia, passejar pel mas acompanyats d'un guia especialitzat o fer-hi una visita teatralitzada, on la seva masovera us explicarà també el paper que tenien les dones de Mas Miró i com va evolucionar la imatge femenina en l'obra del nostre protagonista. Durant tot l'any, de dimarts a diumenge, descobriu el Mas Miró a Mont-roig del Camp. Podeu consultar els diferents tipus de visites al web masmiró.com.
6: La nit.
4: Propostes en xarxa.
5: Trucar per telèfon cada vegada és una acció més vintage. El confinament va desencadenar un boom de les videotrucades, però recordeu aquella sensació de despenjar el telèfon i no saber qui o què t'espera a l'altra banda? Més informació i totes les propostes al web enveualta.com.
2: Busques inspiració?
4: Propostes en xarxa.
5: L'explotació de les mines de carbó d'Ogassa entre finals del segle XVIII i l'any 1967 va ser clau pel progrés del municipi. Una de les conseqüències directes va ser l'arribada del ferrocarril al Ripollès, una novetat que va permetre traslladar material cap a Barcelona de manera ràpida. Teniu el frontal a punt? La història minera d'Ogassa es pot visitar a través de diferents mines i també del Museu Miner, on es recull l'impacte que va tenir en el dia a dia d'aquesta població la vintena de mines que van funcionar durant un segle. En altres paraules, podreu fer un viatge al passat, a una època de creixement econòmic i industrial, a través d'objectes i materials relacionats amb el món miner, alguns d'ells cedits per veïns d'Ogassa. Però no us conformeu amb el que trobeu dins del museu. Sortiu a explorar. I és que el patrimoni miner s'estén per tot el terme d'Ogassa i encara més enllà. De fet, la conca minera va d'oest a est, tot seguint el traçat de la Serra Cavallera. Com a anècdota, a causa de l'acció dels pòrfirs, les capes d'hulla, que és un tipus de carbó mineral, poden passar de cop a ser verticals o fins i tot a invertir-se. I què vol dir això? Doncs que l'extracció del carbó era més aviat complicada perquè no eren jaciments continuats. Si voleu conèixer més detalls sobre el patrimoni vinculat a les explotacions mineres d'Ogassa, en trobareu tota la informació al web municipal ogassa.cat.

0: să caut.
1: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.
2: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. Info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja.
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: El Club d'Escacs de l'Escala a l'Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
1: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
2: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell, de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
1: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona, la Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
3: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure mis carrers, d'aprendre les estratègies.
1: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona. Bona nit.
4: Potser t'ho han explicat, però ho has de viure. Gran Jonquera. Les millors ofertes i totes les marques que vols, juntes en un espai més ampli i renovat. Troba tot el que necessites. Moda, complements, supermercat, restauració, amb més de 3.000 places d'aparcament gratuït i pet friendly. Vine al Gran Jonquera. Vine al País del Shopping.

0: Gadgets, Ginestà, Teràpia de Xoc, La Lut Big Bang, Serco, Dan Peralbo, Diversiones i molts més.
1: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.

0: escolteu La història secreta.
1: Doncs imagina.
2: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
3: Sabies que...
4: Sabies que els pingüins tenen els ossos buits? Per adaptar-se a aquest estil de vida aquàtic, els pingüins han desenvolupat diverses característiques físiques úniques, inclosos els ossos buits. Els ossos dels pingüins estan plens d'aire, el que els fa més lleugers i els ajuda a flotar a l'aigua. Això és important perquè els pingüins passen la major part del seu temps a l'aigua, on cacen peixos i altres animals marins. Els ossos buits també els ajuden a aïllar els pingüins de l'aigua freda. A més, els pingüins tenen altres diverses adaptacions que els ajuden a nedar i bucejar. Tenen les ales curtes i en forma de paleta que els serveix de rem. Els seus peus són palmats i tenen unes urpes afilades que els ajuden a agafar-se al gel i a les roques. I els seus cossos estan coberts de plomes denses i impermeables que els aïllen del fred.

0: passió, música, entreteniment.
1: En el 107 de la FM...
2: Aquest anunci encara no és d'un medicament. Escolti les instruccions. Consulti amb el seu metge. El centre d'atenció primària és el teu primer centre de salut. Si necessita ser atès fora de l'horari de funcionament del teu centre, o si estàs de cap de setmana o de vacances lluny de casa, sempre en trobaràs un d'obert, ben a prop. Informeu-vos dels horaris dels centres d'atenció primària al telèfon de Sanitat Respon, 902 111 444 o al vostre centre, Generalitat de Catalunya.
3: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
4: Oh, és meva.
5: No, no, és meva.
4: Meva.
5: No, és meva.
6: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
7: La calaixera més musical.
5: Uau, deixa!
3: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Radio Villa Sacra.
1: Radio Villa Sacra.
2: Ai!
3: Ja.
2: Ja, ja.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: A la farmàcia tens que anar si un medicament vols comprar.
3: Deixa un missatge.
6: Radio Villa Sacra.
7: Les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
8: Ràdio Vilasacra.
7: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
8: Ràdio Vilasacra.
7: Pels compromesos. Pels que obtenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
3: Ràdio Vilasacra.
7: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
8: Ràdio Vilasacra.
7: Pels joves calvos. Per les dansaires.
3: Ràdio Vilasacra.
7: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop, les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.

Els mocadors tenen una història sorprenent que va molt més enllà del fet de sonar-se el nas. Una curiositat poc coneguda és que durant segles van ser un dels objectes més carregats de simbolisme social i emocional. A l'Europa del Renaixement, fins ben entrat el segle XIX, els mocadors de tela s'utilitzaven com a instruments de comunicació silenciosa. En un temps en què les normes socials limitaven les mostres públiques d'afecte, especialment entre enamorats, un simple gest amb un mocador podia transmetre un missatge complet. Per exemple, deixar caure el mocador accidentalment era una manera subtil i perfectament entesa d'iniciar una conversa amb algú que interessava. Agitar-lo lleument des d'una finestra o des d'un balcó podia significar comiat, salutació o fins i tot una declaració d'afecte. A més, les dames sovint perfumaven els seus mocadors amb essències florals. D'aquesta manera, quan els entregaven a un cavaller com a record, l'aroma n'evocava la presència. Amb el temps, els mocadors també van adquirir un valor pràctic i higienista, especialment a partir del segle XX, quan van aparèixer els mocadors d'un sol ús. Tot i això, el mocador de tela continua sent, en moltes cultures, un objecte carregat de tradició, elegància i, sorprenentment, un llenguatge propi que ha travessat els segles.

0: Johnny.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Digues adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. Mm. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
4: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
5: Com?
6: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
5: dofins,
6: lleons marins i el nou Adventure Splash.
5: Sis tobogans plens d'emoció.
6: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i promocions i preus especials per a famílies a Marineland.es.
7: Tota comunitat necessita un cor.
8: Un cor? Per què?
7: Per fer-la bategar. Per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
8: I reforçar la identitat?
7: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
8: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
7: No t'ho perdis.
9: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà. Hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, de Lí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles. De victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, natural.

0: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
1: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
2: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: Vols una emissora de ràdio normal i corrent? Busca bé que el dial n'està ple.
1: Doncs no.
0: Vols un arxiu de les millors sensacions organitzades en blocs?
1: Doncs sí.
0: Doncs aquí és el teu lloc.
2: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
3: Associació Rempen Flifla, ea ea dudua.
4: Associació Remplen Flimfla. Ho entens ja?
5: Doncs això i així de clar.
6: Des de Girona.
7: Tanca els ulls.
8: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: punt per començar el curs? Tant si vas a l'Insti com si vas a infantil o primària, a Emiliana trobaràs tot el material escolar que et puguis imaginar. Libretes, motxilles, escriptura, material de dibuix... I recordeu que Emiliana és un establiment adherit a la campanya del Val Escolar. Emiliana, a la carretera de Roses 34, a només 75 metres del pas a nivell. Un clàssic del material escolar a Figueres. On anem? A Emiliana.
1: Soc en Nando Jubany. A la nostra cuina ens importen tant els plats que servim com els vins que els acompanyen.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el patrocini d'Alamant, Productes Gourmet i Fòrum del Formatge.cat.
4: No es pot estar tranquil ni a la dutxa. Soc l'Eloi Grau, tecnòleg d'aliments, i això és Alerta Alimentària.

0: Hola, hola. Sigueu totes i tots benvinguts al capítol 13 de l'Art Alimentària, el podcast sobre bacteris, higiene i aliments. En aquesta ocasió parlarem d'un microorganisme bastant present a la indústria alimentària i de la mateixa forma estarà igual de present i ens endinsarem una mica més a la legislació alimentària. Què és la legionel·la? Com funciona la legislació alimentària? I hi ha diferències entre la legislació arreu del món? I tinc amb mi a l'estupenda Marianela Duarte.
1: Hola, què tal?
0: I la Laura Gomà.
2: Bones!
0: I ara, ja fet totes aquestes presentacions, comencem...
3: Fusionem!
0: La legionel·la és un bacteri que pot causar legionel·losis, una malaltia pulmonar greu. Aquest bacteri es troba habitualment en entorns aquàtics, com ara sistemes de climatització, torres de refrigeració, jacuzzis, fonts i altres sistemes d'aigua calenta. La infecció es produeix per inhalació de petites gotes d'aigua contaminada amb la legionel·la. Els símptomes de la legionel·losis inclouen febre, tos, dificultat respiratòria, dolor muscular... I ara pensareu, què diu aquest noi? Quina és la relació amb la indústria alimentària? Benvingudes, noies, com esteu avui?
1: Bé, m'agrada el nom de legionel·la. Perquè rima amb el meu.
0: Clar.
2: De Marianela.
0: Clar, clar. A la indústria alimentària, per no parar bojos, la legionel·la es pot trobar en un hàbitat propici per créixer i multiplicar-se en diverses àrees. Aquestes àrees poden incloure sistemes de refrigeració de l'aigua, les càmeres frigorífiques, els equips de vapor i altres sistemes d'aigua utilitzats a la producció, processament i neteja dels aliments. Aquí és on entra la legionel·la una mica. La temperatura adequada de l'aigua, juntament amb la presència de nutrients i biofilms, pot crear un ambient òptim per al creixement de legionel·la.
1: Què és un biofilm?
0: Un biofilm és una comunitat microbiana que s'adhereix a una superfície, val? Pensem que, clar, una bactèria és molt petiteta, però s'ajunten vàries i fan la unió, fa la força. Creen una matriu extracel·lular, és a dir, uns components, els mateixos microorganismes, que fan que s'enganxin a les superfícies. Aquests biofilms poden fer-se en molts entorns. Poden estar formats per bacteris, fongs, algues i altres microorganismes i són capaços de protegir aquestes cèl·lules dels factors ambientals, com per exemple antibiòtics, desinfectants... Això fa que els biofilms siguin molt importants en àmbits com la indústria alimentària, la medicina...
1: Dona un exemple.
0: Pues, per exemple, les tuberies on passa la llet s'ha de netejar molt, molt bé perquè se formen aquests biofilms. Els propis bacteris s'ajunten, s'enganxen a les parets de les tuberies i van fent capes, van fent capes, van fent capes. Tu què passa? Pares, neteges, però com han fet capes, els de la primera capa potser es moren, però els que estan sota no. I queden protegits. Vale? Això és un biofilm. Una pel·lícula, com una capeta, que se fan entre ells mateixos, segreguen components mucosos que s'enganxen i queden adherits i pues, fan el biofilm. Per exemple, a casa, quan a vegades obrim el pernil dolç i se'ns ha fet malbé i són com una capa llefiscosa, pues, això seria un principi de biofilm.
2: Ui, ui, ui, llavors és perillós, no?
0: Clar, en aquest cas el pernil dolç s'ha de descartar. En la indústria làctea el que se fa és una neteja amb enzims que trenquen aquest biofilm, uns enzims, uns productes més agressius, neteja àcida, neteja bàsica i fan rascar. Elimines els biofilms i pots arribar amb aquests bacteris que estan protegits, com pot ser la legionel·la. Els aliments en si mateixos també poden ser un vector potencial de transmissió. Però per què? Perquè els aliments els manipulem en un entorn on hi ha aigua contaminada amb la bactèria, doncs hi ha el risc de que pugui arribar al consumidor final. Però normalment no és tan comú com la inhalació. Si tu inhales una goteta d'aigua que ha sigut contaminada per legionel·la, doncs arriba als pulmons i causa aquests diferents problemes que pot causar la legionel·la. Febre, mal de cap i totes aquestes coses.
2: Mare de Déu, només per una goteta.
1: Exacte. Anava a dir exactament el mateix.
0: Sí, només per una gota. Sí, sí, una goteta contaminada ja pot fer...
1: Una gota?
0: Sí, el que passa és que normalment quan respires una no en respires una, en respires bastantes. Però bueno, també depèn de la quantitat de contaminació que tingui aquella goteta. La implementació de pràctiques d'higiene estrictes és fonamental per prevenir aquesta proliferació de legionel·la. I quines són? Pues mantenir els sistemes d'aigua netejats, desinfectar regularment, assegurar-se que les superfícies estiguin lliures de biofilms, utilitzar aigua potable, com havíem dit en un altre episodi ja, i garantir que els aliments estiguin emmagatzemats i manipulats pues, en les millors condicions. Ja crec que és bàsic, però no sempre s'aplica.
2: Bueno, les nostres cuines és lo bàsic, també. Un cop acabes de cuinar i d'embrutar la cuina, més val que facis una bona neteja, perquè si no allà se va acumulant tot i se fa aquest...
1: Mira, Laura...
2: Sí, no? Ho dic bé?
0: Tot,
1: exacte, jo he compartit pis a molta gent i te puc assegurar que per tu és bàsic, però per gent gran i adulta no és tan bàsic.
0: però hi ha gent que no té aquestes nocions.
2: No? Bueno, doncs no. Pues és molt important que ho sapigueu, perquè vegueu que se fan aquests biofilms que ens està explicant aquí el nostre tecnòleg i que és molt important.
0: Correcte. De la mateixa manera també pot passar amb cases antigues. Si tenim un depòsit d'aigua, que a vegades s'acumula l'aigua, pot estar quieta l'aigua allí molt temps i allí pot créixer microorganismes, com per exemple legionella o d'altres. I és important pues, fer una desinfecció d'aquest dipòsit, buidar-lo i tornar-lo a plenar si anem a una casa que fa temps que ha estat tancada. Deixar córrer l'aigua un temps, etc. És important destacar també que la prevenció de la legionel·losis en la indústria alimentària no només és qüestió de salut pública, sinó també de protecció de la reputació, perquè imagina't que ara l'empresa on treballes de cop causeu un brot alimentari o un brot de legionel·losis. Pot tenir unes conseqüències devastadores per una marca.
2: Sentenciat de per vida.
0: Correcte. Per tant, les empreses tenen un fort incentiu en aquest aspecte per garantir aquestes mesures per protegir la salut dels consumidors.
2: Bueno, un cop sabut tot això, ara ve la nostra secció preferida, que és...

0: cada capítol tenim una pregunta pels oients. La resposta la donem al final del podcast i a les xarxes socials, Instagram i TikTok, @alertaalimentaria amb dos as i a x @alimentariapod.
1: La pregunta d'aquest capítol és: la carn, un cop caducada, es pot fer un tractament tèrmic i consumir sense risc?
2: I les solucions són sí, l'opció B, sí, però sol si no ha passat més de 5 dies de la caducitat, o l'opció C, fals. Jo ja heu vist que hi ha coses que us espereu i no. Per exemple, la pregunta de l'últim episodi de, sí, de recalentar.
0: És que jo ja presé tu que quan veig algo que no dona una bona sensació o crec que està podrit o veig molt, ja ho tiro, perquè m'has ensenyat tu. Si no, tallava el trosset i ho aprofitava. Ara ho tiro.
1: Bueno, ja veurem si no hi ha una sorpresa, que també aquest home...
2: Bueno, pues vull tornar una mica al tema de legislació. Igual que està legislat tot el tema de la legionela i tot això, cada regió té i cada àmbit té la seva pròpia legislació i el món dels aliments no és menys. I hem vist una mica en altres capítols el funcionament d'aquesta legislació, però vull aprofundir una mica més. La legislació europea d'aliments és un conjunt complex de regulacions, directives, normatives dissenyades per garantir la seguretat, qualitat i salubritat dels aliments a la Unió Europea. Vale? Sempre recordem que això parlem d'aplicació Unió Europea. Aquesta legislació abasta tot el cicle de producció alimentària, des de la primària fins a la venda al detall. I inclou, doncs, per exemple, la higiene, l'etiquetatge, la seguretat d'aliments, etcètera, etcètera. Sempre enfocada a protegir els consumidors, que som nosaltres, tots nosaltres. Les principals legislacions europees seran les següents. Primer tenim la 178 de 2002, que és el Reglament General sobre Seguretat d'Aliments. Aquest reglament estableix tots els principis i els requisits fonamentals de la legislació. Aquí hi trobarem tot, és la mare dels ous. Entre aquests principis, doncs, es troba la responsabilitat dels productors i dels operaris per garantir la seguretat dels aliments, la transparència, la traçabilitat, que és un concepte que n'hem parlat diverses vegades també, que és com trobar l'aliment en qualsevol punt de la cadena, i la cooperació entre tots els estats de la Unió Europea. Si algú se troba un problema, és obligació de l'estat avisar a tots els altres països. Tenim una xarxa que se diu RASF, que és el sistema ràpid d'avís d'alertes, que pot consultar qualsevol persona si entres a internet, RASFF, i pots consultar quines són les últimes alertes alimentàries que hi ha hagut. Un altre element clau dintre de la legislació europea és el sistema d'autorització i avaluació de seguretat dels aliments. ¿Vale? És molt important aquest, perquè és qui diu quin aliment es pot utilitzar com a ingredient i quin no.
1: Anda!
2: Vale? Inclosos els additius. Aquest cas és l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, la EFSA, és l'organisme responsable de fer aquestes avaluacions científiques i proporcionen consells, donen la base de la legislació una mica. Les decisions relatives a l'autorització d'aliments es prenen a nivell de tota la Unió Europea i es fa primer, pues, aquesta avaluació de riscos de la EFSA. Altres legislacions així, per comentar-les així molt de pinzellada, per exemple, són la higiene alimentària, el reglament número 852 de 2004, te diu tots els requisits d'higiene per totes les empreses, com han de ser les instal·lacions, els equips, els procediments de neteja, el control de plagues, la formació del personal... Bueno, també veieu que és molt important a nivell d'indústria. Què passa? Que molta gent diu, per què cal controlar tot això? És tan necessari? Si no s'ha controlat a casa mai, ningú ho fa a casa, per què s'ha de fer?
1: Hombre, sempre, sempre. Més val... hi ha una dita d'això. Més val prevenir que curar? Sí, seria
2: correcte.
1: Això.
2: Correcte. No és el mateix a casa que cuines per a quatre persones i si us intoxiqueu, doncs passeu una nit amb diarrea tots i ja està. Que si ho fas amb una indústria alimentària, intoxiques a 10.000 persones de cop, clar, col·lapses el sistema alimentari, la sanitat...
1: Això col·lapses una mica bastant tot.
2: Després també hi ha regulacions específiques per a diferents sectors, com la carn, els productes làctics, el peix, aliments processats, i també ja n'hem parlat d'altres legislacions, com per exemple la 1169 de 2011, que era la d'etiquetat. Doncs aquí diu, doncs, tots els ingredients i tal. Ara una pregunta que us vull fer. Creieu que aquesta legislació és igual a tot el món?
1: No. És a dir, tu has parlat ara fins ara de la Unió Europea, però la resta de països jo crec que cadascú té el seu i fa i desfà la seva manera.
2: Correcte. I de fet, per exemple, ara Anglaterra, que se va separar de la Unió Europea, ara està fent les seves pròpies legislacions i dient quines són equivalents a la Unió Europea i quines no. Europa, una de les raons per les quals té el lliure mercat és perquè tots compleixen les mateixes lleis. Llavors pot passar sense fer controls ni res, les fronteres tenim lliure. En canvi, UK, pues, ara s'ha separat i ara està començant a dir, vale, això volem equivalent o això no. Més estricte, menys estricte. Bueno, fan la seva, perquè al final per això van agafar la independència, per fer una mica les seves pròpies lleis.
0: Mm-hmm. Perquè els hi agrada portar la contrària.
2: Sí, són una mica així.
0: És que els hi encanta, condueixen al revés.
1: Exacte.
2: ells diuen que són diferents, doncs bueno, doncs ja està.
1: Bueno, ell se respeta i sí, si així lo quieren i així no estan contentos...
2: Ho van votar i es
0: no
2: va
0: fer. No passa res, sí, sí.
2: Però altres països com Japó, la Índia, Austràlia, tenen normatives completament diferents a les nostres. Al final totes se basen una mica en lo mateix, en protegir el consumidor, higiene, etc, etc. Però, per exemple, els Estats Units sí que són una mica bastant diferents a nosaltres a manera de fer.
1: En el sentit de que no deuen ser tan estrictes.
2: Clar, ells creuen
1: per
2: molt...
1: la cara que ha fet.
2: Ells creuen molt en la llibertat de venda i tot això. La legislació europea i la d'Estats Units, de la FDA, vale? Food and Drug Administration, dels Estats Units, comparteixen molts objectius també. Al final, garantir la seguretat i la qualitat, protegir els consumidors. Si no hi ha ningú que consumeixi, no té cap sentit tampoc vendre un producte.
1: Exacte.
2: Si el teu producte ha de matar la persona, estàs anant en contra perquè no te tornarà a comprar el producte si està morta.
1: Exacte, exacte.
0: Val? Però una pregunta, aquests supermercats que diuen alimentació de tot el món o els supermercats que tenen productes així d'importació que necessiten com passar més controls per portar els productes cap aquí més que un supermercat normal?
2: Sí, de fet, per exemple, algunes marques de refresc de taronja, per exemple, tenen la mateixa marca als Estats Units que aquí i quan porten la versió cap aquí han de complir les lleis d'aquí. Llavors, quines són entre elles? Pues, per exemple, tenir l'etiqueta en l'idioma d'aquí, els límits d'alguns additius, hi ha additius que allí estan permetent mesos, aquí no, o al revés, i clar, doncs han d'adaptar les versions i fan versions aptes per a Europa.
0: Vale, però i els supers que tenen
2: no és exactament
0: productes...
2: Igual, no és exactament igual, o només són els productes que sí que poden consumir-se aquí.
0: Ah,
2: normalment és així.
0: Mira.
2: Normalment és així. Comentem algunes altres diferències, vale? Per exemple, l'àmbit d'aplicació. La normativa d'Estats Units s'aplica a Estats Units i la d'aquí aplica aquí. L'estructura reguladora. Aquí a la Unió Europea es centra a nivell comunitari i és tota la comunitat europea. Tenen els reglaments que apliquen a tots els estats membres. En canvi, als Estats Units, la FDA regula els aliments a través de lleis federals i normatives, però també hi ha regulacions estatals que poden arribar a contradir-se fins i tot. L'enfocament a la seguretat alimentària, la Unió Europea sol incloure moltes restriccions, vale? Sobretot en additius i contaminants, mentre que la FDA estableix un nivell màxim i ja està, es queda tan ample. Hi ha molta diferència, per exemple, en quins additius estan permesos, i això ho veurem més endavant, perquè us ficaré exemples que us deixaran bastant en xoc, per exemple.
1: Vale, vale, això, necessitem molts exemples, eh?
0: Sí, perquè si no jo m'estic dormint, ho sento molt.
2: És mala hora, avui estem gravant després de dinar i
0: no,
2: és molt mala hora.
0: No, però, no sé, per exemple, abans que estaves parlant lo de les maduixes, jo pensava, i si passa algo serio a nivell nacional i que ja és molt tard com per a que el producte es vengui, llavors què passa?
2: S'avisa. Mm. No has vist mai alguna vegada un cartell de retirada? Jo m'hi fixo
0: mai,
2: molt, però mai. Si vas a algun supermercat, a vegades te diuen, si has comprat aquest producte, torna'l.
0: En sèrio? No ho he vist mai, això.
2: Ara va passar, de fet, fa molt poc, que va sortir a tots els diaris, a les xarxes socials, a tot arreu, que havien detectat una xocolata amb trossos de plàstic a dintre.
1: Wow.
2: Amb una cadena de supermercats molt, molt coneguda aquí a Espanya. Va sortir a tot arreu que si havies comprat aquell producte no te'l mengessis i el tornessis al súper.
0: Però quan va sortir per tot arreu dius telenotícies?
2: Telenotícies, diaris, xarxes socials, el màxim de difusió. Fins i tot segurament el propi supermercat va penjar cartells dient si heu comprat aquí això, torneu, no ho consumiu.
0: I qui se la carga, entre cometes?
2: El fabricant. El fabricant sempre és el que se la carrega.
0: No el tecnòleg.
2: Bueno, també és part dels fabricants. El fabricant és tota l'empresa. Aquí llavors ja entra una investigació i veure què ha fallat.
1: Què ha fallat, què ha passat.
2: Si hi havia les mesures, no hi havia les mesures.
1: I com ha arribat aquest producte en aquest estat a la venda dels consumidors.
2: Amb l'APPCC? S'havia tingut en compte? S'havien aplicat mesures? El tecnòleg potser ho havia dit, però després no ho havia fet ningú?
0: Clar, m'encanta això perquè has d'estudiar en quin punt has fallat.
2: Clar, s'ha d'anar... És una emergència, és una crisi.
0: Ja.
2: De fet, tenim els nostres propis plans de crisi a dintre de les empreses.
0: Ah, això seria molt interessant saber-ho.
2: Tenim un episodi que en parlarem més endavant. Els plans de crisi alimentària. Jo, per sort, no me n'he trobat mai a cap.
1: És una alerta alimentària.
2: Sí, totalment.
0: Sí, totalment.
2: Vale, per últim, ja pues, acabar que l'aprovació de nous ingredients és molt diferent. Vale? La Unió Europea requereixen molta avaluació científica, com hem dit, per la EFSA. En canvi, a la FDA pues, es pot aprovar els nous ingredients molt més fàcilment.
1: Val, doncs això. A veure, dona'ns exemples que així ens aclarirem més les coses.
2: Vale, vinga, va. Un exemple que jo crec que us impactarà, us quedarà una mica en xoc. a la Unió Europea està molt legislat què és el pa, per exemple, vale? Per nosaltres el pa és una cosa amb 4 o 5 ingredients, en canvi als Estats Units pot arribar a tenir 25 ingredients el pa.
1: Què dius?
2: I no parlo, de no parlo d'un pa especial que li han afegit cosetes i li diràs pa con semillas i
1: no,
2: super beneficiós.
1: No, el pa més bàsic.
2: El pa més bàsic, un pa de motlle,
1: sí,
2: pot arribar a tenir més de 25 ingredients.
1: I això als Estats Units?
2: Perquè, tot i que la Unió Europea ho prohibeix molt, la FDA és menys restrictiva. I, per exemple, tenen molts additius que estan relacionats amb el càncer o altres coses que s'utilitzen en el pa, les galetes, els refrescos, aliments ultraprocessats... Aquestes substàncies encara s'usen als Estats Units, com, per exemple, el bromat de potassi o la sodicarbonamida, que s'agreguen als productes com el pa, i alguns fabricants les han retirat per pressions dels consumidors. Però, tot i això, se segueixen utilitzant i hi ha moltes marques. Buscarem després un exemple i el penjarem a les xarxes, perquè tu veus la llista d'ingredients del nostre pa i fica farina, aigua, llevat i sal, poca cosa més. En canvi, als Estats Units pues, comença el llistat, que si sucre, que si glucosa, xarops de glucosa transgènics, 25 additius...
0: Pensen així, potser perquè diuen, bueno, si no es consumeix en excés, pues ja ens va bé.
2: Correcte, correcte. Ells pensen això, la dosis no és molt alta, però clar, si tu menges cada dia, pues bueno, se va acumulant al cos i aquestes coses, saps?
1: Clar, nosaltres aquí amb el pa amb tomàquet és algo ja de consum...
2: Bueno, ells mengen també un sàndwich cada matí o cada no sé què, les torrades amb ous i bacon... Vull dir, jo crec que el pa també el consumeixen bastant, eh? Bueno, als Estats Units.
0: I llavors, per què ho fan això? Són més barats els productes aquests, els ingredients aquests?
2: Correcte. Oh, bueno, per exemple...
0: És que, clar, algo, algo havia que haver, clar.
1: Fa la pela.
2: Clar, clar. Penseu que els Estats Units és un país consumista.
1: Totalment.
2: Llavors va tot encarat una mica pues, a fer els productes més barats i que la gent ho gasti més, més atractius i que la gent ho gasti més, més addictius i que la gent ho gasti més. Està tot enfocat una mica al consumisme i al mercat. O sigui, va tot a la producció, als diners, la pela, la pela, la pela.
0: Clar, és que me quadre molt amb el tipus de cultura que hi ha a Amèrica. Clar. I és com que, bueno, les damos com libre albedrío als consumidors que, de que facin ells el que vulguin, no?
2: Els consumidors per a triar i els fabricants per a fer.
0: És, ah, és en plan, mira!
2: Per exemple, el bromat de potassi que havíem dit aquest se fica per a donar lluentor blanca a la farina, ¿vale? Per a que la motlla de pa se vegi un blanc allí bonic, atractiu. Bueno, pues la gent li agrada, ho compra i desconeix moltes vegades. Hi havia un canal de YouTube d'una noia americana que havia vingut a viure a Espanya i s'havia quedat perquè li havia agradat molt.
0: Hombre, ¿cómo no le va a gustar?
2: Bueno, per exemple, que a qui no le va a gustar un imperi romano?
0: ¿A quién no le va a gustar?
2: Què passa? Que per una altra banda deia que els seus companys no li agradava perquè deien que 1. S'havia de caminar molt, als Estats Units no se camina, se va amb cotxe a tot arreu. 2. No els agradava que no hi hagués aires acondicionats a tot arreu, que s'havia d'obrir massa les finestres. Bueno, hi havia coses que no els agradava. En canvi ella pues, veia que la gent anava més chill, anava tranquil·la, que no era tot corre. Quan va provar el pa i el cafè d'aquí va flipar perquè el cafè dels Estats Units també s'utilitza un altre mètode que és amb gota a gota.
1: És horrible.
2: I és el cafè americano de tota la vida que s'ha igualit.
0: Jo ho veig a les pel·lis i penso allà no deu tindre res de gust.
1: Jo he estat a Califòrnia i ara no me ve el cap.
0: California girl.
1: I ja et dic jo que allà el cafè, vull dir, és que se foten el got més petit, no t'exagero, és algo així, te'l foten fins dalt només de cafè.
2: Com un pam, no? Un pam de cafè.
0: Sí, és gratis, i és gratis.
1: No, no, gratis no.
2: El refil me diuen que a vegades sí, en plan, tu en pagues un i després, si estàs esmorzant, te'l van plenant.
1: Però que és un cafè aigua xirri, que li dic jo, vull dir, és que horrible.
2: Bueno,
1: horrible, ho sento, dintre dels meus gustos, però horrible.
0: Podríem fer un caramel d'aigua xirri.
2: A més, tot amb quantitats industrials, perquè fan quantitats molt grosses.
1: Sí, són uns exagerats.
0: Ja, ja, que fort. Tu ho vas notar als restaurants?
1: El que em va impressionar més és el tema de les verdures, que no n'hi ha gairebé enlloc. I la mínima verdura... Em vaig demanar un plat, una carn, no sé què, i la carn suosa, molt bona i tal. I com a condiment em vaig demanar pues, verdures en comptes de patates, xips o coses que és el més habitual. I em van portar un potet superpetit amb un tros de bròquil i un tros de pastanaga cru. Tot cru, que dius...
0: El bròquil també cru?
1: El bròquil també cru, sí senyora, sí.
0: I es pot menjar cru?
2: Sí, no hi ha problema.
1: No hi ha problema, però què vols que t'hi digui? A mi no em va fer gaire gràcia.
0: No, tot cru, la pastanaga, vale, però... crua i tot cru.
1: Em vaig quedar de pasta de moniato, mai més ben dit, saps?
2: Hi ha moltes diferències, la veritat. Estats Units i Europa són molt diferents.
0: Ja, que fort.
2: Un altre producte que només s'utilitza als Estats Units i no a la Unió Europea és l'oli vegetal bromurat, que s'utilitza en refrescos amb gust cítric i altres begudes esportives. La FDA considera que és segur en quantitats limitades. vegades, però hi ha estudis que adverteixen que la seva acumulació al cos pues, poden produir al llarg de l'edat pèrdua de memòria, problemes a la pell i en els nervis, en el sistema nerviós. També hi ha la taula dels colorants alimentaris que vinculen la pèrdua d'atenció dels nens. No sé si us recordeu del capítol
0: sí,
2: dels colorants.
0: Del colorant sí, de paella.
2: La hiperactivitat. En la Unió Europea es pot posar, però s'ha d'avisar. En canvi, als Estats Units pues, no és necessari i s'utilitza fins i tot en el ketchup.
1: Wow.
2: Que aquí el ketchup, per exemple, no porta colorants normalment.
1: Via libre, no? En plan, madre mía.
2: Exacte. Bueno, ja veieu que hi ha diferències, no?
1: I això és
2: sí, la punta de l'iceberg.
1: Això t'anava a dir, vull dir, has fet aquí una repassadeta petita, imagina't. Però bueno...
3: Volem recordar als oients que ens poden enviar les preguntes que tinguin a Instagram i a TikTok com @alertaalimentariaamb2as i també ens podeu trobar a X amb el nom de @alimentariapod i les solucionarem aquí
4: al consultori.
0: Consulta 1. Per què Eloi, el nostre tecnòleg d'aliments, per què vas decidir estudiar CTA, Ciència i Tecnologia dels Aliments?
2: Uau, aquesta pregunta és personal, ja, això ja és...

0: cantava, per exemple, per fer art, ni per fer ciències de l'esport, ni cap cosa d'aquestes.
1: Ni medicina.
0: Tampoc. Ni medicina, química. No. Química ho tenia entre les meves opcions. Sí? Veus? Jo volia anar cap a la ciència, però no volia cap ciència de la salut tampoc, tot i que al final el meu està una mica relacionat. No volia tractar amb gent viva i tenir la responsabilitat, per exemple, de que se'n morissin. Per lo tant, infermeria, medicina, descartadíssim i tal. Tenia moltes opcions. Havia pensat logopeda, havia pensat psicòleg, havia pensat, no sé, altres coses que eren més d'utilitzar els meus medis per ajudar o per produir. Però també, dintre meu, sempre m'ha agradat molt el món de la cuina, m'ha agradat molt provar coses, m'ha agradat molt saber com funcionen les coses, el programa d'Así se hace, m'encanta.
2: M'encanta a mi també.
1: How it made.
0: Sí, exacte. I clar, pues me cridava molt l'atenció i jo vaig veure la carrera de CTA i vaig dir, bueno, pues m'hi apunto.
2: A on la vas veure?
0: Sí.
2: A on?
0: Ah, la vaig veure a internet, vaig buscar informació que fessin a l'UDL, perquè vaig pensar, si pot ser una carrera que es pugui fer a on jo vaig néixer, a Lleida, dic millor, perquè així no me gastaré els diners en marxar fora de casa i tal. I bueno, vaig veure que hi havia aquesta opció. Però què passa? Aquí vaig a dir la veritat, solo la verdad ante la ley.
1: Oi.
0: I jo no vaig ficar CTA com a primera opció.
2: Hola!
1: Què diguis?
2: Amb lo apassionat que és, no?
1: Ja veus, què vas posar? Què vas posar de primera?
0: Jo com a primera opció vaig ficar biotecnologia.
1: Vale?
0: Perquè, bueno, primer vaig ficar biomedicina, la nota de tall és un 13.5.
1: Wow.
0: O sigui, és quasi impossible entrar. Jo treia bones notes, però no tant. De segona opció vaig ficar biotecnologia i de tercera CTA.
2: Vale, tercera, sí. Opció.
0: Tercera opció.
1: Mare de Déu.
0: És heavy, eh?
1: Sí.
2: La última, eh?
0: No, encara en tenia dos més, per si acas.
2: Ah, tenies dos més.
0: Vaig ficar fins i tot fisioteràpia com a sisena, o no sé si eren cinc o sis opcions, per si acas, perquè jo deia, amb alguna entro, si no me moro.
2: Llavors, te pregunto, tu que ets tan sincer, vas triar CTA només per la nota de tall?
0: En part. O sigui, vaig poder entrar a diverses, però què passa? Que just biotecnologia, que era la meva segona opció, era un 9,7.
1: Oh!
0: I vaig treure un 9,58, wow, o alguna cosa així. I vaig entrar a CTA. I la tenia com a tercera opció, però algo dintre meu me diu que m'agradarà aquesta carrera.
1: El destino.
2: Mira, la intuïció.
1: Sí.
2: Això es diu intuïció.
0: Encara més fort. Passa un mes que estic a la carrera i de cop me diuen, Eloi, s'han desapuntat diverses persones de biotecnologia i tens l'opció de canviar-te.
1: Oh! Hòstia! En sèrio?
0: I jo era en plan, uau, ara tinc a les meves mans algo que em canviarà el futur.
2: Mi destino. Quin dilema,
1: sí.
0: Jo havia conegut ja uns quants de gent de la classe, però encara no ets amic, amb un mes a la carrera que no...
1: Ah.
0: I clar, doncs vaig tindre que debatre molt internament, en plan, què faig? I finalment vaig decidir quedar-me a CTA perquè m'havia agradat molt la carrera, el plantejament.
1: I aquí estamos!
0: I aquí estem.
2: Que fort! Quants anys després?
0: Ja fa... Doncs mira, vaig començar 2011-2012.
2: Hola!
0: Flipa. Ja fa més de 10 anys.
2: Uau, qui ho diria, no?
0: Sí.
1: Que ràpid passa el temps.
2: I què és el que més t'agrada i el que menys? Això que és una pregunta nostra.
1: La consulta 2, que aquí ho hem deixat per fer-te avui nosaltres aquesta pregunta. Te la fem nosaltres cap a tu avui.
0: Vale, què m'agrada més i menys de la feina com a tal?
1: No, CTA,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
0: Pues el que m'agrada molt... Molt, molt, molt. Comencem per lo que m'agrada o dono una de cada? Què voleu?
2: Lo que tu vulguis.
0: Una de cal i una d'arena. Per mi, per exemple, la feina, lo que té molt positiu és que no és una feina estàtica. No estàs tota l'estona a l'ordinador, pots aixecar-te, descobreixes cada dia coses noves, és una cosa que està viva encara, està en moviment i que té certa importància. Al final estàs fent una feina que és important, que és protegir els consumidors. Per contrabanda, les parts negatives, a totes les feines hi ha parts negatives, però bueno, considero que és una carrera que està molt menyspreada, tant per dintre de l'empresa com per fora. La gent no coneix què és, per una banda, i per una altra, els propis gerents o empresaris consideren que no és important. Vale?
2: Wow.
0: Ja, això és una mica hardcore i una mica polèmic, però a vegades no te donen els recursos, consideren que és una part que només consumeix diners. Qualitat, clar, estàs consumint diners però no produeixes una cosa física.
2: Claro.
0: Estàs produint seguretat, estàs evitant multes, que això és com ho has de defensar una mica.
1: No és algo físic tocable.
0: Correcte. A vegades la innovació, diuen, pues no és tan important, saps?
2: Però si te soc sincera, això és una mentalitat d'empresari bastant errònia, perquè
0: sí,
2: per estalviar-te diners en qualsevol àmbit després tenen problemes i què passa? Que llavors sí que actuen, però el que fas tu és prevendre tot això.
0: És una cosa que dius, vale, el de qualitat no hace falta fins que fa falta. Lo positiu, que fa algo que m'agrada.
1: Això és bo i molt important.
0: Sí, sí, perquè costa trobar, eh? Avui en dia fer el que t'agrada s'ha de lluitar molt.
1: I no tothom ho pot dir.
0: No, Nosaltres tres, me sembla que tenim els tres feines que, de lo que m'he estudiat.

0: estudiat i allò que ens agrada, però no és lo comú, eh? Conec molta gent que ha tingut que canviar de feina moltes vegades i que no ha acabat fent lo que li agradava, o res ni remotament semblant a lo que li agradava.
1: És que és molt subjectiu, això. És molt subjectiu.
0: Sí, sí. Bueno, crec que arribem ja quasi a la fi de l'episodi.
1: Bueno, sí, déu-n'hi-do.
0: Vale, donem resposta a la pregunta.
1: La pregunta en qüestió és: a la carn un cop caducada se li pot fer un tractament tèrmic i consumir-la sense risc?
2: Les possibles solucions són: sí, sí, però sol si no ha passat més de 5 dies de la caducitat, o és fals?
0: I la resposta és... que és fals, és fals.
1: Ole!
0: Os quedeu més tranquil·les, no?
1: Sí, claro.
0: Si un producte sí. Està caducat.
1: Claro, exacte.
0: S'ha fet malbé i claro. No es pot recuperar de cap manera.
2: No, val? No ens vulguem complicar la vida.
0: Exacte. Bueno, jo ja la penjaré a internet a veure si la gent també en sap tant, perquè a mi me sorprendrà, eh?
1: No sé si la
0: alguna
1: gent...
0: que dieu vosaltres que està molt clara, després la gent pensa el contrari.
1: En sèrio?
2: Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials i no oblideu...
1: Alerta... Alimentària!

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra. És així de maca.
1: És la millor recepta.
2: Estovada de pluja, la terra es deixa un dia del mort estiu ardent. Lliures, àgils, els cants ascendien amb joia a la tarda als ocells. A l'horitzó, ferits de llum, vagaven núvols per l'aire transparent. Somiaven campanes dins la volta de vidre amb l'hivern ja proper. Les fulles tremolaven a la fina carícia de la gran mà del vent. El vent, que esdevindria guillotina aviat, d'un aspre i prim acer.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: Informació, música, entreteniment.
5: El mes que ve, l'Agència Tributària de Catalunya incorporarà 43 nous gestors i tècnics tributaris per reforçar la plantilla. A més, segons informa la Conselleria d'Economia i Finances, l'agència també ha obert un procés de selecció per incorporar 25 inspectors tributaris per intensificar la lluita contra el frau. Finalment, amb la idea d'avançar en la transformació digital i de reforçar els sistemes d'informació, l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya, està treballant per incorporar 12 professionals d'informàtica tributària. Aquestes contractacions se sumen a les beques que va convocar fa uns mesos per facilitar la preparació d'oposicions als cossos superiors de l'Agència Tributària Catalana per captar i retenir talent.
3: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.

0: show.
1: Now you has Mr. Barrett Deans. Listen to...

0: folks. Dig. Now that's jazz.
1: Una recomanació.
2: A veure, aquest...
3: Tingui. Vaja, ja.
4: I és gratis.
2: Doncs som-hi.
3: Gràcies.
5: Amb la nova recepta electrònica guanyareu en qualitat. Perquè amb el pla de medicació que us donarà el vostre metge o metgessa podreu veure tota la informació sobre el vostre tractament. Recordeu portar sempre la targeta sanitària. Nova recepta electrònica. Més comoditat. Més qualitat. Generalitat de Catalunya.
6: La teva ràdio local és Territori. Som terra. Som territori.

Després d'un matí de platja, res de sofà. Chaotic World. Totes les tardes tardeo a Croquits. El primer i únic per la mainada. A partir de 7 anys. Amb jocs, acrobàcies, sempre amb l'atenta mirada dels monitors i els pares prenent alguna cosa sota l'aire condicionat. El trampolí park més gran d'Europa us espera a tots. A la sortida Girona oest de la P7. chaoticworldgirona.com. També Instagram.

0: museu comença amb M, com mirada, meravella, memòria, model, moment, museus.
1: museus.cultura.gencat.cat

Els vells amics, un viatge per tota la vida. Una novel·la sobre els somnis per complir i el pes de l'amistat. Els vells amics, de Sílvia Soler. Un llibre de columna.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Necessites recuperar els punts del teu carnet? Tant si encara te'n queden com si ja no en tens cap, recupera'ls amb Girona Punts. Fàcil i ràpid. Informa't de les condicions i procés tant per recuperar punts com per recuperar el permís íntegre. Girona Punts. 972-200-619. 972-200-619. GironaPunts.com. Amb la col·laboració de Cetrans.
1: T'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals. Inscriu-t'hi a ites.es.
2: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
3: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

0: I parlant d'emocions.
1: 96. A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia, hi ha premi.
2: 904 a les 6 hores i 2 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
1: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.

0: documents sonors que il·lustren Catalunya.
1: Josep Pla.
2: Els vents.
3: Els homes i les dones vivim immergits en climes determinats que decideixen la història, la manera de ser, la fatiga o l'audàcia personals. Els estats d'ensopiment o de rebuixament provenen de les pressions climàtiques. A la nostra rosa hi ha molts vents. Els aficionats al mar, sobretot, saben que aquests dies d'estiu, de rotació normal, la durada dels vents és, grosso modo, aquesta. La part de la terra s'entaula amb el crepuscle, és a dir, quan el llebet ja ha caigut. Aquests ventots terrals, que fan somicar les canyes de les rambles que van al mar, duren fins a l'alba. Quan apareixen es fa un moment de calma blanca, fins que arriben els vents de l'est, sobretot el gregal. El gregal d'estiu és un vent molt brillant, enlluernador, radiant. A l'hora meridiana el vent passa al sud, mitja hora de xaloc o de sud-est, mitja hora de migjorn o sud pur, fins que quarts d'una s'entaula el llebeig o garbí, que si ha de ser bon temps dura fins a les set. I quan el prodigiós mecanisme de la rotació dels vents s'espatlla, és que un o altre vent s'ha fet dominant. Es pot entaular el llevant, que pot durar 3 o 4 dies en aquestes circumstàncies amb una perfecta naturalitat. També es pot donar una xalucada que duri moltes hores i, sobretot, una migjornada amb un cervot de mar insidiós i atemporalat. Ara, els vents que realment s'allarguen són els del nord. La gent parla de la tramuntana de l'Empordà i ho fa generalitzant i ficant-ho tot en el mateix sac. Però els que vivim habitualment en aquest país sabem que hi ha tres classes de tramuntanes. Primer, la que ens arriba del nord pur, de l'estrella polar. Després, els vents que ens arriben de la vall i del Roine, que anomenem vents de Provença o Provençals. I finalment, els del nord-oest, o sigui, mestral. Els vents provençals són indiscutiblement forts, però no acaben de netejar mai el cel. Sovint van acompanyats de pluja, tenen una duresa considerable, però no són mai més freds que la temperatura del moment en què s'entaulen. El mestral, sobretot el de l'hivern, quan està afectat pel Pirineu i sobretot pel Canigó gelat, és un vent terriblement irruent. Molt fred, volador, xisclador, sense defensa, perquè entra tot arreu i és capaç de fer tots els estralls. Aquest és el gran vent de l'Empordà, el fenomen meteorològic més important del nostre país, el desfermament total. És el vent, si més no, que es pot allargar més de la nostra rosa 3, 4 o 5 dies sense parar per no dir 6. A mesura que va durant, la gent va perdent la serenitat. El vent avalteix la gent i li produeix la fúria de la feblesa, de la impossibilitat de defensar-se. Sobre els cels més nets i radiants que es poden imaginar, sobre les estrelles més brillants i prodigioses, bufa sense parar. Davant aquest vent, hi ha dues coses a fer. Es pot trobar un redós en un olivar i veure com el vent gira la fulla de les oliveres creant una escuma aèria, que és una de les coses més extraordinàries d'aquesta realitat, o cercar un mitjà de locomoció qualsevol i fotre el camp.
4: Marxant comanda. Un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
5: En marxa, cuina!
6: Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra al millorarrosspercuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià. A millor arròs, millors plats.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Més d'un milió i mig d'infants i adolescents començaran les classes dimarts de la setmana vinent, un curs escolar que arriba enmig del conflicte entre el govern i els sindicats i amb algunes novetats, entre les quals hi ha la presència de professionals sanitaris o el reforç de les aules d'acollida a Laura Hurtado.
2: El curs comença marcat per la vaga del pròxim 8 de setembre, el primer dia de classes convocada per l'USTEC, la CGT i la Intersindical, crítics amb els acords signats fins ara. La consellera Esther Niubó ha anunciat que es reunirà per separat aquest dijous amb els representants sindicals, als quals els demana responsabilitat.
3: Que l'alumnat, que les famílies, que el país mereixen començar el nou curs escolar amb normalitat després de la pausa estiuenca i després d'un curs anterior marcat també per moltes vagues. I vull deixar clar des d'un principi que el govern respecta, com no pot ser d'altra manera, el dret a vaga, però també demana garantir el dret a l'educació com un dret bàsic importantíssim.
2: Niubó ha tret pit de les millores retributives i educatives pactades amb la resta de sindicats. També ha destacat novetats com el reforç de 500 aules d'acollida per a estudiants nouvinguts amb una ràtio màxima de 18 alumnes per classe, la incorporació de personal sanitari a la meitat dels centres catalans i el desplegament d'un pla d'ús de la intel·ligència artificial a les aules.
1: Tot i les novetats denunciades per la conselleria i també la nova reunió d'aquest dijous, de moment alguns dels sindicats educatius, entre ells el majoritari USTEC, mantenen la vaga convocada pel dia 8. El coordinador d'Acció Sindical d'USTEC, Andreu Mumbrú, ha dit que creuen que no hi ha temps per maniobrar.
4: Amb aquest escàs marge de temps i amb la profunditat dels canvis que necessita l'educació d'aquest país, veiem difícil que sigui possible, fer marxa enrere o aturar la convocatòria de vaga del dia 8.
1: El curs escolar també comença amb la polèmica pels errors tècnics que han deixat Catalunya fora de les proves PISA i que han portat el govern a obrir 3 expedients disciplinaris. Les primeres investigacions apunten que no es va comunicar clarament el percentatge d'alumnes que es podia excloure de les proves i alhora que el Consell Superior d'Avaluació va actuar de manera negligent. Niubó ha reconegut que l'error es podria haver evitat.
3: L'INE va continuar enviant advertiments, informes tècnics durant les setmanes següents, abans que finalitzés el període d'aplicació, i per tant, com deia, existia la possibilitat d'adoptar mesures correctores, reforçar el seguiment dels centres que encara no havien fet les proves, i en canvi les diligències conclouen que aquestes actuacions no es van produir.
0: La Universitat Abat Oliba Feu us ofereix la notícia educativa.
5: Des d'aquí, carícies d'amor.
6: Cançons a peu d'escala. Grans èxits de la música de tots els temps, explicats i interpretats per Jaume Escala. Cançons a peu d'escala.

La cançó 20 anys és del gènere de l'habanera. És una història d'amor que acaba amb una desil·lusió després de moltes dècades de moments compartits. La cançó va ser escrita per la compositora cubana Guillermina de Aramburu a l'any 1935 i musicalitzada per la seva amiga de la infància, Maria Teresa Vera, qui la va interpretar 27 anys i la va transformar en una cançó, en una joia de la cultura cubana. A més, la cançó ha tingut moltes adaptacions, en podem dir, alguns dels artistes que l'han cantada, com Pablo Milanés, Diego El Cigala i Omar Portuondo, que sempre la inclou en el repertori de Buena Vista Social Club. És una cançó que ja té uns 84 anys, però és d'aquestes cançons que sembla que no tinguin edat. És un gran èxit dintre del món de les habaneres.

0: cançons.
1: Savoir-vivre.
2: La dolce vita.
3: Hardy Wampo.
4: Saudade.
5: So livagan.
4: Deseo.
5: Pri d'aventure.
4: Wanderlust.
6: Hi ha tantes maneres de descriure aquest sentiment, però és millor experimentar-lo en viu. Comença el viatge i simplement deixa que les teves expectatives s'enlairin. Hora per a nous horitzons.
7: Say yes to the world.
8: És Radio Vila Sacra. És clar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que s'estudiaran solucions al col·lapse de la P7 aquesta tardor sobre la taula, com ja va avançar el president Illa, a estudiar si es recuperen els peatges, però també tot un seguit d'altres mesures. Sergi Bassoles.
2: Sí, la titular d'Interior ha avançat en una entrevista a l'agència EFE que aquesta tardor es crearà un grup de treball intern al govern. L'objectiu, ha dit, analitzar diferents estratègies encaminades a pal·liar la congestió i l'elevat nombre d'accidents a l'AP7.
3: I també tenim l'encàrrec per part del president d'avançar en futures mesures compartides amb les altres conselleries que tenen competències per millorar, per una banda, la sinistralitat i per dels problemes que tenim de congestions.
2: I més enllà de la idoneïtat de recuperar o no els peatges, Núria Parlon ha detallat altres mesures que ja s'estan aplicant.
3: Amb una app per llançar avisos als conductors a la P7, que sàpiguen quan la via està saturada, que quan hi ha un accident, un sistema de velocitat variable amb senyalització en el tram de l'Ebre, instal·lar un sistema de velocitat variable que la volem enriquir amb la IA.
2: D'altra banda, la consellera d'Interior ha plantejat que l'autopista requereix de grans obres, com ara ampliar la zona sud amb 3 carrils.
4: I força el Canuts!
5: Xica, tica i ballarica.
6: Per la màgia del moment.
5: Balleu, balleu.

0: persones grans, grans persones.
1: La Ràdio Vilasacra, sí.
0: S'us estima moltíssim. Disfruteu.
1: Un notes. Veritat que sí.

0: Rafel, 79 anys. Montserrat, 75 anys. 51 any, casats.
1: Les crisis que van venir, minicrisis, era pels meus viatges. Quan jo estava en un càrrec bastant important, tenia que viatjar molt. I anar al Japó, anar a Alemanya, anar a Anglaterra, i ell això li sentava molt, molt malament. Digues, digues, com et sentava?
2: Fatal. Em sentava fatal. Però val a dir-ho que sempre... A veure, al final vaig comprendre que quan no anava amb ell era perquè realment no podia anar-hi, perquè ens hem recorregut tot el món junts. O sigui, quan hi havia la més mínima possibilitat...
1: De jo sempre que podia me l'emportava.
2: I a mi em costava molt separar-me tant temps, estar tant temps separats. És que pensava que cada minut que estàvem separats era un minut perdut. És que em feia molta pena, trobar-me sola em feia molta pena. No és que em vegis vulnerable ni indefens, és que no... No sé, és que el trobava a faltar. Això d'arribar, no sé, d'arribar a l'hora que venia del treball i posar-nos a parlar, i avui què has fet, i així, de pensar que tardaria un mes, doncs, que no ho tindria. Ah, una virtut. Mira, que té una paciència il·limitada. Però és que és una cosa tossudet, però... una mica tossudet, però no arriba a l'aigua del riu, perquè com que les coses generalment amb moltes no estem d'acord, moltes així d'opcionals, importants sí, amb les importants estem d'acord sempre, però coses així secundàries, doncs moltes vegades no estem d'acord. Llavors, és clar, cadascun pensa que vol fer passar a l'altre el seu camp.
1: Virtut, té tantes que enumerar-les, doncs carinyosa.
2: Ara no diguis fiada, treballador.
1: No, és l'aspecte de la neteja, és algo impressionant, perquè es passa tot el dia netejant. Si veu una mica de pols, si tinc un traje una mica arrugat, de planxar-lo, i bueno, és una cosa extraordinària.
3: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
4: És Ràdio Vila-sacra.
3: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
4: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: La temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Le Salon, i Neat Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou a més un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Bac en Família de la companyia Malpelo. La temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.

0: Să știu să caut. Noi mea place.
1: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.
2: I parlant d'emocions...
3: 92.
4: Hem de parlar de música.
3: La pregunta.
5: Per què la música d'avui dia sona tota igual càntic i canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

0: Ràdio Vila-sacra.
1: El Museu d'Història de Girona acull fins al 13 de setembre l'exposició Repressió, Plaer i Llibertat, una mostra que repassa la història de la dissidència sexual i de gènere i la lluita per aconseguir drets i llibertats. Gemma Esteve.
2: El recorregut comença a la Catalunya medieval, quan les relacions sexuals que s'allunyaven de la norma eren perseguides i castigades, i avança fins a l'època contemporània, passant per la repressió. Durant el franquisme on es perseguia especialment l'homosexualitat i les persones trans. D'aquesta època posa especial èmfasi en el naixement dels primers moviments d'activisme a Girona. Sílvia Planes és la directora del museu.
3: I el que passa amb la dictadura és que es frena aquesta lluita, es frena aquesta mínima llibertat que s'havia aconseguit i s'ha de continuar treballant a partir del 76-78, que és el moment en què sorgeixen aquests moviments ja de manera més clara i més evident.
2: La mostra està dividida en 5 àmbits, incorpora un glossari per explicar conceptes relacionats amb les diferents identitats i orientacions. L'objectiu és recuperar i visibilitzar aquesta part de la història, però també posar sobre la taula que, malgrat els avenços aconseguits, la discriminació i la LGTBI-fòbia encara continuen presents.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Tu pots ser part del canvi.

0: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai. Parlant de música, amb Marga Herbàs.
1: Sentir i escoltar no és ben bé el mateix. Sentir és percebre per mitjà dels sentits. Sentim algú que diu una cosa, o sentim una música que sona. Però implica atenció. Estem atents al que ens vol dir. Implica voluntat de percebre. Podem convidar algú a escoltar una peça o encoratjar-lo a escoltar-la, en imperatiu o en fórmules de cortesia semblants, dient «escolteu», «us convidem a escoltar» o «us aconsellem que escolteu». En canvi, les fórmules de convit amb escoltar no solen funcionar bé en futur o en passat, perquè no podem saber del cert que l'altre pararà atenció al que sonarà. Millor que en aquests casos fem servir sentir. Ara sentireu si la música encara ha de sonar i acabeu de sentir o heu sentit si ja ha sonat. Ja ho veieu. Si no sentiu bé algú, digueu-li «pots parlar més fort, que no et sento?». Si li diguéssiu «pots parlar més fort, que no t'escolto?», es pensaria que sou uns penques.
2: Quan tots es limiten a fer, tu segueixes fent realitat els teus somnis.
3: Què prefereixes? Un bany o un gran relax? Menjar o un bon homenatge? Un tall de cabell o un canvi de look? Dormir o somiar? Una pel·li o una nova experiència?
4: Tria Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè el lloc importa.
4: El teu cervell notarà la diferència.

0: viatge en el temps.
1: Tan recordes, tan recordes. Ràdio Vila-sacra, la

0: sabies que...
1: Al cor del desert de Namíbia, Àfrica, es troba una formació geològica extraordinària coneguda com els cercles de Fades. Aquests cercles són trossos de terreny nu que formen patrons circulars regulars a la vegetació circundant. Cada cercle pot variar en mida des d'uns pocs metres fins a més de 20 metres de diàmetre. El sorprenent és que durant dècades els científics no van poder explicar-ne l'origen. Es van estudiar hipòtesis que anaven des de tèrmits subterranis fins a patrons de vent i radiació de plantes competidores. Tot i això, cap d'aquestes teories semblava ser la resposta definitiva. Finalment, el 2013, un grup de científics va presentar una teoria que ha guanyat acceptació a la comunitat científica. Va argumentar que els cercles són el resultat d'una interacció complexa entre les plantes, l'escassetat d'aigua i els tèrmits. Els tèrmits excavaven galeries subterrànies a la recerca d'aigua, creant patrons circulars mentre eviten destruir les plantes més properes. Això dona com a resultat la formació dels cercles de Fades. Aquesta curiositat geològica no només representa un enigma resolt a la natura, sinó també un recordatori de com encara comprenem poc del nostre món i la importància de seguir investigant per descobrir els secrets ocults de la Terra.
2: Ni més ni menys.
3: Ai, maleïts mosquits.
4: Oh, i allà una panarola. I aquí una rata.
5: És qüestió de control i eliminació. I Fora Plagues en saben molt d'això. Ah, ho fan amb estratègies i mètodes sostenibles. I això és important. Hi ha plaga? ForaPlagues.com. Informeu-vos. 972-44-7220.
6: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
7: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada cuinar? Ara sentirem una poesia que, més que un poema, és una recepta perfecta. Poesia i pasta. Tallarins, macarrons... A què sona boníssim?
8: Hola, em dic Ilia Knestiapin. El poema que he escollit és Pasta, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada menjar. Pasta, macarrons, espaguetis, tallarins i fideus. Com ho veus? Amb tomàquet, amb formatge i amb oli. Del més bo, del més fi, posem-hi un bon rajolí.
7: Moltíssimes gràcies, Ilia, per recitar aquest poema tan sabrós. Ens agrada que t'agradi menjar i que t'agradi la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
8: Adeu, Embaladits. Adeu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Euríbor tanca l'agost pràcticament al 3%, en concret al 2,95%, el seu nivell més elevat en dos anys. De fet, des del gener ha anat consolidant aquesta tendència, ha passat del 2,24% d'aleshores a fregar l'actual 3%. I això té una traducció en les quotes hipotecàries. Els que revisen el seu préstec en base a aquest indicador pagaran més, perquè fa un any l'Euríbor estava més barat. Per a una hipoteca de 170.000 euros a 25 anys, per exemple, són uns 80 euros mensuals més al cap de l'any, per tant, uns 900. Els experts creuen que, tot i que es doni per fet un nou increment del tipus d'interès del Banc Central Europeu ara al setembre, això no tindrà una traducció important sobre l'Euribor, que es mantindrà un temps en els nivells actuals. David Serres, intermediador hipotecari d'H2B.
2: Jo crec que això ja ha vingut amb la pujada que hi haurà al setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euribor del 3,5% o del 4%.
1: Segons els experts, al mercat encara hi ha marge per trobar hipoteques fixes interessants o bé optar per una mixta en què els primers anys el tipus d'interès és estable i després es passa a l'interès variable.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.

0: 3, 2, 1 i acció.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Ara em veus? Ara no em veus. En els últims mesos, el món ha estat testimoni d'uns alzviraments bastant misteriosos. Una sèrie de monolits, platejats i daurats, apareixen i desapareixen sense cap explicació i autoria, en punts completament diferents i allunyats del planeta. Ara em veus? Ara no em veus. La primera estructura es va trobar el passat 18 de novembre de 2020 a Utah, als Estats Units d'Amèrica. Agents de la Unitat Aèria Buró del Departament de Seguretat Pública de Utah, que realitzaven un sobrevol en el desert de l'estat, van descobrir el primer monolit. Aquest el van seguir d'altres. El trobat per uns excursionistes el 2 de desembre en el pic de la ruta de senderisme Pine Mountain Loop, a la ciutat de Tascadero, el que va aparèixer a Chía, Cundinamarca, aquest daurat, un altre més a Califòrnia, en aquesta ciutat ja en portem tres, un altre a Romania, un més a Països Baixos i els que no s'han trobat. I últimament a Catalunya ens han sorprès al peu de les nostres platges, l'últim a les costes de Tarragona. Però què són? Perquè apareixen i alguns després desapareixen. La NASA, extraterrestres, algun milionari boig està darrere d'aquesta col·lecció de monolits metàl·lics i la seva manera de mostrar-se al món? L'únic que sé és que afortunadament vaig poder gaudir del que va aparèixer a la platja de Sa Conca, a Platja d'Aro, que va deixar-se veure en plena Setmana Santa i que oferia una nova postal d'una de les cales més boniques del món. Després se'l van emportar al parc dels Estanys per cuidar-lo, però tal com va aparèixer, va desaparèixer. El que no ha desaparegut és la màgia amb la que van envoltades aquestes estructures i la seva manera peculiar de dir-nos: ei, mireu aquí, ara em veus? Ara no em veus, però segueix gaudint del meu voltant. Per una vegada més, fem valer el que més val.
2: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 FM, ara i sempre, la teva veu.

0: tota la tarda sola o alguna cosa, rumies molt la teva vida i et sents molt trista.
1: K25.
2: Per mi la soledat és tristesa.
1: K25.
2: La soledat, a no ser que tu vulguis, al moment que la vulguis dir vull estar sol, té que ser trista.
1: K25.
0: M'agrada a vegades estar sola, però no gaire.
1: K25.
2: Et transmet molt bones vibracions.
1: Yeah.

Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.

0: Posa't de moda a l'Espai Gironès.
1: Vine a l'Espai Gironès i gaudeix del millor shopping de Girona.
0: I amb la targeta regal de l'Espai podràs comprar totes les nostres botigues, restaurants i cinemes.
1: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: Tornar als orígens, redescobrir l'essència rural, gaudir dels petits plaers de tenir temps. Can Gat Vell, tot l'Empordà, al vostre abast. 6 cases rurals amb una capacitat de fins a 35 persones per gaudir en família, amb amics, fer retirs, celebracions, reunions d'empreses, a 15 minuts de les platges de la Costa Brava, amb piscina, jardí, barbacoes, sala de lectura, de jocs, futbol, bàsquet i una granja amb gallines i conills. Més info a ruralgatvell.cat.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Torna Julia Navarro amb la seva nova novel·la El nen que va perdre la guerra. Un nen obligat a abandonar l'Espanya de la Guerra Civil per començar una nova vida a la Unió Soviètica de Stalin. Es pot perdre una guerra, però es pot guanyar la llibertat. La nova novel·la de Julia Navarro, publicada per Rosa dels Vents.

0: Saltem amb el teatre.
1: Impulsem els nostres escenaris.
0: Saltem amb el circ.
1: Impulsem les nostres carpes.
0: Saltem amb la poesia.
1: Impulsem les nostres lletres.
0: Impulsem la cultura.
2: A la ciutat de Cervera hi va haver, a partir de la segona meitat del segle XIII, una nombrosa població de jueus que vivien en dos calls, ben visibles encara a l'actual centre històric. Una iniciativa del Museu de la Capital de la Segarra ens permet remuntar-nos a aquella època, amb informacions en codis QR que ens ajuden a entendre com era la vida d'aquesta comunitat. És un reportatge de Pere Joan Álvarez, amb el muntatge musical de Toni Subirats. Iniciem la visita a l'antiga plaça del Blat, l'actual plaça Major, des d'on la ciutat va començar a créixer. Ens acompanya l'historiador especialitzat en la història jueva de Cervera, Xavier Rivera, que ens indica com en aquesta zona hi vivia una comunitat de conversos que van acollir jueus nouvinguts que no cabien als calls.
3: Estem molt a prop de la zona que en pendent baixava cap a l'església en Cristòfol, on hi havia un parell de carrers que eren un lloc on s'hi van establir conversos. I on al segle XV, quan van venir d'altres jueus d'arreu, doncs s'hi van establir jueus nouvinguts que no cabien en els calls.
2: Recorrent el centre carrer Major, arribem al primer call, el Jussà, ben apartat del que llavors era el centre de la vila.
3: Ens trobem ara justament a la porta d'ingrés al call Jussà, que és el primer call que va tenir la vila de Cervera, que queda, com ara es pot comprovar, una mica apartat del centre, que era la plaça del Blat.
2: Es tractava d'un call d'un sol carrer d'uns 50 metres que acollia una carnisseria i una sinagoga. Tot i això, aviat va quedar petit i els jueus van construir un segon call, el Sobirà, més cap al nord, seguint l'itinerari del carrer Major. En aquest hi va haver un forn, una casa palau i un petit hospital.
3: Si ara ens trobem en el segon call, el call Sobirà, el call de més al nord. Ben motivat pel fet de que el call Jussà, com ja hem vist, és un call molt petit, és un únic carrer d'uns 50 metres de longitud. Per tant, molt aviat, 50 anys després, més o menys, de que vingués una important comunitat jueva a Cervera, doncs comences a funcionar aquí.
2: A la vila hi van viure en ple segle XV fins a 250 jueus, un 6% de la població total. En el moment de la seva expulsió, era la segona ciutat de les comarques de Ponent amb una comunitat jueva més nombrosa darrere de la ciutat de Lleida. Fins i tot va acollir jueus que van fugir de Barcelona. La documentació de què es disposa permet demostrar que la persecució als jueus va continuar més enllà de la seva expulsió.
3: Tenim notícia d'un procés de l'any 1620 que inicia un frare dominic que actua contra un membre d'una nissaga important de Cervera, que és la nissaga dels Major. És una prova fefaent de que aquesta persecució no va acabar amb l'expulsió, sinó que va continuar en els segles posteriors.
2: El Museu de Cervera ha emprès una iniciativa per donar a conèixer aquest llegat històric. Carme Vergés n'és la directora.
4: Es diu A Peu de Museu. La idea és que a través de diferents codis QR que la gent va trobant, anar reconeixent els espais que tenen importància per entendre la vida als dos calls jueus i una mica també la zona dels conversos, és a dir, per entendre una mica com vivia aquesta comunitat jueva.
2: Més informació al web museudecervera.cat.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara?
3: És Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Els expliquem que el darrer informe de la UGT denuncia que el creixement dels beneficis empresarials dels últims anys no s'ha traduït en una millora dels salaris i els treballadors han perdut poder adquisitiu. Toni Conde.
1: UGT vol fer un toc d'atenció amb aquest informe perquè les empreses revisin la distribució dels beneficis empresarials. Segons les dades, els ingressos reals dels empresaris han augmentat un 17% davant del 5,3% dels assalariats entre 2021 i 2025. I el negoci de les empreses ha crescut un 50%, mentre que la massa salarial ha pujat 10 punts per sota. Òscar Rius, secretari de Política Sindical d'UGT.
2: La nostra economia cada vegada doncs és una economia més salvatge envers a les persones treballadores i molt més agraïda en quant als beneficis de les empresaris o dels fons d'inversió que manen moltes vegades en aquestes empreses.
1: Segons UGT, la meitat dels 10.000 milions de beneficis de les empreses catalanes de l'IBEX 35 equivaldrien a una paga extra de 1.300 euros a cadascun dels 3,8 milions de treballadors catalans.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber. Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vila-sacra.
3: És molt divertit, ens ho passem molt bé.
4: Escolta.
5: Y aquí pues hacer la memoria, pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
6: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
7: Jo crec que és molt important tindre'ls, aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies i ells han ajudat en tot.
0: Ràdio Vila-sacra.
8: Ràdio Vila-sacra.
0: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Tu pots ser part del canvi.

0: El Club d'Escacs de l'Escala a l'Alt Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
1: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
2: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell i de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
1: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
3: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure mis carrers i d'aprendre les estratègies.
1: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.
4: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
5: Ai, noi, és d'aquelles que s'interpreten a taverna, de les que anomenem picaresques. Pot quedar bé quan hi ha el diàleg entre una veu masculina i femenina, que no sempre s'aconsegueix. Quan sol passar a les cançons del To Desconegut, hi ha algunes versions diferents. La Nina i el Porbó la varen incloure en l'espectacle A prop del mar. I si els ve de gust, l'escoltem.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: 107 de la FM.
1: De tota la vida.
0: Informació, música, entreteniment. Tanca els ulls.
2: Ja coneixes l'actualitat, ara...
3: És vostè un dels milions de catalans que ha marxat de casa i s'ha deixat la clau al pany? Doncs no es preocupi i truqui a Cerrajero Juanete. En Cerrajero Juanete le abrimos la puerta en un periquete. Con una simple llamada y una tarjeta de crédito abrimos la puerta de tu casa. Cerrajero Juanete, los especialistas de la palanca. El trobarà a la Ronda de Dalt, direcció Besón. Y si llamas este mes, llévate la oferta de Atraca a tu vecino con la técnica del Butrón. Porque robar nunca ha sido tan fácil. Per on anàvem?
4: No ho sé jo, eh? Jo porto aquí mitja hora i vostè només que està fent anuncis. Suposo que això és el que es porta ara a la ràdio, no? El que està de moda.
3: Escoltar la paraula moda? Si parlem de moda, hem de parlar de Remendo Loli. Remiendo Loli, la boutique de l'Hospitalet número 1 en prendas de segunda y tercera mano. En Remiendo Loli son especialistas en fajas, lencerías de color carne y sostenes de esparto. Efectivamente, de los que pican.

0: dut la samarreta que vaig comprar per internet i no m'agrada gens com em queda.
1: Saps que pots retornar-la i recuperar els diners?
0: Vols dir? Però si no té cap defecte.
1: Quan fas una compra per internet, tens com a mínim 14 dies per retornar-la. Si l'empresa no t'accepta la devolució, si jo fos tu, contactaria l'Agència Catalana del Consum per fer una reclamació.
2: Tens dubtes o problemes amb una compra o un servei? A consum.gencat.cat i al 012 trobaràs assessorament i canals per fer reclamacions.
1: I aquest jersei? Tampoc vas saber com tornar-lo.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Detinguts dos homes a la Jonquera amb 24 quilos de droga amagats en un doble fons del maleter. El conductor va intentar esquivar un control policial i els dos arrestats han ingressat provisionalment a presó. Superen 400 les denúncies contra l'agència de viatges de l'Escala investigada per estafa. Els Mossos mantenen la investigació oberta i segueixen recopilant informació de nous casos que puguin sortir. La responsable encara no ha tornat ni un cèntim als perjudicats. Girona registra un augment de les morts per ofegament amb una desena de víctimes aquest estiu. A dies d'entrar a l'última quinzena de la temporada de bany, la demarcació suma 3 víctimes més en espais aquàtics aquest any respecte al mateix període de l'any passat.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
2: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X-Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
1: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
2: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
1: T'esperem a Aquabrava, a Roses.
3: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible.
4: Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: I parlant d'emocions.
1: 19.
2: Aquí t'han entrat ganes de ballar.
3: Sabies que aconseguir una plaça de funcionari és més fàcil amb el mètode adequat? A Adams et preparem per aconseguir l'estabilitat laboral que sempre has desitjat. Més de 63.000 alumnes hi han aconseguit el seu objectiu amb el nostre mètode. Ara et toca a tu. Milers de places t'estan esperant. Construeix el teu camí. Oposita amb Adams. Informa't a adams.es.
4: Suenen las bandas.
5: El programa dels dimarts a mitjanit.
4: Durante una hora el triángulo formado por las bandas de música, los autores que componen las obras y el público, que es el último vértice, serán los protagonistas.
0: I parlant d'emocions.
1: 25.
6: Epa!
7: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
8: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: escolteu La història secreta. Doncs imagina.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et telefono per felicitar-vos. Fulles de roses i clavells que cauen del cel. Així us imagino jo. Per molts anys i per molts anys. Podeu comptar amb la meva presència.
3: Deixa un missatge. Ràdio Vila-sacra.

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Dom Empordà.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
0: Ràdio Vila-sacra, una entre tant.

0: Ràdio Vila-sacra, una entre tant.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: Més cremós i dens. Més cacau. Més bombon. Demana el ben calent o amb nata al teu bar o cafeteria i descobreix per què bombon és molt més combatut de xocolata. Ganes de més?
4: Ganes de bombon!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Actualitzem.
2: Bon dia a tothom.
3: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
4: Ràdio Vila-sacra.cat.
2: Més d'un milió i mig d'infants i adolescents començaran les classes dimarts de la setmana vinent, un curs escolar que arriba enmig del conflicte entre el govern i els sindicats i amb algunes novetats, entre les quals hi ha la presència de professionals sanitaris o el reforç de les aules d'acollida a Laura Hurtado.
5: El curs comença marcat per la vaga del pròxim 8 de setembre, el primer dia de classes convocada per l'USTEC, la CGT i la Intersindical, crítics amb els acords signats fins ara. La consellera Esther Niubó ha anunciat que es reunirà per separat aquest dijous amb els representants sindicals, als quals els demana responsabilitat.
6: Que l'alumnat, que les famílies, que el país mereixen començar el nou curs escolar amb normalitat després de la pausa estiuenca i després d'un curs anterior marcat també per moltes vagues. I vull deixar clar des d'un principi que el govern respecta, com no pot ser d'altra manera, el dret a vaga, però també demana garantir el dret a l'educació com un dret bàsic importantíssim.
5: Niubó ha tret pit de les millores retributives i educatives pactades amb la resta de sindicats. També ha destacat novetats com el reforç de 500 aules d'acollida per a estudiants nouvinguts amb una ràtio màxima de 18 alumnes per classe, la incorporació de personal sanitari a la meitat dels centres catalans i el desplegament d'un pla d'ús de la intel·ligència artificial a les aules.
2: Tot i les novetats denunciades per la conselleria i també la nova reunió d'aquest dijous, de moment alguns dels sindicats educatius, entre ells el majoritari USTEC, mantenen la vaga convocada pel dia 8. El coordinador d'Acció Sindical d'USTEC, Andreu Mumbrú, ha dit que creuen que no hi ha temps per maniobrar.
7: Amb aquest escàs marge de temps i amb la profunditat dels canvis que necessita l'educació d'aquest país, veiem difícil que sigui possible, fer marxa enrere o aturar la convocatòria de vaga del dia 8.
2: El curs escolar també comença amb la polèmica pels errors tècnics que han deixat Catalunya fora de les proves PISA i que han portat el govern a obrir 3 expedients disciplinaris. Les primeres investigacions apunten que no es va comunicar clarament el percentatge d'alumnes que es podia excloure de les proves i alhora que el Consell Superior d'Avaluació va actuar de manera negligent. Niubó ha reconegut que l'error es podria haver evitat.
6: L'INE va continuar enviant advertiments, informes tècnics durant les setmanes següents, abans que finalitzés el període d'aplicació, i per tant, com deia, existia la possibilitat d'adoptar mesures correctores, reforçar el seguiment dels centres que encara no havien fet les proves, i en canvi les diligències conclouen que aquestes actuacions no es van produir.
8: La Universitat Abat Oliba Feu us ofereix la notícia educativa.
9: Chaco! S'estiu s'acaba! No hi ha més platja!
10: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.
11: Sentim la comunicació local.

0: comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.
1: Bar Venècia de Figueres, amb una gran varietat de cerveses i, com no, acompanyat sempre amb les millors tàpies.

0: ¡Ay, qué malos! Somos malos, mala sombra, pero somos malos de verdad.
1: ¿Cómo no?
2: ¿Cómo qué?
1: ¿Cómo no?
0: Alguna reflexió, reflexionant en el dia de la reflexió sobre el destí?
3: Creus en el destí?
4: Creure en el destí, no. Però jo crec que les coses no es poden forçar. Es tenen que deixar anar com si fos el mar, o com si fos un riu. Deixar anar i a veure com va. Si el pots ajudar una miqueta que no forcis ni res ni a ningú, sí. Però si no, no.
3: I creus que l'actitud de les persones fan el seu propi destí? O potser, com diu algú, ja el tenim escrit al néixer?
4: Jo crec que influeix molt i molt la manera de ser de cada persona.
5: Hem de considerar que tot és molt relatiu, o sigui, el d'ara pot ser molt bo comparat amb fa 50, 70 o 100 anys, algunes coses sí, altres no. En fi, que els termes, com sempre, els termes de bé, de mal, d'aquestes oposicions, doncs veureu que no m'inclino per cap. La vida és com és i...
0: En diferents programes, i fixa't que hem tocat temes força diferents, surt un denominador comú, que és l'enveja.
5: Exactament, o sigui, l'enveja en tots els nostres programes ha sortit. O sigui, hi ha l'enveja i l'esperit de possessió, l'egoisme. O sigui, són els mals que totes les grans cultures han denunciat com enfermetat social. És el que fa que a curt termini produeixi les catàstrofes i la infelicitat tant a nivell personal, familiar com a col·lectiu.
0: Però a veure, jo no tinc aquest sentiment de l'enveja, no el noto, és que de cap de les maneres...
5: Mira, Xavi, tots els meus amics són amics meus perquè no tenen aquest sentiment. Qui té aquest sentiment no podrà ser mai amic meu.

0: El xou de la Chandi Xou.
1: Totes les sensacions de Ràdio Vila-sacra.
2: Porta en firma. Amb segell.
3: I gratis, gratis.
4: Sigues intel·ligent.
5: Fes volar la imaginació.
2: Sí.
6: Eternament.
4: Ai.
2: L'opció dels que en saben. Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?
7: Si és el sentir la nostra audició immediata quan m'esclata sents la sensació.

0: Parlant de música amb Marga Herbàs.
1: Sentir i escoltar no és ben bé el mateix. Sentir és percebre per mitjà dels sentits. Sentim algú que diu una cosa, o sentim una música que sona. Però implica atenció. Estem atents al que ens vol dir. Implica voluntat de percebre. Podem convidar algú a escoltar una peça o encoratjar-lo a escoltar-la, en imperatiu o en fórmules de cortesia semblants, dient «escolteu», «us convidem a escoltar» o «us aconsellem que escolteu». En canvi, les fórmules de convit amb escoltar no solen funcionar bé en futur o en passat, perquè no podem saber del cert que l'altre pararà atenció al que sonarà. Millor que en aquests casos fem servir sentir. Ara sentireu si la música encara ha de sonar i acabeu de sentir o heu sentit si ja ha sonat. Ja ho veieu. Si no sentiu bé algú, digueu-li «pots parlar més fort, que no et sento?». Si li diguéssiu «pots parlar més fort, que no t'escolto», es pensaria que sou uns penques.

0: això.
1: Sintonitzes.
2: Oh, estupendo.
3: Ràdio Vilasacra.
2: Pues mira, me parece perfecto.
4: Necessiten sentir.
5: Bueno, ya era hora, ¿no?
6: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Una de les virtuts de les grans obres literàries és que permeten moltes lectures i moltes aproximacions diferents. Aquesta seria precisament la base del treball que Rafael Mérida ha fet amb l'obra de Joanot Martorell. El resultat és Contes d'amor de Tirant lo Blanc, editat La Magrana. Mérida és professor de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida i s'ha especialitzat en temes vinculats a la literatura medieval. En aquest cas concret s'ha capbussat a fons amb l'obra de Martorell i n'ha agafat la part amorosa, els episodis que fan referència a l'amor i a totes les possibilitats que el llibre obre a aquest sentiment. El resultat és una selecció de 15 històries amoroses arrencades del text original que l'editor ha adaptat per tal que els lectors, poc avesats a la llengua del segle XV, puguin gaudir de les històries sense perdre la musicalitat, però també sense patir per la dificultat del llenguatge. 15 visions de l'amor que es poden llegir quasi com narracions independents, com un llibre de contes de factura moderna. Contes d'amor de Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. L'edició és de Rafael Mérida i l'ha publicat La Magrana.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
3: Això és la caixa de sorpreses.
4: Pel

0: el temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Bon dia, encetem jornada, setmana i també una nova pujada de la temperatura. La massa d'aire a 850 que tenim a sobre nostra, a mesura que avanci la setmana s'anirà fent més càlida, és a dir, anirà prenent tonalitats més rogenques i això farà que en superfície la temperatura màxima vagi pujant. De fet, aquesta pujada es pot observar amb un meteograma on es veu que la pujada s'allarga com a mínim fins al cap de setmana. A més, també es permet veure la precipitació o com a mínim com no se n'espera. A partir de diumenge, però, sembla que començaria una baixada de la temperatura i també podria començar a caure alguna gota en algun punt del país. De totes maneres, hi ha força dispersió i, per tant, encara no es pot fer cap afirmació i caldrà anar seguint la situació. De moment, dimarts tindrem una jornada força assolellada que començarà amb alguns estrats baixos a punts de l'interior i, això sí, al terç sud del país la jornada serà una mica més ennuvolada, especialment a l'extrem sud, a les Terres de l'Ebre. A partir del migdia començaran a créixer nuvolades al Pirineu i també al Prepirineu, que s'espera que puguin deixar algun ruixat a sectors del Pirineu. I pel que fa a les properes jornades, seguirem amb el predomini del sol i algunes nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, tot plegat amb una pujada de la temperatura. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Al sector de l'ensenyament hi ha un element que ha vingut per a quedar-s'hi i que està revolucionant la manera de treballar. Parlem de la IA, la intel·ligència artificial. Ofereix un ventall de possibilitats a l'hora de buscar informació i fins i tot pot elaborar treballs. Per això els mestres han d'estar molt atents per tal de detectar aquesta possibilitat, si l'alumne ha fet realment la feina. La IA fa replantejar-se la tasca dels docents i també la dels estudiants. Marius Martínez és pedagog, doctor en Ciències de l'Educació i president del Fòrum d'Intel·ligència Artificial i Educació del Consell de l'Educació de Catalunya. Benvingut.
2: Moltes gràcies.
1: Des de fa un temps hi ha un convidat més a l'aula, i sobretot a casa, a l'hora de fer els deures i els treballs. La IA pot ser una ajuda, però també una excusa per escaquejar-se i no treballar, no? Aleshores, IA sí, IA no. Suposo que la clau és trobar l'equilibri, que sigui una eina d'ajuda, però que no eximeixi l'alumne de fer la seva tasca.
2: Justament. La IA ha de ser una eina al servei de l'aprenentatge i no un substitut del procés d'aprenentatge que ha de fer l'alumne. Per tant, la IA ens col·loca davant del mirall i ens fa pensar quina proposta li hem de fer a l'alumne perquè l'alumne

0: pugui aprendre i alhora treure un rendiment addicional utilitzant les eines que en cada moment han d'estar al seu abast.
1: O sigui, tenim beneficis, també inconvenients, de la intel·ligència artificial, i un dels perills és pensar de què serveix estudiar si una màquina et pot fer la feina, no? Però després ens trobem estudis com el que recentment s'ha fet a la Xina, segons el qual la IA et pot fer aconseguir una bona nota en un treball, però a llarg termini els resultats dels exàmens són pobres. Aleshores, no sort tot el que lluu, no?
0: Clar, estem en un inici d'una transformació, i aquest inici, segons diuen alguns experts, ens durà un procés de reflexió, de proves i d'anar ajustant què volem fer, que ens pot durar potser 20 anys. Si pensem, per exemple, el que hem tardat amb el tema de les pantalles i els dispositius mòbils a prendre consciència dels beneficis que pot tenir en determinats moments, però també dels perjudicis que en pot tenir d'altres, doncs els mòbils estan entre nosaltres des de fa més de 20 anys i les pantalles majoritàriament també. I tot just ha estat fa molt poc temps que s'ha començat a regular quan sí que és interessant, doncs, que hi hagi pantalles i dispositius mòbils, i quan no, perquè interfereix en el desenvolupament de competències i de dinàmiques que són molt interessants. Amb la IA ens passarà el mateix, tot just acaba d'aterrar fa 2-3 anys, i ara estem en fase, primer alguns de fascinació, altres de terror. Crec que hem d'aprendre a trobar el punt mig a base de ser molt crítics, d'utilitzar-la amb molta cura, amb molta supervisió, i d'anar mesurant quins efectes té. Aquests estudis, com el de la Xina o d'altres que han anat sortint, ens van mostrant algunes idees que haurem de tenir en compte a l'hora de prendre decisions de quan sí i quan no, i haurem de poder decidir que en alguns moments no.
1: Clar, la màquina pot fer les coses millor que algunes persones en molts moments, però segurament en un moment com aquest de tantes incerteses, on costa tant discernir el que és veritat, el que és mentida, les notícies falses, potser és més necessari que mai tenir un esperit crític, no? Saber pensar, i això no t'ho dona la tecnologia, això sí que t'ho pot ensenyar un professor.
0: Clar, però no només l'esperit crític, sinó també la capacitat d'empatitzar, de posar-se en el lloc de l'altre, o de contextualitzar, d'entendre les coses en un determinat context, amb elements que provenen d'aquest entorn, no pròpiament del que estem fent. Són qualitats que atribuïm, almenys de moment, a la intel·ligència natural, i per tant és el que hem de desenvolupar en interacció entre persones, no amb màquines.
1: Com canvia la intel·ligència artificial la professió de docent? Perquè canvia la vida dels alumnes, però també la dels mestres, no? Com us ha canviat?
0: Jo crec que ens obligarà, no és que ens hagi canviat encara, perquè jo crec que encara estem una mica esturats i una mica amoïnats i una mica veient què podem fer, ens obliga a repensar què és el que volem que un alumne faci amb nosaltres, quina proposta és la que li hem de fer per tal que aquesta persona desenvolupi allò que volem que desenvolupi. I també ens obliga a repensar què avaluem. Potser no estem avaluant el que fa l'alumne, sinó el que ha fet la màquina.
1: En el cas dels mòbils es va establir, doncs, un límit d'edat, no? A partir de quina edat es podia accedir al mòbil, no? O seria adequat per als nois. En el cas de la intel·ligència artificial, hi hauria un límit d'edat? A partir de quina edat es podria treballar amb la IA?
0: Bé, jo crec que la recerca en educació s'ha de cuidar justament d'això. I per tant ha de començar a determinar en quin moment un alumne és capaç de discernir que el que la màquina li està proporcionant és una cosa o és una altra, és informació veraç o no, i per tant, doncs, a partir d'aquest criteri potser haurem d'introduir potser una edat i també, sobretot, moments en els quals sí i moments en els quals no. En el tema dels mòbils, i torno a aquest tema perquè, com deia abans, perquè és un tema del qual tenim 20 anys d'experiència, no? Perquè és que amb la intel·ligència artificial no en tenim d'experiència, és nou. Però en el cas dels mòbils es va poder determinar, o de les pantalles, que fins als 3 anys l'efecte és nociu en tots els casos, i per tant no hi hauria d'haver mòbils, no només en interacció amb els infants, sinó en el seu entorn immediat. Quan un adult ha de fer servir un mòbil amb un infant, hauria de retirar-se. I això ho sabem perquè la recerca ho ha pogut demostrar. I després la introducció ha de ser progressiva, supervisada, amb propòsit, reduïda, en poca estona, combinant coses, etc. No? Doncs en aquest cas haurem de fer el mateix. A partir de quina edat ho haurem d'anar determinant? El que és clar és que un alumne no pot pensar que el que té a l'altra banda és un humanoide, perquè no ho és, ni és una persona, perquè no ho és, ni tot el que diu la màquina és cert, perquè no ho és. Aleshores, en quin moment l'alumne té capacitat de discernir tot això, o fins a quin punt pot fer un ús o un altre de tot això, doncs això és el que la recerca i les proves molt, molt curoses i progressives ha d'anar mostrant.
1: Està clar que la IA ha irromput al món de l'ensenyament, com en altres aspectes de la vida, i no ho podem obviar, sinó que l'hem d'integrar, però amb les millors condicions, no? Que sigui una aliada, que sigui una eina i no pas un problema. Màrius Martínez, president del Fòrum d'Intel·ligència Artificial i Educació del Consell d'Educació de Catalunya, moltíssimes gràcies.
0: Fins una altra, moltes gràcies.

0: pot ser part del canvi. Informació, música, entreteniment.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: A poc i bona lletra.
4: Sensacions musicals.
5: A l'Alt Empordà.

0: Ràdio Vilasacra, on l'amor per la ràdio es nota.
1: Ser feliç és arribar a fi de mes i tenir-ho tot pagat, Albert?
2: No, ho diuen molts perquè es confon el que seria la materialització de les coses, l'obtenir-les, amb aquesta altra felicitat que no té res que veure amb l'obtenció doncs, de béns i de plaers, podríem dir-ho, no? Sinó és que és una felicitat que s'acosta doncs, amb la conformació, saber-se conformar, amb el ser tu mateix, amb el no desitjar, però a la vegada se senten una miqueta, doncs, no saben per on han d'anar quan troben que sí, que això els hi dona la felicitat, però en canvi, doncs sí, no els hi va pues, bé un negoci, o no els hi va bé amb la família, o no els hi va bé amb els fills.
1: Sí, sí, evidentment que parlar de la felicitat en una societat tan complexa no és gens fàcil.
3: Oye, ¿no será la envidia, que es muy mala?
1: Una felicitat que molts busquem tota una vida.

0: Doncs sí, no, Albert?
1: Sí.
0: Tota una vida podem estar buscant la felicitat.
1: Tota una vida. Mira, aquí tinc apuntat perquè ens pugui ser d'utilitat, ens pugui servir a tots, doncs els 5 virus, o sigui, com patògens, que ens fan infeliços.
0: Els 5 virus?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. O sigui, l'antifelicitat, o sigui, si quedem apoderats per un d'aquests virus, comencem a ser infeliços. I n'hi han 5.
0: A veure.
1: Mira, diu que el primer virus és el desig. O sigui que...
0: D'on l'has tret, això?
1: Del llibre.
0: Que és un llibre que parla... És hinduista, no m'has dit?
1: Bueno, sí, el llibre l'ha escrit un senyor que, pues, ha professat el... No, hinduisme no, budisme tibetà.
0: Per tant, potser seria adequada una música índia, budista?
1: No. En quant a això, això seria convenient perquè fos qui verdaderament va dir en el món com es aconseguia aquesta felicitat.
0: Per tant, la música...
1: Ha de ser índia, sí.
0: Sense cap mena de dubte.
1: Sense cap mena de dubte.
2: Com no?
3: Com o què?
2: Com no?
1: Fa més de 2.500 anys que 7 setmanes després d'haver arribat a la il·luminació sota l'arbre del Bodhi, Buda va impartir la seva primera ensenyança en el parc de les Gaseles a prop de Benares. Va anunciar les 4 nobles veritats i va dir: la primera veritat és el sofriment. La segona veritat és ignorar les causes d'aquest sofriment. És la ignorància que provoca el desig desmesurat de totes les coses. La tercera veritat és que aquests desitjos desmesurats poden ser eliminats i així deixar de patir és possible. La quarta veritat és fer realitat aquesta possibilitat posant en pràctica tots els mètodes que permeten eliminar les causes del patiment. És a dir, eliminar aquests desitjos desmesurats. Com un metge experimentat, Buda ens empeny a reconèixer la naturalesa d'aquest sofriment per identificar les causes, trobar els remeis i aplicar-los, i amb la curació obtenir aquí, ara, a la Terra, en aquest moment, la felicitat.
0: Carai, m'has deixat amb bocabadat. No sé si en el Guillem, que... No sé si és feliç o no feliç, li has deixat bocabadat.
1: Mira, si fa les 4 nobles veritats, serem tots molt feliços.
0: A veure, Guillem, bon dia.
4: No sóc en Guillem, jo sóc el Buda.
0: El Buda.
4: molt bé. Sí, sóc feliç, molt feliç.
0: Molt feliç, sempre.
4: Molt feliç.
1: Guillem, m'estàs escoltant?
4: T'estic escoltant amb tot el sant rato. Molt bé, felicitats, 10 punts.
0: Tu creus que la majoria de la gent és feliç?
4: Pues no ho sé, jo sóc bastant feliç. Si vols, ho pregunto a en Pepito si és feliç.
0: Pregunta-li.
4: Pepito, tu ets feliç? Sí.
5: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Pepito, ets feliç?
5: Home, és una pregunta molt indirecta. Ratos que sí. Saps? La felicitat jo crec que és... entendre'n la meva manera, és aconseguir poder arribar a la il·lusió de lo que tens i a gaudir-la.
6: Ràdio Vila-seca.
5: Jo crec que una de les coses que és necessària és, en la vida, és la il·lusió.
0: La il·lusió?
5: Sí.
0: Creus que la majoria de la gent és feliç o no?
5: Si se sap pensar per baix del nivell que ell somia, sempre serà feliç. El que passa que la gent es va ser ambiciosa i tots somien tenir més del que els hi correspon o del que tenen. I llavors, goiten qui ho té, ells no ho tenen i ja són infeliços. Si se saben posar pel sota del nivell del normal, la gent arriba a aconseguir la felicitat molt més aviat Tots volíem ser guapos i rics, i normalment som pobres i xerins. Però si un es conforma amb el que té, sempre és més feliç que aquell que vol tenir més del que li han donat la vida.
1: Escolta, escolta, Pepito, mira, llegiré una cosa que diu aquest senyor, el Matías Ricard. Diu que ell tenia un amic d'Hong Kong que li va dir que s'havia promès guanyar $1,000,000.
5: Sí.
1: I deixar de treballar. I per disfrutar de la vida. I d'aquesta manera ell trobà la felicitat. Jo crec que això ho ha pensat molta gent.
5: Sí.
1: Diu que 10 anys més tard aquest senyor posseïa no un, sinó $3,000,000.
5: Yeah.
1: Fixa't tu.
5: Sí, sí.
1: I la felicitat? La seva resposta diu que va ser breu i concisa.
5: Mm-hmm.
1: Va dir, he perdut 10 anys de la meva vida.
5: Sí, sí. Perquè aquest home era un pensador i a més era filòsof.
1: No, aquest home, pensant en una il·lusió, havia deixat de viure.
5: Ja, ja.
1: Visca, visca la cooperativa.
5: Visca nosaltres.
0: Gràcies, adeu, bon dia.
5: Salut.
1: Salut.
2: El Club d'Escacs de l'Escala a l'Alt Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
3: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
6: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell i de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
3: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
7: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure mi carrera, d'aprendre les estratègies.
3: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.

Si has vist, patit o coneixes algun cas de violència infantil a la família, a l'escola o als espais de lleure, truca al 116-111. El telèfon d'Infància Respon és un servei públic i gratuït on pots denunciar situacions de violència, maltractament, abús sexual o bullying a infants i joves. Diguem no a la violència contra els infants. Aconseguir-ho és responsabilitat de tothom. 012, la millor resposta.

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un nou llibre de la col·lecció Què sabemos de, editada pel CSIC.
1: Los bulos de la nutrición, de l'investigador Miguel Herrero, responsable també de l'obra Els falsos mites de l'alimentació. En aquest llibre, Herrero analitza la veracitat d'algunes modes i creences alimentàries, com ara si engreixa més la molla de pa que la crosta, si tots els additius són perjudicials per la salut, o si la llet sense lactosa conté sucre afegit. Descobrirem els resultats d'alguns estudis científics sobre aquestes qüestions amb l'objectiu de desmuntar falses creences entorn a la salut i l'alimentació. I també aprendrem a distingir, per exemple, entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, a interpretar correctament la informació de les etiquetes dels aliments o a entendre per què les dietes miracle no funcionen.
2: En el 107 de la FM.
3: Apunta bé.
4: La música de la teva vida.

0: Planxisteria Jordi García de Vilamalla, el taller de planxa i pintura amb més de 30 anys d'experiència.
1: Tracte directe i familiar.
0: No dubteu en trucar. Per més informació, al telèfon 972 52 55 44. 972 52
1: 55 44. Servei de vehicles de substitució.
0: Els atendrem com cal.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Ràdio Vila-sacra.

0: Estimem la ràdio. Ixe mitjà càlid i proper que connecta les persones. Una ferramenta aliada de les causes justes. Vivim la festa de la ràdio amb els qui la fan i tenen cura d'ella. Música, ràdio i periodisme.
1: Llocs plens de màgia.
2: Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Visita'ns.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa. Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
4: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
5: Vila-sacra sense punxero. F-A-M.
6: Et sona la marca Branding Plan?
7: Té alguna cosa a veure amb la ràdio i els negocis, no?
6: Sí, per aquí va. Els negocis, les empreses... Però és més que això. És una subscripció que pot sumar a la teva estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu que tens un negoci, l'hauries de conèixer. No hi perds res. Porten molts anys ajudant a pimes de tot l'estat a créixer.
7: I per apuntar-se?
6: Molt fàcil. Entra al web serempresarios.com. Busca Girona. És gratuït, ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci.
8: Amb Branding Plan, els negocis milloren.

0: L'Empordà s'obre per a donar a conèixer la seva oferta gastronòmica, el seu paisatge i el seu patrimoni.
1: Més de 40 experiències que mariden gastronomia i cultura t'esperen.
0: Tastos, visites, degustacions, rutes, concerts i molt més. Més informació a empordà.cat.
2: Tasta'l. L'Empordà es tasta.
3: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
4: En joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En joc.
3: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
5: I parlant d'emocions,

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Bon dia, encetem jornada, setmana i també una nova pujada de la temperatura. La massa d'aire a 850 que tenim a sobre nostra, a mesura que avanci la setmana, s'anirà fent més càlida, és a dir, anirà prenent tonalitats més rogenques i això farà que en superfície la temperatura màxima vagi pujant. De fet, aquesta pujada es pot observar amb un meteograma, on es veu que la pujada s'allarga com a mínim fins al cap de setmana. A més, també es permet veure la precipitació, o com a mínim com no se n'espera. A partir de diumenge, però, sembla que començaria una baixada de la temperatura i també podria començar a caure alguna gota en algun punt del país. De totes maneres, hi ha força dispersió i, per tant, encara no es pot fer cap afirmació i caldrà anar seguint la situació. De moment, dimarts tindrem una jornada força sorellada que començarà amb alguns estrats baixos a punts de l'interior i, això sí, al terç sud del país la jornada serà una mica més ennuvolada, especialment a l'extrem sud, a les Terres de l'Ebre. A partir del migdia començaran a créixer nuvolades al Pirineu i també al Prepirineu, que s'espera que puguin deixar algun ruixat a sectors del Pirineu. I pel que fa a les properes jornades, seguirem amb el predomini del sol i algunes nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, tot plegat amb una pujada de la temperatura. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: La teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: Callen aquí.
1: Jo de tu no li donaria més voltes. Fes-te vigilant de seguretat, o escorta privat, o vigilant d'explosius.
2: I on et preparen per tot això?
1: Aquí, a Girona, a l'Acadèmia Bull. Jo m'estic preparant. Vens?
3: Cursos gratuïts adreçats principalment a persones en atur i sense exàmens a la Policia Nacional. Informa-te'n a acadèmiabull.es o a les nostres xarxes. Acadèmia Bull, el teu futur com...

0: L'art té una part que no es pot explicar de forma racional. La inspiració, el to o les sensacions a transmetre provenen de la mateixa essència de l'autor, deixen la seva petjada. Una aportació que després complementa el lector amb les seves pròpies vivències, perquè la seva manera de sentir i d'entendre el món és la mateixa, perquè no els costa cap esforç entendre's i plegats poden reforçar el seu missatge. Ens acompanyeu en aquest viatge a la Lluna?
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: La fem entre tots.
4: Hola, doncs mira, jo vull fer un encís. Jo vull fer una reflexió amb la gent que... Jo crec que els partits, hi ha partits que tenen molta mania en dir que la llengua, que aquí no s'aprèn la llengua castellana. I jo vaig al gimnàs cada dia i la majoria de gent es reúnen al castellà. I la classe es dona en castellà. Jo veig que a les places es parla més el castellà que el català. És a dir, això vol dir que la llengua castellana aquí no es perd. Té molta força. Doncs per què tanta vèria que si es té que fer la meitat de castellà en les classes, al col·legi, i català i anglès, i no sé... És que jo crec que el català està millor, més ben enraonat, i m'hi raona més gent el castellà que el català. Que jo, a veure, que jo la veig ben molt bé, el castellà. Jo tinc família castellana i enraono les dues llengues. Però que jo crec que en vez de perdre el temps amb aquestes històries, haurien de... perdre el temps amb altres coses més importants, perquè qui digui que el castellà s'està perdent aquí i que els nois que estudien aquí el català no poden anar a treballar a Madrid perquè no saben parlar el castellà, això no és veritat. Ells saben escriure el castellà, saben llegir el castellà i saben parlar el castellà. I a més, jo sóc la que m'hauria de sentir ofesa que estem a Catalunya i que jo tingui que tenir una classe en castellà perquè hi ha gent que ni l'entén i porta 50 anys aquí, que és el mínim que es podria fer. Més volia dir això.

0: temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Sal celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Nit Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou a més un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. El temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Ràdio Vila Sacra.
4: Ràdio Vila Sacra.
3: Ràdio Vila Sacra.
5: Ràdio Vila Sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.

0: să caut. Nu am espațiu.
1: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.
2: Encara no tens el teu Marcelinus?
3: Marcelinus és un jersei dissenyat i confeccionat íntegrament a Olot, amb una producció limitada. El jersei de tota la vida, amb un aire renovat i contemporani, però accessible, com tu.
2: Que no se t'escapi cap detall. Mira't la pàgina web marcelinus.cat i veuràs com fem els nous Marcelinus i on pots trobar-los.
3: Marcelinus, jerseis amb nom propi.
4: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
5: Gent Ràdio Vila-seca.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Detinguts dos homes a Calafell per haver-se endut monedes i joies d'un jaciment arqueològic marí. Els Mossos d'Esquadra els van enxampar infraganti quan van agafar els objectes del fons del mar amb ajuda de detectors de metall. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
2: Una persona que va veure com dos homes s'introduïen a l'aigua amb equips de busseig i detectors va avisar la policia. Un cop al lloc, davant de la costa de Calafell, van poder-los trobar. Se'ls van intervenir els objectes que portaven, una seixantena de monedes, alguns anells, medalles i collarets. L'alcalde Ramon Ferrer explica que va ser una operació conjunta dels Mossos i la policia local.
3: Vam enviar la policia local i vam avisar els Mossos també, doncs, perquè ens ajudessin a capturar-los, i un el vam detenir a la mateixa platja sortint de l'aigua i l'altre el vam detenir en un carrer que hi ha més enrere i que doncs, ja estava posant les coses dintre del cotxe.
2: I ell mateix explica les característiques d'aquest jaciment.
3: És un vaixell que està enterrat i que a més amb el moviment del el mar es va movent de lloc, o sigui que no és un lloc fixe, és un lloc que va canviant de posició, per tant avui està a Calafell com pot estar a Cunit o com pot estar a Vendrell, no?
2: Els dos homes van passar a disposició del jutjat del Vendrell. Dijous van quedar en llibertat però amb la prohibició d'entrar al municipi de Calafell, costa inclosa. Se'ls acusa d'un delicte contra el patrimoni històric per prospecció subaquàtica amb detectors de metalls en un espai d'alt valor arqueològic. Els dos homes anaven junts i un d'ells és reincident.
0: Informatiu Ràdio Vila-sacra.
4: Tanca els ulls.

0: viatge en el temps.
1: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra...
2: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals.
1: Distrae...
3: és molt important fer-ne difusió.
1: I enganxa.
4: És que, però on s'ha vist? És que... bueno...

0: que t'interessa, escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: Amb clau d'humor i situat a Catalunya, Xavier Sust recull tot un seguit de situacions i miniquies que poden ser útils, però també curioses i a la vegada impensables. Tots hem tingut a les mans guies de ciutats, però en aquest recull ens en presenta una de poc freqüent, una ruta per Santa Coloma de Gramenet.
1: Això és la curiositat a priori. Les guies turístiques es fan de Montserrat, de la Costa Brava, del Romànic de Boí, es fan de llocs, doncs apa, guia turística de Santa... Però no, escolta, vull dir, a tot arreu, un bon restaurant, hi ha un edifici que té un determinat interès...
0: Seguint amb el turisme, proposa descobrir Londres, fent un recorregut per l'exili català.
1: Aquí va fer la conferència aquella seminal importantíssima el doctor Trueta, aquí va fer el concert d'acabar de la guerra al Pau Casals, aquí hi havia aquella al·legació que va obrir la Generalitat als F-30, etc.
0: Més enllà del que entenem com a turisme, entrem en les curiositats. Un diccionari del món del còmic el trobarem a les pàgines centrals, inspirat en els antics TVOs de Bruguera. O què s'ha de fer per anar de públic a un programa de ràdio o de televisió?
1: Vull anar de públic a... Diu, no, aquest programa no, perquè aquest programa, doncs, això és enllaunat. La missa, per exemple, la missa dels diumenges de TV2. Vull anar de públic a la missa dels diumenges.
0: La síndrome d'Estocolm, o una suposada agressió postelectoral, té solució? L'autor troba la resposta a la Fira d'Herbes Remeieres de Vilanova de Sau.
1: Sí. Va fer una llista d'infusions, punyols, tisanes, per curar les malalties de la vida moderna.
0: I com ho podem fer per canviar de religió?
1: Que ha de fer un senyor que es vulgui fer Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Si és obligatori rapar-se el cap o no, si t'obliguen a dur aquella túnica, quins estudis o quines obligacions et comportarà.
0: En Xavier Sust és economista i ja ha publicat altres llibres d'aquest estil. Secrets de Catalunya, la dita Cusatània, i és el primer volum d'una col·lecció que continuarà amb curiositats d'altres indrets. Per cert, l'autor recomana llegir-lo en petites dosis. Un capítol abans d'anar a dormir.
2: Em fa la sensació que... i amb raó.

0: nosaltres també ens sembla que estudiar teoria durant anys és perdre el temps. Per això, i perquè volem que estiguis realment preparat pel món actual, et donem les eines que necessites per submergir-te al sector tecnològic en només 5 mesos i des d'on tu vulguis. Núcleo Digital School. El teu futur comença aquí.
1: Visita núcleo.school.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.

0: I parlant d'emocions...
1: 75.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: Tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
1: Que a la meva classe hi ha un moro. És català, que xulo.
0: Ells ja estan preparats. I tu, i tu, i tu, i tu, i tu.
2: Do it!
3: Saltem amb el teatre.
4: Impulsem els nostres escenaris.
3: Saltem amb el circ.
4: Impulsem les nostres carpes.
5: Saltem amb la poesia.
4: Impulsem les nostres lletres. Okay, I believe
5: you, Charlie. Impulsem la cultura.
6: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
7: Avui us parlarem del llibre d'en Quimet i la Martina. L'autora es diu Anna Ubiols i l'il·lustrador és en Subi.

0: d'inventar finals diferents. El llibre parla d'un ratolí de bosc que es diu Quimet. En Quimet fa un viatge a la sabana. A la sabana troba l'amor de la seva vida. La Martina és una girafa molt bonica. És un conte d'amor. Com que volem que us llegiu el llibre, us explicarem alguns finals diferents que ens hem inventat. Sense voler, la Martina trepitja en Quimet, es perdonen i es fan amics. Un altre final és: en Quimet es posa trist perquè la Martina s'ha enamorat d'una altra girafa. Un altre final és: en Quimet cau de la girafa, se'n va i no torna mai més. Un altre final és que el Quimet i la Martina tenen fills. Un altre final és: el Quimet i la Martina tenen un fill mig girafa, mig ratolí. Un altre final és: el Quimet aconsegueix casar-se amb la Martina perquè li regala un osset de peluix. L'últim final és: la Martina li diu al Quimet que no està enamorat d'ell i el Quimet s'ha desmaiat. Moltes gràcies. Esperem que us llegiu el llibre. Adeu!
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: i és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
1: Si vius una situació difícil, atura't i truca al 900-925-555 de prevenció al suïcidi. 900-925-555.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Pareu bé l'orella.
3: Contestador 972-51-1268.
4: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no corre alguno que ya no desee guardar. Gracias.
3: WhatsApp 656-1970-62.
5: Tu saps triar el camí, el de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
6: Home, vamos. Sí. Ho hem entrat ara. I sí, n'havia sentit a parlar, però no sabia la història, no. Dius, hòsties, a mi m'agrada molt. Sí.
7: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
8: Ei! Aquí,

0: quan tens o encara et costa?
1: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Bon dia, encetem jornada, setmana i també una nova pujada de la temperatura. La massa d'aire a 850 que tenim a sobre nostra, a mesura que avanci la setmana s'anirà fent més càlida, és a dir, anirà prenent tonalitats més rogenques i això farà que en superfície la temperatura màxima vagi pujant. De fet, aquesta pujada es pot observar amb un meteograma on es veu que la pujada s'allarga com a mínim fins al cap de setmana. A més, també es permet veure la precipitació o com a mínim com no se n'espera. A partir de diumenge, però, sembla que començaria una baixada de la temperatura i també podria començar a caure alguna gota en algun punt del país. De totes maneres, hi ha força dispersió i, per tant, encara no es pot fer cap afirmació i caldrà anar seguint la situació. De moment, dimarts tindrem una jornada força assorellada que començarà amb alguns estrats baixos a punts de l'interior i, això sí, al terç sud del país la jornada serà una mica més ennuvolada, especialment a l'extrem sud, a les Terres de l'Ebre. A partir del migdia començaran a créixer nuvolades al Pirineu i també al Prepirineu, que s'espera que puguin deixar algun ruixat a sectors del Pirineu. I pel que fa a les properes jornades, seguirem amb el predomini del sol i algunes nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, tot plegat amb una pujada de la temperatura. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: I parlant d'emocions,
1: 54.
2: Sabries dir-me què és l'amor?
3: Sí.
2: Estàs enamorada ara mateix?
3: Sí.
2: Quantes vegades t'has enamorat a la teva vida?
3: Sí.
2: Demana un desig de futur per tu i la teva parella. Pensa el que tu desitgis i es complirà.
3: Sí.
2: Diria bé respondre'm aquestes preguntes?
4: No, millor no.
2: Millor no?
4: No, millor no. No, millor no. No, millor no.
2: Vale. Hola, home, pots respondre les preguntes?
5: Sí, i tant.
2: Sí, i tant.
5: Sí, i tant.
2: ¿Sabrías decirme qué es el amor?
3: Hoy en día el amor es sexo, nada más. No hay nada más.
6: Caram, Robotech, com ho veus tot això?
7: Mira, Robocruf, jo ho veig.
6: Ho veus?
7: Sí, Robocruf, ho veig.
6: I què és el que veus?
7: Una cosita tilín, tilín, tilita.
8: No només són paraules que es diuen a l'afat per un moment i sense pensar. Són altres coses que se senten sense parlar, al somriure i a l'abraçar.

Per què crec que ets tan important a la vida de les persones? Potser hi ha algú que pugui viure sense amor? Quina és la importància que té realment l'amor en tot plegat? Com definiríem l'amor? Com el defineixes tu? Si agafo el diccionari de la llengua catalana i busco la paraula amor, em diu textualment: inclinació o afició profunda que se sent per una persona. Amor fraternal. Amor filial. Amor passional. També afegeix inclinació viva i desinteressada cap a una cosa, cap a una doctrina, cap a unes idees. Oh, l'amor. Déu-n'hi-do, l'amor. Sigui el que sigui l'amor, que sigui per bé. Sigui el que sigui l'amor, jo no podria viure sense amor. Tu podries viure sense amor? Com l'entens tu realment, l'amor? A mi m'agrada l'amor. L'amor en tots els aspectes, en totes les seves vertents, en totes les seves diferències. Ja només la paraula amor m'agrada. Potser per això avui vull començar dient a tots plegats: hola, amorcito corazón.

0: les vacances d'estiu.
1: Amb Ràdio Vila-sacra Millor.
2: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
3: És Ràdio Vila-sacra.
2: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
3: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
4: En el 107 de la FM.
5: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
6: Aquest ha de ser un espai lliure de sexisme. Rebutgem les actituds sexistes entre tots i totes.
7: Tots som guapos i guapes. No t'he demanat l'opinió sobre el meu físic. El meu cos no és un objecte.
8: Ser babós no és lligar, és assetjar. Les agressions sexuals mai estan justificades.
9: No és no. Si vull alguna cosa amb tu, ja t'ho faré saber.
10: Fem pinya contra els masclistes. Si ets en una festa i veus o pateixes una agressió, busca complicitats al teu voltant. Si no saps què fer, vés a la barra.

0: Sabies que els pops tenen un sistema de comunicació ultrasònic que els humans no podem sentir? Aquests cefalòpodes, coneguts per la seva intel·ligència i capacitat per canviar de color, emeten sons d'alta freqüència. Aquestes ones sonores, que oscil·len entre els 20 i els 100 kHz, estan fora del rang auditiu humà, però els pops les utilitzen per coordinar la caça, alertar de perills o fins i tot per cortejar parelles. Aquest sistema es complementa amb els seus canvis de color i patrons visuals, que també serveixen per transmetre missatges. Per exemple, un pop pot canviar a un to vermell intens per mostrar agressivitat o esvair-se en tons pàl·lids per indicar por. Els científics han descobert que algunes espècies, com el pop de corall, poden parlar amb altres pops a distàncies de fins a 100 metres sota l'aigua gràcies a aquestes senyals acústiques. Aquesta habilitat els converteix en autèntics mestres de la comunicació oceànica, demostrant que el món submarí és molt més complex i fascinant del que sembla a simple vista.
1: El Club d'Escacs de l'Escala a l'Alt Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
2: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
3: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell i de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
2: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
4: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure mi carrera, d'aprendre les estratègies.
2: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.

0: Riots, Ginestà, Teràpia de Xoc, la Ludwig Bank, Serco, Dan Peralbo, Diversiones i molts més.
1: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
0: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat, amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
1: Vine a les festes d'altura, com les d'Olot, enlloc.
2: Ràdio Vila-sacra 107 FM, la de tota la vida.
3: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. I la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.
4: Bec, bec.
5: Què veus?
4: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu. Sí, sí, una sangria estiu drinks.
5: I on la tenen?
4: Segueix-nos a Instagram, @estiudrinks, i sabràs el punt de venda més proper. Demana la teva estiu drinks també al teu bar de confiança. Bec, bec, estiu drinks.
6: Tanca els ulls.
7: Primavera, viatja i desconnecta de veritat. Posa el teu cotxe en mode avió. Aparca al pàrquing oficial d'Aena i oblida't de les preocupacions. Còmode, proper i disponible a l'aeroport a un pas de totes les botigues i serveis de restauració. Estalvia i reserva ja des de l'app o aenaparking.com.
8: Sebrae és l'associació d'agents immobiliaris més implantada a la Costa Brava Nord amb més de 33 agències. Tots són professionals degudament registrats com a agents immobiliaris de Catalunya i amb totes les garanties per realitzar una compra-venta amb total tranquil·litat. Sebrae s'ocupa de tasar la propietat, de trobar-vos el comprador i el millor finançament. També de fer tots els tràmits i, per suposat, de donar el millor assessorament jurídic i fiscal. Podeu contactar amb Sebrae a través de www.sebrae.com o visitant les agències que mostren la marca Sebrae.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
2: Informació, música, entreteniment.
3: El meu nom és el teu, i com jo, no has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu perquè tu tens esperança en el demà que construeixes dia a dia, a cops de bellesa. Tens esperança perquè hi ha el vent i el sol i les onades i els ocells i les flors i els arbres. Hi ha camins. Hi ha aquesta música i el moviment d'una dansa improvisada. Hi ha besades. I som tu i jo. I no ens cal res més.

0: produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!
2: Com?
3: Tiene un mensaje nuevo.
4: Hòstia, noi, com vam patir dimecres, eh? Jo sempre em prenc llet en cau per sopar, però no vaig prendre una tassa de llet amb cafè, un cafè de llet, i no em vaig a dormir pas, no? No em vaig a dormir. I visca el Barça i visca Catalunya, no? I bueno, a veure, adéu, un petó.
1: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
5: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
6: Pessigolles.

Un món de músiques diverses i contrastades que formen un tot musical ple de colors, sovint fina ironia, que desprenen talent, molta força expressiva i un missatge directe i sincer.

restaurant Camelot de Begur i Torroella de Montgrí. Vine a tastar els nostres menús especials, el menú xuletón i el menú d'arrossos, o tria el que vulguis de l'extensa i variada carta Camelot. Obert cada dia per dinar o sopar. Si encara no coneixes el restaurant Camelot, a què esperes? Camelot Begur i Camelot Torroella. Busca'ns a Instagram.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les llars amb criatures es preparen aquests dies per la tornada a l'escola. La compra de llibres i altre material escolar, roba i tot el necessari per al primer dia de classe suposa una despesa familiar considerable. Maria Gómez.
2: La tornada a l'escola, un daltabaix econòmic per a moltes famílies.
3: Llibres, carpetes, retoladors...
4: Estan mirant alguna motxilla, algun tàper, alguna ampolla...
2: 500 euros de mitjana, però és només el principi perquè tot un any escolar en una escola pública se situa a prop dels 1.000 euros i gairebé 3.000 en cas de la concertada. Són dades de l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, que emplaça les famílies a seguir tres principis bàsics. Enrique García n'és el portaveu.
5: Planificació i apuntar en un paper aquello que realmente necesitamos. Pues la siguiente es la reutilización. Tener en cuenta qué podemos reutilizar de material, libro de texto, ropa, y que nos permita un ahorro significativo. La comparación. Los libros pueden variar hasta un 25% de precio en función del establecimiento donde los compramos.
2: D'una resposta a una d'aquestes regles d'or, la reutilització va ser l'objectiu de Badoca, una empresa que dissenya i gestiona els projectes de llibres de text en funció de les realitats de cada centre. Una opció que té beneficis per a les famílies, però també sobre l'alumnat. N'hem parlat amb l'Àngels Quílez.
6: Un cop ja hi comencen i veuen també la salle econòmic i veuen també l'ús que se li dona, també, sí, és una manera també de poder educar els infants, no? Educar els alumnes amb el futur, no? Educar els alumnes amb aquest consum responsable.
2: Iniciatives que cada vegada guanyen més adeptes.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
7: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.
8: Jo era un espermatozoide.

0: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
1: Si t'aixeques de matinada abans que surti el sol, podràs veure aquells pescadors del port forjats pel fred i el sol, preparant les seves barques per sortir a la pesca. I podràs sentir aquella olor, no pas olor de peix, sinó de mar. A bon preu i esclat, creiem que no hi ha res millor que poder gaudir del sabor i les propietats del peix fresc. Per això ens apassiona aquesta feina. Pescar és una feina dura. Allà no hi ha res que pari el vent, ni el fred, ni la calor. És com un joc d'atzar i mai saps si serà un bon dia. El Mediterrani ens ofereix una gran varietat de peix. Peixos criats a la mar amb llibertat, amb la màxima frescor i la qualitat del quilòmetre zero. Però per a gaudir-ne hem de vetllar i tenir sempre cura de la nostra mar. Ens agrada contemplar tots els colors del peix damunt dels taulells i veure la delicadesa emparada en els talls de les peixateres i peixaters formats en aquest ofici i coneixedors del producte a la perfecció. Si cuidem i respectem a la mar, ella sempre ens tornarà el millor.
2: No t'enganyis. No fa falta ser gran per ser ràpid. Per arribar a tots els racons. Per gaudir de la fibra més avançada. Per parlar des de l'Empordà amb tot el món. I per rebre el tracte que es mereix un client. Prisco Electronica Network. Una petita empresa. Un gran servei.
3: Pareu bé l'orella.
4: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: La ràdio és la veu que ens acompanya, el cafè que ens desperta i la música que ens abraça. Ràdio Vilasacra, la teva. I'm gonna show you what I'm
3: working with. I és que de Ràdio Vilasacra, només Ràdio Vilasacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: fliparàs. Al·lucinaràs.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Tots els apartats que feu m'encanten, eh? Els de música, els de salut, els de geografia, els de socials, tot, des del principi. Molt agradable, també. I doncs bé, una salutació a la gent que escolta, a la gent de sempre i la gent nova, a tothom. I sempre va bé la confiança d'uns bons amics de veritat, no?, que estan per tu, i tot això, no?, sempre tira endavant, eh? Adéu.
4: Espera un moment, que m'agafa tos. M'agafa tos.
2: Infants, joves, grans i més grans, tothom pot enviar els seus missatges al 107 per FM, ara i sempre.
5: Un moment, mireu a càmera.
6: Lluís!
5: Uau, mireu això, posa-t'hi, mama. Oh, quina passada.
6: Lluís!
7: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
8: Vine a

0: són la Elisenda Camps i us vull parlar de Low Baila, o la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise. Organitzen actes d'alt nivell per particulars i empreses. Convencions, celebracions, viatges d'incentiu, tot allò que t'imaginis, a Low Baila ho fan realitat i cuidant els mínims detalls.
1: Truca'ns al 602 25 42 35 602 25 42 35 o envia'ns un missatge. Low Baila.
2: Xato! S'estiu s'acaba.
3: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.
4: Encender la tele hoy en día es un taladro para el cerebro.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El president nord-americà Donald Trump ha anunciat un acord per controlar una cinquena part del sector petrolier de Venezuela, el país amb més reserves de cru del món. El pacte preveu que els Estats Units es quedin amb 65.000 milions de barrils, una xifra que duplica amb escreix les reserves nord-americanes. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confirmat l'acord que Trump ha anunciat per sorpresa a les xarxes. Els dos socis qualifiquen aquest pacte d'històric. Per ara no han transcendit les condicions concretes d'aquest acord ni tampoc com es podrà desenvolupar, però és una anunci que dona oxigen a Trump, que dos mesos de les eleccions de mig mandat intenta frenar l'increment del preu del combustible a causa de la guerra amb l'Iran.
2: Chao pescao, chao pescao, chao pescao, chao pescao, chao pescao, chao...
3: Madre mía, ¿cómo está el mundo?
4: Educació és la paraula clau, no? Educació a casa, a l'escola, a la societat, donar informació de prevenció a les escoles, una assignatura obligatòria sobre perspectiva de gènere a la universitat i també educació per aconseguir aquest canvi social que necessitem per posar fi a aquest problema estructural.
3: Roser Giral, doctora en psiquiatria, llicenciada en ciències humanes.

0: marcs de llegenda. El Parc del Foix està situat a l'Alt Penedès. És conegut pel seu magnífic pantà, que aporta al paisatge un punt màgic i misteriós. Però no és exactament aquí on s'ambienta la seva llegenda de la Cova d'Or. Fa un temps es creia que entre Foix i Clariana hi havia un tresor amagat en un pou conegut com la Cova d'Or. Un dia, un cavaller va demanar a un vailet que el guiés fins a la famosa cova. El noi, que l'esperava fora, va veure que començaven a sortir moltíssims cargols de l'interior. De seguida, també va aparèixer el cavaller, amb dos serrons farcits de vés a saber què. I va ordenar al nen que s'omplís les butxaques d'aquells animalons i se n'anés de pressa. L'Anna Mascaró és educadora ambiental i a través de diverses activitats ensenya als nens la biodiversitat d'espècies i vegetació del parc. I quina millor manera de fer-ho que a través de contes i llegendes. Benvinguda, Anna.
1: Moltes gràcies.
0: Anna, és habitual trobar el cargol relacionat amb la bona sort?
1: Sí, és una d'aquestes llegendes o històries que expliquen, que potser la gent no coneix massa, però ho relacionen d'aquesta manera. Realment els cargols són uns animals que són molt propers a nosaltres. Ja els nens des de ben petits doncs canten la cançó de Cargol treu banya. Però si te'ls mires bé, són uns animals una mica estranyots. Són uns animals que es desplacen molt lentament, que van molt a poc, que es construeixen la seva pròpia casa, que arrosseguen sempre al llarg de tota la seva vida, que a vegades són difícils de veure, però que hi són, en el bosc i a la muntanya. També cal dir que últimament, els darrers anys, cada cop, la quantitat de cargols que trobem en el bosc, que trobem a la muntanya, és inferior, degut doncs, a la quantitat de pesticides que es tiren en els camps i també per aquesta sequera que anem arrossegant al llarg dels darrers anys.
0: I vosaltres feu buscar cargols als nens quan organitzeu les activitats del bosc?
1: Bueno, nosaltres quan organitzem les activitats, sempre amb els nens, amb tots els infants i també amb els adults, doncs els diem que s'ha d'anar molt de respecte amb la flora i amb la fauna que trobem en els nostres boscos, perquè realment són un tresor. Llavors nosaltres els cargols doncs, els podem identificar, els podem observar, però el que no fem és manipular-los ni ens emportem cap a casa, perquè en allò on han d'estar doncs és en el bosc, a la muntanya, en el seu hàbitat, eh?
0: I tenim al parc altres animals de llegenda semblants als cargols?
1: Podríem tenir uns quants d'animals de llegenda. El que sí que tenim són animals molt importants. Per exemple, jo destacaria una espècie protegida que tenim en el parc, que és l'àliga cuabarrada, també coneguda com a àliga perdiguera, i és una espècie molt i molt protegida que, per sort, doncs, la tenim present en el parc del Foix, l'àliga cuabarrada. I per tant també podríem dir que és un tresor com un animal de llegenda que podríem tenir, que encara es conserva a les nostres contrades.
0: I què ens pots dir de les coves, que també és un element important d'aquesta llegenda? Què tenen de llegendàries les coves?
1: Bueno, les coves sempre són llocs misteriosos, no? Perquè generalment són llocs foscos que tu hi entres i a vegades els animals que viuen dintre les coves ja són animals cavernícoles, especialistes en viure dintre les coves i, per tant, animals diferents que els que podem trobar en un alzià, en una pineda, I llavors entrar en una cova sempre és un misteri perquè no saps què t'hi trobaràs. Tota la zona d'aquí al Parc del Foix doncs, també és una zona on hi ha petites coves, petites baumes, perquè aquestes muntanyes doncs, estan fetes de roca calcària. La roca calcària és una roca que al llarg dels milers d'anys per acció de l'aigua de la pluja mica en mica es va dissolent i per tant a través de fissures, a través de petites escletxes a la roca es poden anar formant aquestes coves. I a vegades a dintre les coves també és un bon refugi on s'hi amaguen ratpenats. Els ratpenats també és un d'aquests animals una mica llegendaris, no, a vegades? Però també els ratpenats són uns animals protegits i que troben refugi i a dintre de les coves.
0: El marrec va córrer cap a casa i quan va arribar es va endur una grata sorpresa. Els cargols s'havien convertit en monedes d'or. Des d'aleshores, molta gent ha visitat la cova, però mai més ningú no ha trobat ni cargols ni monedes d'or. Parlem de coves, de ratpenats, de cargols. Pot ser que al Parc del Foix hi trobem una gran diversitat d'elements potencialment màgics? No sé si per la geografia o per la flora i la fauna característics del parc.
1: Sí, jo diria d'aquesta manera, eh? Sí, que tant de plantes com d'animals podríem considerar que n'hi ha uns quants de màgics, no? A més, a part del Foix, l'altre element màgic podríem dir que té és el pantà de Foix. El pantà de Foix és la zona humida més gran que tenim aquí al Penedès, per tant, és una zona doncs, important, refugi d'aus migratòries i d'ocells aquàtics, i per tant és una zona també important. Aquest punt, en els llocs on hi ha aigua, sempre és un lloc una miqueta especial, eh? I també és un lloc una mica com de misteri, com de llegenda.
2: Ara que mencionaves el pantà del Parc del Foix, que és molt conegut, hi ha llegendes relacionades amb aquest pantà o amb altres espais del parc?
1: Bueno, llegendes en concret relacionades amb el pantà no en coneixem cap. Sí que podríem dir que potser a partir d'ara podríem començar-nos a inventar alguna llegenda, eh? Perquè aquests darrers anys una de les espècies que ens ha aparegut en el pantà, un peix d'aquests introduïts, que és el silur, que és un peix que és molt gran i que se'n comencen a veure en el pantà de Foix, podríem dir una miqueta per mala sort que es comencen a veure, perquè no hi hauria de ser, un d'aquests peixos introduïts que ens ve d'altres zones, i és un peix que és molt gran, que pot arribar a fer 2 metres de llargada. I, per tant, veure aquest peix, doncs potser sí que et pot arribar a pensar en que poden existir monstres, no?, en el pantà de Foix, per exemple. I altres elements màgics que podríem trobar en el parc, doncs jo em fixaria sobretot en les plantes. A vegades hi ha plantes que no hi dones la importància que tenen, però aquí tens plantes remeieres, plantes medicinals, molt conegudes aquí a la nostra zona, i aquestes plantes tradicionalment doncs, s'han utilitzat per curar alguns mals, Per tant, també tenen aquest punt de màgia, no?, aquestes plantes, podríem dir.
2: Vaja, tenim una gran varietat i diversitat d'elements màgics i llegendaris en aquest parc. De monstres sembla que no, malgrat que acostumen a estar bastant associats a pantans i a llacs, no? Com per exemple la llegenda del llac Ness a Escòcia. Jo crec que el pantà de Foix ara faltaria crear una llegenda que parlés d'algun monstre del pantà de Foix.
1: Sí. Bueno, algunes vegades amb els nens, no?, quan fas alguna activitat, ells també tenen idees molt, molt imaginatives, i jo crec que amb tota la canalla podríem arribar un dia a construir una nova llegenda, no?, d'aquests animals fantàstics que podrien viure en el pantà de Foix, eh?
2: Però de moment, Anna, ens quedem amb la llegenda de la Cova d'Or, que jo crec que ens haurà sorprès a molts, perquè segur que tots havíem escoltat que elements com les faves es podien convertir en monedes d'or, però amb cargols crec que no era tan conegut o tan habitual, malgrat que hem descobert que és bastant de la nostra terra, i sobretot bastant d'aquest parc de llegenda, el Parc del Foix. Has escoltat el podcast Parcs de

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
4: Informació, música, entreteniment.
5: La carn d'un any per tota la família. Sí, vine i aconsegueix-la a la Carnisseria Tramuntana, a la Jonquera, la carnisseria més gran de les comarques de Girona. Al Centre Comercial Tramuntana, a només 300 metres de l'Outlet Shopping Gran Jonquera. Més informació a carnisseriatramuntana.com. Si vens de compres a la Jonquera, aprofita el viatge.
6: Gent que és feliç fent feliços els altres.
7: Quan bufa la tramuntana, les millors vinyes de la nostra terra es deixen gronxar per aquest, el millor vent del món. És el començament d'un llarg procés que passa per la brema i el repòs de fins a un any amb bota de roure. Resultat? Un vi negre gran reserva destinat als grans moments. Rigau Ros, vi negre gran reserva. Amb Rigau Ros, cada dia hi pot haver un gran moment. Rigau Ros, d'Oliveda, Campmany.
8: Què necessites avui?
9: Amazon le trae esa sensación de 5 estrellas a Pablo y a su nuevo plan de vida sana. Después de apuntarse a un gimnasio de élite que le dejó la cartera y los músculos en tensión, Pablo descubrió que en Amazon tenía todo lo que necesitaba por mucho menos de lo que imaginaba. Zapatillas deportivas, bañadores y auriculares resistentes al sudor, todos muy bien valorados. Que te den un buen masaje en esa cartera, que no da más de sí, Pablito. Los productos mejor valorados a precios increíbles. Descubre más.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Benvinguts a casa.
2: Creem, compartim, estimem i construïm. Desitgem, descobrim, gaudim i transmetem.
3: Connectar amb la ciutadania i ser motor d'impuls del català.
2: Potenciem.
3: Són dos dels grans objectius del nou pla estratègic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
2: Imaginem, creiem, vivim i connectem.
4: Ràdio Vila-sacra des d'aquest punt de Catalunya.
5: Ràdio Vila-sacra.cat.
3: Els detalls del nou pla ja es poden consultar al web de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
6: Sentim la comunicació local.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els treballadors fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya, segons Comissions Obreres. El sindicat assegura que així els empresaris s'estalvien 11,6 milions d'euros setmanals. En total, hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seva jornada laboral, la meitat de les quals ho fa sense cobrar. La secretària d'aquest sindicat, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre s'estan fent tantes hores extres.
2: Aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són, en un cas, retribuïdes, i en un ampli cas, no retribuïdes, i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
1: Segons Comissions, aquestes hores extraordinàries les fan sobretot dones i joves del sector serveis. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per auditar el que considera un abús.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.

0: sabies que...
1: Els corbs poden fabricar i utilitzar eines i algunes espècies fins i tot poden preparar-les abans de necessitar-les. Els corbs de Nova Caledònia són famosos per aquesta capacitat. Poden utilitzar branquetes o fulles per extraure larves amagades dins dels troncs. Però el més sorprenent és que no sempre utilitzen l'eina. Poden modificar-la, retallar-la o doblegar-la per aconseguir una forma adequada per la tasca. Els experiments han demostrat que també poden resoldre problemes que requereixen diversos passos. Per exemple, poden utilitzar una eina curta per aconseguir-ne una de més llarga i després fer servir aquesta segona eina. Això implica que han de mantenir l'objectiu final mentre resolen els obstacles. Encara més sorprenent és que alguns corbs semblen capaços d'anticipar situacions futures. Poden seleccionar una eina que no necessiten immediatament, però que serà útil més endavant. Un comportament que durant molt de temps es considerava gairebé humà.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
3: 012, la millor resposta.
4: Què et passa, bonica? Estàs trista?
5: És que avui una nena de la classe m'ha explicat una cosa i no sé què he de fer.
3: Si has vist, patit o coneixes algun cas de violència infantil a la família, a l'escola o als espais de lleure, truca al 116-111. El telèfon d'Infància Respon és un servei públic i gratuït on pots denunciar situacions de violència, maltractament, abús sexual o bullying a infants i joves. Diguem no a la violència contra els infants. Aconseguir-ho és responsabilitat de tothom. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
7: La casa més cara de Catalunya a la venda és a l'Alt Empordà. 22 milions d'euros i accés privat al mar. La Casa Serinyana, més coneguda com a Casa Blaua, obra de l'arquitecte Salvador Sallés, està en venda des del 2019 i, fins fa poc, era la casa més cara de l'Alt Empordà, amb un preu de 15 milions d'euros. Però una finca de roses l'ha desbancat. Es ven per 22 milions d'euros i és la casa més cara de Catalunya, a la venda en el portal Idealista. La finca, més cara del portal immobiliari Idealista, ofereix una residència principal de 1.015 metres quadrats, piscina privada, pista de tennis i edificacions independents. Una veïna del Port de la Selva ha presentat una queixa davant la síndica de Greuges de Catalunya perquè investigui una actuació de vigilants municipals i dels Mossos d'Esquadra que, segons el seu relat, es va iniciar quan es banyava nua en una zona de roques de Cap de Bot. La Federació Naturista Nudista de Catalunya, FNNC, que denuncia els fets, sosté que el nudisme no està prohibit per l'ordenança municipal i considera necessari aclarir la base jurídica de la intervenció. Els càmpings gironins preveuen un any rècord, mentre la Costa Brava Centre frega al ple. El sector admet que les altes temperatures han disparat el consum elèctric i han reduït l'afluència als restaurants.
6: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
8: Quantes cançons coneixes dedicades a la llibertat?
9: Born free as the wind blows.
8: I quantes cançons coneixes dedicades a canviar una bombeta?
10: Escolteu.
8: Doncs això.

0: s'han fet públiques les dades del 2022 que tornen a situar Catalunya a la cua de les comunitats autònomes pel que fa a ingressos rebuts per habitant. La diferència entre el que Catalunya aporta i el que rep és de 20 punts percentuals. El 2022 va ser el tercer territori que va contribuir amb més ingressos per càpita al sistema, un 17,5% per damunt de la mitjana, mentre que va rebre un 2,3% per sota de la mitjana. I aquesta diferència supera els 26 punts si es té en compte el cost de la vida. És el 13è any consecutiu que Catalunya està per sota de la mitjana del conjunt de les comunitats autònomes. Recordem que l'actual model de finançament no s'ha reformat des que va entrar en vigor ara fa 15 anys.
1: Com?
0: La diferència entre el que Catalunya aporta i el que rep és de 20 punts percentuals. El 2022 va ser el tercer territori que va contribuir amb més ingressos per càpita al sistema, un 17,5% per damunt de la mitjana, mentre que va rebre un 2,3% per sota de la mitjana.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.

0: És que m'encanta l'estiu.
1: L'estiu amb Ràdio Vila-sacra és una altra cosa.
2: Som aquí, som d'aquí.
3: La més musical de l'Empordà.

0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: Digo de nada.
2: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
3: On et ve de gust que anem a dinar avui?
4: Sempre amb Ràdio Vila Sacra.
3: I això?
4: Cal saber triar en temps estranys.

0: Salvador Dalí continua sent una de les grans portes d'entrada de Cadaqués al món. La relació entre l'artista i el municipi on va viure i crear bona part del seu univers es reforça ara amb la nova ruta Dalí, un itinerari que recorre una trentena d'espais relacionats amb el pintor. Aquest ha estat dissenyat per Josep Playà, membre dels Amics dels Museus Dalí, una associació cultural vinculada a la Fundació Gala Salvador Dalí.
1: Normalment sempre es lliga Dalí amb Port Lligat o amb la casa on anava a estiuejar amb la seva família al Llaner, però en realitat hi ha molts altres espais de Cadaqués que tenen relació tant amb la seva obra, perquè va pintar diferents espais de Cadaqués, com en diferents moments de la seva biografia, no? És a dir, per citar un exemple, doncs, allà al passeig hi ha l'antic Hotel Miramar, on van venir Paul Éluard i Gala per primera vegada, i és aquí on Dalí coneix a Gala i i de llavors s'inicia la relació.
0: En el poble ja existeixen altres rutes sobre Dalí, però aquesta identifica els llocs amb unes plaques en forma de formiga, un dels símbols més reconeguts de l'univers dalinià, un fet diferencial que valora l'alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana.
2: Una idea que ens va semblar divertida i molt més fàcil fins i tot per gent més jove o per la mainada o per famílies, no? Per poder-ho disfrutar i per poder fer una passejada. Molt lligat també amb aquest turisme que nosaltres apostem per més un turisme cultural en què pugui trobar aquesta oferta, no? De que nosaltres ja fem diferents rutes i es fan rutes d'Ali també, però havent-hi formigues no necessites ningú que te guiï, no? Sinó que tu tens una guia ja i tu mateix et vas fent les formigues i vas buscant aquestes formigues.
0: Iniciatives com aquesta reforcen una marca que atrau milers de visitants, sobretot internacionals, que arriben a la Costa Brava atrets pel geni surrealista. On saben bé la importància de renovar constantment el relat de Dalí és a Figueres, la ciutat natal de l'artista. La Fundació Gala Salvador Dalí fa gairebé 30 anys que manté viva la seva figura amb noves adquisicions d'obres, recerca i exposicions al Teatre Museu Dalí. L'Ajuntament, per la seva banda, també ha buscat ampliar aquesta mirada amb la Casa Natal de Dalí, inaugurada el 2023, un espai que no explica només el Dalí artista, sinó també el nen i l'adolescent empordanès, vinculat al context cultural de la ciutat de principis del segle XX. La pregunta, però, és si aquest gran reclam deixa prou espai perquè creixin altres relats del territori. Per Mariona Sugranyes, la regidora de Cultura de Figueres, el repte no és limitar Dalí, sinó aprofitar la seva projecció internacional per donar a conèixer altres atractius de la ciutat i la comarca.
3: Qui ve a visitar Figueres és pel Teatre Museu Dalí, és així, i per Dalí, no? Llavors nosaltres mirem d'estirar-lo cap a altres atractius que té la comarca i que té Figueres, no? I és per això que ara hem fet aquesta entrada que et permet sumar tots aquests museus i, per exemple, se'n vagi a veure el Castell de Sant Ferran, o bé poder-los tirar amb els monuments romànics del voltant, no? de Figueres, del romànic empordanès tan important, o bé doncs, també el Museu del Joquet de Catalunya, que és un dels grans tresors. Nosaltres estem treballant molt en que Figueres es converteixi en una ciutat de museus i de cultura.
0: L'escriptor Josep Pla, el monestir de Sant Pere de Rodes, Empúries, els pobles romànics de l'Empordà, per molts són un patrimoni que ha quedat eclipsat per Dalí. Per Dolors Vidal, professora d'Història i membre de l'Institut de Recerca en Turisme, la solució hauria de passar perquè cultura i turisme treballessin de la mà i creessin un relat compartit.
4: Aquí, com diem sector turístic, entenem aquests espais d'infraestructura d'allotjament, hotelera i extrahotelera, càmpings, apartaments turístics, hotels. Aquí la gent viatja pel contingut i després va a dormir. Sector turístic, en primer lloc, haurien de ser els responsables de les infraestructures culturals importants, els seus objectius i les seves activitats. En un entorn hiperturístic com és el nostre, no hauríem de separar una cosa de l'altra, perquè jo penso que la cultura és la real, la que existeix, la veritable, l'autèntica, i la promoció turística s'ha de basar en això.
0: Alhora creu que la ciutadania també s'hi hauria d'implicar.
4: El relat de que no ens agraden certes coses del turisme ha anat agafant pes i ha inhibit la corresponsabilitat sobre aquest fet. Els Amics del Romànic de l'Alt Empordà, una associació que intenta protegir el romànic, que és meravellós, de l'Alt Empordà. Doncs la seva vinculació amb el turisme, quina és realment i quines ganes tenen entrant aquí, no?
0: Dalí continua sent una porta d'entrada privilegiada a l'Empordà. La seva marca té una força internacional difícil de substituir, però el debat és com aprofitar aquest reclam sense que faci ombra a la resta del territori. El repte, segons els experts, no és viure sense Dalí, sinó aconseguir que després de Dalí hi aparegui tot un Empordà encara per descobrir.
5: sensacions de Ràdio Vila-sacra.
6: Una porta al món. Llibres de ciència.
7: Aquesta setmana us proposem un llibre sobre fins a quin punt estem determinats per la genètica.
8: Es tracta de l'obra Tiene la sonrisa de su madre, del divulgador científic Carl Zimmer, publicat a Capitan Swing. El llibre recull les bases de la genètica i com determina el nostre aspecte fins i tot en detalls molt concrets. Però també explica com la genètica influeix fins i tot en si som o no resistents a alguns patògens. I l'obra de Zimmer va més enllà i també explica com la tecnologia ens ha costat cada cop més el coneixement dels nostres gens i obrir un nou camí a la medicina. També com la manipulació genètica pot comportar problemes ètics. En aquest sentit, el llibre planteja el debat sobre qui som en realitat i què volem transmetre a les generacions futures.

0: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra.
1: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: I parlant d'emocions.
1: 12.
2: A veure si podem deixar-ho clar d'una vegada. No ens interessa lo viral. No. Ni l'eclipse. No. Ni la posa per fer la foto. Doncs no. Ni tatuar-nos un ocell al cul. No de no. Ni res que no tingui a veure amb ser feliç. Queda clar o encara costa? Som Ràdio Vila-sacra, senzillament.
3: Què?
4: Què?
0: I parlant d'emocions.
1: 86.
5: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
6: A la taula i al llit, el primer crit.
7: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
8: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
9: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Té falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola? L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals. Atura l'assetjament. assetjamentescolar.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
1: Ara toca calma.

0: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh.
4: Ole.
3: Oh. Oh.
4: Ole.
3: Oh.
4: Ole.
5: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
6: Meta limitarà per defecte l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys als Estats Units com a part de l'acord per esquivar el macrojudici sobre el disseny addictiu de les seves aplicacions. El grup de Mark Zuckerberg accepta pagar més de 16.000 milions de dòlars, una xifra molt inferior als 200.000 milions que demanaven la trentena d'estats en la vista oral iniciada la setmana passada a Califòrnia. El fiscal general d'aquest estat, Rob Bonta, ha explicat els termes de l'acord amb Meta, que inclou restriccions horàries de l'ús de les aplicacions a infants i adolescents.
7: Per tots els usuaris menors de 18 anys, Meta ha acceptat establir un límit de temps diari per defecte de 2 hores, que reduirà a 1 hora si altres plataformes s'afegeixen a l'acord. També estableix un bloqueig per defecte entre la mitjanit i les 6 del matí, quan els nostres fills haurien de dormir i no fer scroll amb la pantalla.
6: També es limitaran les notificacions.
7: Meta s'ha compromès a bloquejar les notificacions entre les 10 del vespre i les 7 del matí i durant la jornada escolar, quan els nostres fills haurien d'estar dormint i estudiant, no fent scroll.
6: L'acord extrajudicial entre 29 estats nord-americans i Meta impedirà als joves veure els m'agrada de les seves publicacions i desactivarà per defecte els filtres que imiten la cirurgia estètica. El judici contra Meta havia de determinar si el grup de Mark Zuckerberg havia dissenyat Instagram i Facebook perquè siguin addictives i també els efectes que l'escrol infinit té sobre la salut dels menors. Els experts consideren que l'acord al qual ha arribat Meta amb els Estats Units és un mecanisme per no haver de fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Cèlia Forment.
8: Ho ha explicat l'expert en ciberseguretat i informàtica Bruno Pérez Junca a 3Cat Info.
9: Abans d'arribar a judici, doncs, som un acord. El que passa que realment es veu que hi ha unes ganes de no arribar en aquest judici i a fer-li preguntes que potser serien una mica puyents o que potser no tenen ganes de contestar, com per exemple perquè la majoria dels directius seus doncs no permeten l'ús de les xarxes als seus fills, no?
8: Des del punt de vista sociològic, segons Liliana Arroyo, doctora en sociologia i especialista en innovació social digital, el compromís que agafa Meta

0: coneguin més amb el filtre activat que no pas amb la seva pròpia imatge sense el filtre.
1: Per l'experta, aquest acord és clau per entendre que les xarxes socials no només han de buscar captar l'atenció, sinó també posar límits a com es consumeixen, i avisa que les restriccions s'haurien d'estendre a totes les franges d'edat.
2: Els experts consideren que l'acord al qual ha arribat Meta amb els Estats Units és un mecanisme per no haver de fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Els experts consideren que l'acord al qual ha arribat Meta amb els Estats Units és un mecanisme per no haver de fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Els experts consideren que l'acord al qual ha arribat Meta amb els Estats Units és un mecanisme per no haver de fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà.

0: temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Sal celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Need Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etc. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou a més un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Bac en Família de la companyia Malpelo. El temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Ràdio Vila Sacra.
4: Ràdio Vila Sacra.
3: Ràdio Vila Sacra.
5: Ràdio Vila Sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Torna a connectar amb la vida.
8: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
9: Te truco perquè m'ha agradat molt sentir a la Clàudia. T'escolto sempre, però trucar a vegades pues, prefereixo escoltar i felicitar pels continguts que tenc i per tot el que expliquen, que m'agrada molt. M'agrada parlar bé en català i així tampoc se m'enorbida i ho vaig practicant, no? Perquè jo sóc gallec. He estat aquí, però no he estudiat català.
6: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. Al 107 de la FM, ara i sempre, la teva veu.
10: 107 de la FM.
11: De tota la vida.
12: Us quedeu, oi?
13: Diuen que els petits detalls marquen la diferència.
14: Ah, màquina!

0: Să știu să caut. Noi am esplagă.
1: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.
2: A Ràdio Vila-sacra et donem la teva dosis d'energia i bona música tot el dia.

0: Cada dia es multen de mitjana 37 persones per circular sense carnet. Són 13.500 conductors aturats en un any, gairebé un 40% més que fa 4 anys. D'aquests, hi ha un grup de 5.200 que el 2024 es va incrementar un 60%. Són persones amb el carnet caducat, estrangers que no han homologat el permís del seu país i un grup que és minoritari, els dels que no se l'han tret mai. Anna Pintor, subdirectora del Servei Català de Trànsit, adverteix que aquests són els que més els amoïnen.
1: Ens preocupa molt aquesta tipologia. Tenim conductors que no estan formats, no?, en seguretat viària i, per tant, tampoc poden percebre el risc de les seves conductes. Són conductors que no tenen aquesta formació i poden provocar un sinistre.
0: Pel que fa a conductors enxampats conduint sense punts, l'any 2024 van ser 7.500. Segons Fermí Puy, president de la secció de Dret de la Circulació del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, un gruix important sosté davant el jutge que no pot prescindir del vehicle perquè el necessita per treballar.
2: El transportista, que potser es passa un stop i treuen el permís per conduir, aleshores aquesta persona es pot trobar que ha de continuar vivint de la seva feina i agafa el vehicle.
0: Segons dades del Servei Català de Trànsit, l'any passat 20.000 persones van fer cursos per recuperar els punts del carnet. Cada dia es multen de mitjana 37 persones per circular sense carnet. Són 13.500 conductors aturats en un any, gairebé un 40% més que fa 4 anys.
3: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

0: Club d'Escacs de l'Escala a l'Alt Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
1: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
2: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell i de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
1: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
3: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure mi carrera, d'aprendre les estratègies.
1: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.
4: No et perdis el Museu Casteller de Catalunya. Un museu únic i imprescindible per conèixer el món casteller en la seva essència. A Valls, quilòmetre zero del món casteller.
5: El nostre món, la teva emoció.

0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilasacra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.

0: Doncs bé, nosaltres estem a punt ja de parlar amb el nostre cuiner, en Ventura Cantó. Ventura, molt bon dia.
1: Bon dia a tots.
0: Què tal? Com veus aquesta cuina radiofònica? La veus en condicions o què?
1: I tant que sí. Sí. A més, no tan bruts.
0: Ah, vale, vale. Aquesta cuina és allò que ja va tota, doncs, ja renovada amb els robots quasi que ens posaran... Escolta'm una cosa.
1: Digue'm.
0: Ventura, perdona. Ara que parlo dels robots, què en penses tu d'aquests robots que hi ha per fer menjars de cuina?
1: Estan bé, però jo vaig que et digui... Això és igual que una feina. Com posa un robot, fora feina.
0: Sí.
1: I això del robot, com és que hi ha una dona de casa, posar una dona que faci el menjar a casa, i el sé que és, hi ha entrebancs i el que sigui, a vegades falta temps, bueno, temps és igual. Però vull dir que foten un robot i què? I es perdrà tot. Sí, està molt bé, queda molt bé, vale. Però queda bé, això, mira... Això és el millor, això és com el menjar. Hi ha tots els grans cuiners, els grans estrelles michelins,
0: sí.
1: I tot queda molt bé. Foten un plat estupendo, del que sigui. Però a mi no em treguin d'un bon arròs, un bon macarrons, un bon fricandó, una bona sarsuela. No, a mi no em treguin d'aquí. O sigui, el que és la cuina tradicional que tenim aquí a Catalunya i a tot Espanya.
0: Has menjat alguna vegada algun àpat fet amb aquests robots que hi ha ara?
1: No, de moment no. Però poder anar menjat i no ho sé,
0: Ah, val. Sí. No, vull dir, s'han posat molt de moda, molt...
1: Sí.
0: Que, a veure, més que tot és perquè es pot cuinar diverses coses a la mateixa vegada.
1: Sí.
0: I això, esclar, és un gran avantatge, no?
1: És un gran avantatge, sí, però a veure... Tu ara posem-hi una dona de casa, que és el que explico jo aquí per la gent que m'escolteu, però el que sigui, no és que heu de fer el meu, perquè mira, jo de la tele, tot aquests que surten de la tele, fora l'Arguinyano, els altres tant me fot. Perquè és l'única cuina normal i corrent i el més normal de tot.
0: Sí, és
1: el menjar típic que hem fet de tota la vida, de les nostres àvies i les nostres mares. Esclar, perdem aquesta essència d'un sofregit, farem una essència d'una maionesa, perdem l'essència de tot.
0: Molt bé, Ventura, avui, com has entrat, ja m'has dit l'àpat que faríem, i jo m'he quedat així, tota boca badada, perquè no sé pas què sortirà d'això.
1: Sí.
0: A veure, què farem?
1: Patates carxofes a la crema.
0: Patates carxofes, no és pas que durà ser jo, això. Sí, Ventura, és que m'has sorprès,
1: Ja ho veuràs.
0: Vinga, a veure.
1: Ja ho veurem tots.
0: Sis patates.
1: Tres escarxofes.
0: Sí.
1: Llet, farina, mantequilla, pernil dolç o salat i formatge. Res més.
0: Mira, la cosa sembla fàcil,
1: Sí.
0: La cosa pinta facilíssim.
1: Sí. Bé, poder la més feina és l'altre, perquè has de fer les patates bullides.
0: Sí.
1: Que les patates, com estan bullides, per saber si estan fer, s'ha de posar un pelillo així, saps? I si la patata surt, és que està cuita.
0: Si la patata surt, què vols dir? Si...
1: Patata cuita, diguéssim, amb pèl i tot,
0: Sí. Val, amb pèl i tot.
1: Tu la cuines. I treus la patata per veure si és cuita i posa el pelillo.
0: Sí.
1: I tu agafes el pelillo. Si la patata surt del pelillo, és senyal que és cuita.
0: Ah, està bé, molt bé.
1: Està molt
0: Això
1: bé.
0: És un bon truquet de cuina,
1: No, està bé.
0: Sí.
1: Després aquestes patates se deixen, que s'han embullit, es deixen reposar. Treus la pela i la talles així a rodanges i la poses sobre una plata.
0: Val.
1: A més, agafa l'escarxofa i les talles a quadros. Cada escarxofa, doncs en fas...
0: 4 o 6.
1: Fas 6 talls, 6 o 8 talls.
0: Els hi talles ben bé la part de la corona de dalt, l'escarxofa?
1: Sí, una mica la corona de dalt,
0: sí?
1: i mitja escarxofa.
0: Sí, molt bé.
1: Aquesta escarxofa la talles, la fregeixes...
0: Sense farina ni sense res?
1: Sí, amb una mica de farina ho fas, millor.
0: Vale.
1: Mica de farina fregida. I la poses, com està feta, a sobre les patates.
0: Sí.
1: Que hi ha les patates, hi ha la plata. A part, fas una bechamel amb la llet, amb la farina i la mantequilla. Fas una bechamel fina. No gaire feta. Sigui espessa. Una mica clareta.
0: Vale.
1: La tires per sobre. Per sobre l'escarxofa i la patata.
0: Sí.
1: I poses el pernil tallat.
0: També trossos...
1: Sigui dolç o sigui salat, és igual, com vulguis.
0: A talls grossets?
1: Talls petits, sí. Així trinxat, per sobre, i posa el formatge i el forn.
0: Molt bé.
1: I, com si fossin un canelons, que fos molt... Molt bé.
0: Escolta'm, això sembla un àpat de mig règim.
1: Sí,
0: però esclar, això de, després de la beixamel ja et treu una miqueta, però bueno, però està bé. Però escolta'm, això és per un acompanyament,
1: no, ja és per un dolor, i hi ha una cosa fàcil per fer. A vegades dir, home, sempre menges patates, posem les menges patates amb les carxofes bullides, patates mongetes, patates fregides,
0: sí,
1: és
0: sí.
1: Per marxar una mica del
0: de lo que estem fent sempre,
1: lo que és d'allòs.
0: Bueno, però aquí, a Venturi, hem d'acompanyar-hi doncs amb un tros de bistec, amb un tros de llom, un tros d'alguna cosa, no?
1: Després a darrere pots fer un llom rebossat, pots fer un llom, o sigui un tall de pollastre, pots fer qualsevol cosa
0: a darrere. Val. Sí, molt bé,
1: De fet, aquest plat, l'escarxofa, això amb l'escarxofa i el pernil,
0: sí.
1: Si fas una bona amanida, també quedes molt bé.
0: Home, esclar, jo suposo que sí.
1: És una mica fluix, d'acord, però
0: sí.
1: Ja quedes bé, no has pas a fer un altre plat.
0: Ah, val, molt bé. Home, esclar, és que també hi portes bastants bons ingredients. Porta la verdura, la fècula, i porta el pernil, que podria dir que és la proteïna, i pues, a més, la llet i la formatge, és que porta de tot,
1: Ja porta de tot. Porta.
0: Ah, és un...
1: Ja ho dic, és una cosa molt simple i molt de dos, però està bé.
0: Doncs a veure,
1: poder menjar.
0: Aquest encara me'n veig en cor de fer-lo, Ventura.
1: I tant, tant que ho pots fer algun dia, ja ho veuràs.
0: Escolta'm una cosa, Ventura, per què ens aconselles bullir les patates amb pela?
1: Perquè no quedin crues.
0: Ah.
1: Per escà, si les fas fregides ja és diferent. Ja fas fregida
0: les carxofes.
1: També si el vas fer les carxofes bullides també ho vas fer-ho. Passa que fregida queda una mica més humorós les carxofes. Per la patata, si l'has de fer la patata, diguéssim, al forn, o l'has de fer així, et queda sempre un pèl més crua.
0: Ah, és que veig que tu normalment sempre aconselles bastant bullir les patates.
1: Bullir la patata.
0: També queda amb més bon gust o no?
1: Sí, igual, la patata, diguéssim.
0: Sí.
1: És com la fregida, com patates a l'estofat. L'estofat notes la patata perquè hi ha el gust del sofregit, Vull dir, inclús aquesta patata, mira el que et dic. Ara us dic, aquesta patata bullida, tallada, si te'n sobra, la fas així amb oli, vinagre i pebre, i te'n la pots menjar.
0: Ah, ha de ser molt bona,
1: Per l'amanida, diguéssim, per l'amanida,
0: te'l pots
1: menjar molt bé.
0: Ara m'ha vingut al cap d'una persona que ho feia, això, doncs mira, i bueno, no es veu gaire, però vull dir, si ara m'ha vingut al cap un familiar que ho feia,
1: i
0: demà vinc a prova, i resultava bo,
1: No. Abans, mira, ara et diré una cosa, els alemans a Calella, quan ja estava a l'hotel de Calella, els alemans saps què menjaven?
0: A veure.
1: Feien mongeta tendra d'aquesta perona amb maioneses.
0: Ah.
1: O sigui, bullida i només amb maioneses, servia com un primer plat. Se'l fotien... Oh!
0: És una cosa que nosaltres aquí no tenim gaire costum de menjar-ho, així.
1: La mongeta tendra d'aquesta la perona, aquesta plana, doncs només bullida i amb maionesa. Hòstia, se la fotien... Era un plat, millor tenies un plat.
0: Doncs mira, parlem una mica de les escarxofes, que en la gastronomia aquí hem de dir que és una de les hortalisses més apreciades en la cuina mediterrània, i que n'hi ha doncs de totes les varietats de plats a base de carxofes. Plats que tradicionalment es preparen durant l'hivern, i hem de dir que la carxofa de Benicarló, si l'has sentit anomenar Ventura, és una carxofa en denominació d'origen i protegida, que es cultiva a la comarca del Baix Maestrat. Les carxofes es poden menjar crues, com t'ho has explicat bé, es poden menjar cuites segons el gust, i la sona també poden ser el plat central, on es poden servir com a acompanyament. A la brasa, al forn, són les maneres més senzilles de preparar aquesta hortalissa. Cal que conservin tot el gust igualment, són molt bones simplement bullides al vapor amb un raig d'oli d'oliva, una salsa vinagreta o amb un all i oli. És a dir, que com que hi ha tantes maneres de treballar la carxofa, que realment, Ventura, doncs ens quedem parats, i tu pràcticament ens has portat una manera de menjar-la.
1: I ara te'n diré una altra.
0: Sí,
1: l'escarxofa a la brasa és boníssima.
0: Ai, sí, veure.
1: La brasa, mira, hi ha un restaurant d'aquí, no diré el nom, perquè el que sigui, d'aquí de Palafolls, que hi ha molta gent de Tordera, que per cert, que és molt anomenat, fot unes carxofes a la brasa boníssimes. Te menges allò que menges, però enteres.
0: Sí.
1: Vas menjar la pèl i vas menjar, només deixes la part alta de la, allò que queda verd.
0: Sí.
1: Però és boníssima.
0: Ventura, per acabar, expliquem doncs, els ingredients,
1: sí, els ingredients
0: i acabem el fogó antideventau.
1: També ja deia, les 6 patates, les 3 carxofes, llet, farina, mantequilla, pots posar mantequilla una mica d'oli, eh? Uh-huh. Pernil dolç o salat, segons com es vulgui, i si no, barrejat, és igual.
0: Sí.
1: I el formatge i el forn.
0: Molt bé.
1: Mira si és fàcil.
0: Doncs una cosa ben fàcil, i recordeu que les patates, la volen Ventura, que les bullim amb la pela, eh?
1: Sí, no, si es fa així, sí. Ah, jo hi ha una cosa. La meva dona s'ha acostumat, posem en el cas, com faig una... Posem el pollastre amb patates, o el que sigui, o allò que fas un estofat, fa la patata tallada a quadres i fregida. Doncs jo no, tota la vida l'he estofat, he fet patates tal com cal, sis tallades, llisgisats, allò...
0: Sí, escarrades, no?
1: Escarrades, eh? Mm. Bullides, per mi és el millor estofat és així, per mi.
0: Mm-hmm.
1: Ah, després, el que passa, clar, ha de bullir més.
0: Val.
1: Però és igual, si ja tens la carn que ha de bullir, doncs que bulleixi
0: igual. Molt bé, Ventura, gràcies per estar aquí i per estar en aquesta cuina radiofònica.
1: I fins

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.

Les nostres receptes o una tu s'encantaran. Els peluts i els felins perquè són boníssimes. I a tu perquè tenim cura de tots els ingredients. Naturals, de proximitat i amb carns fresques. Et costa de creure-ho? Llegeix-ne la composició i veuràs que Onat, quan diem que som naturals, ho diem de debò. Onat, alimentació de veritat per a gossos i gats.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un ramat de ponis participen aquest estiu en la neteja dels boscos d'Aristot, a l'Alt Urgell, per reforçar la prevenció d'incendis. Aquests cavalls desbrossen el bosc i, com que són petits, no fan malbé el terreny. Anem a Aristot, Joaquim Albalate.
2: Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristot, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda, que impulsa aquesta prova pilot.
3: És una raça originària del País Basc, molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores, s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, és a dir, del que són gramínies, que és el que abunda i que augmenta el risc d'incendis més enllà de com estan els boscos.
2: Fa 11 anys que aquests ponis netegen boscos al Garraf i ara han arribat al Pirineu, un terreny on poden treballar molt bé.
3: Elles, a més, pesen poquet, són cavalls petitons, que això fa que no compactin tant el territori, que no desfacin els marges de pedra seca ni els talusos, i això les fa idònies per territoris de muntanya, que solen ser molt encrespats.
2: Fins ara la valoració és molt positiva, més que amb altres animals com les vaques o les ovelles. Fan un paper fonamental per preveure possibles incendis forestals en un territori on el bosc va guanyant terreny. Agustí Porta és ramader a Aristot.
4: Tenim l'ecosistema i els boscos i els brots del poble que fa por. Som un matxero. El problema d'això és que no hi ha gestió extensiva suficient per pal·liar tot aquest problema.
2: Els treballs amb aquests ponis han permès recuperar finques que portaven molts anys sense cap gestió. Ara el que cal, diuen els responsables, és més suport institucional per a aquestes iniciatives, amb menys burocràcia per facilitar una gestió forestal responsable.
5: Que sí, que sí! Cerquem, observem, seleccionem, mesurem i compartim. A la seva hora, dins el seu bloc corresponent, el més i millor de tot el que genera la comunicació i creativitat. Que sí, que sí! Sense barreges absurdes i sempre d'acord amb un ordre mental adequat. A les millors sensacions per sentir i gaudir més. A què és fàcil d'entendre? Que sí, que sí! Doncs mil gràcies per entendre i llibertat per sentir i gaudir. Sempre, això sí, el teu aire. I amb allò que el teu cervell sigui capaç de raonar.

0: Ràdio.
1: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu. I aquí el tens.
0: Xarxa local de comunicació.
1: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
0: Xarxa local de comunicació.
2: Empreses que funcionen.
0: Xarxa local.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llops d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Apuja el volum.
8: Gironit.com.
9: Agenda, notícies, consultes, novetats musicals.
8: Gironit.com.
9: Concursos, entrevistes, fotos, borsa de treball.
8: Gironit.com.
9: IMAP3, xat, fòrum, directori local, locals i municipis. Tot el que busques ho trobaràs a...
8: Gironit.com.
10: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
11: Chaotic World, pels petits i també pels grans. Cada dia és una festa. Més de 150 llits elàstics, camp de futbol de gespa artificial, bar, restaurant, festes d'aniversari, comiats de solter, escoles, empreses. Estem a la sortida Girona Oest a l'AP7 i també a Facebook, Instagram i a chaoticworldgirona.com. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots.
12: Ara escolteu l'altra ràdio.
13: Vinga.
14: Som d'aquí.

0: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
1: El programa dels dijous a la una de la matinada. Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai.
3: Ai.
2: I ara?
4: Con Google Workspace, Calendar te permite informar de tu disponibilidad para que los clientes agenden citas en tu calendario directamente. Disfruta de una agenda de citas fácil con Google Workspace.
5: L'hora de la gent gran, un espai radiofònic
6: per tu
5: i per tots.
6: Escolta'ns,
5: t'agradarà, amb molta il·lusió, amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
7: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: I més de 500 dones han estat ateses de la unitat de sol pelvià que es va crear a la Vall d'Hebron ara fa 10 anys. En aquesta unitat atenen els casos de dolor pelvià crònic de forma multidisciplinar. Té moltes causes, l'endometriosi, el part o infeccions que provoquen inflamació de la pelvis, afeccions que se superposen i generen dolor. Marga Esparza.
2: Fora de les unitats especialitzades, costa de diagnosticar perquè és difícil trobar una causa concreta. El més important és que quan es tingui un dolor pèlvic durant més de 6 mesos es faci una consulta. Doctor Jordi Sabadell, de la unitat de sol pèlvic de la Vall d'Hebron.
3: El que sí que he recomanat que les pacients que tenen dolor pelvià consultin, que no deixin que es cronifiquin. El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic, perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor o més lenta.
2: La Pilar Cano és pacient d'aquesta unitat des de fa 5 anys, però els seus dolors van començar a aparèixer fa 11. Va estar molts anys visitant diferents especialistes i també diu que durant molt de temps no li explicava a ningú.
4: Ha de venir, ha d'explicar el que sent, tal com el sent, ho ha d'explicar, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Perquè aquest dolor, el que passa que tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc. Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir, perquè és una part del cos normal, igual que els homes també ho pateixen i també s'ha d'explicar.
2: Aquesta patologia no es pot curar, però sí disminueix els seus efectes i el dolor.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
5: Torna a connectar amb la vida.

0: Escolteu-me una cosa. Veniu a comprar. Apunteu a la capital de la ceràmica. Apunteu a la Bisbal d'Empordà. Apunteu. Veniu a passar el dia, que us ho passareu de conya. Apunteu.
1: L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà.
2: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
3: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
4: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
5: M'interessa.
6: I parlant d'emocions,

0: informació, música, entreteniment.
1: Torna a connectar amb la vida.
2: Emociona't. Deixa't endur per la il·lusió dels llums, seu a la butaca dels somnis, participa de les nostres tradicions. Comparteix cultura, regala emocions. Generalitat de Catalunya.

0: La ciència és la millor eina que tenim per interpretar el món. És evident que funciona. L'arribada a la Lluna, els antibiòtics, l'energia fotovoltaica, els mòbils, internet, intel·ligència artificial... Entendre la ciència no és difícil, només cal posar-s'hi. Us convidem a adoptar el pensament científic. Serà l'aventura intel·lectual més gran que haureu viscut mai. No és un eslògan. El coneixement ens fa lliures i genuïnament humans. D'on venim? On anem? Què fem? Tot ho explica la ciència.
1: Llibres per somiar. La cançó del soldadet, de Pep Puig, publicat per l'Altra Tribu, a partir de 10 anys. Llibres per somiar.

És el moment de cuidar la nostra terra. És el moment de cuidar-te. Terrall, l'oli d'oliva verge extra que no pot faltar a la teva taula. L'Arbequa, per als més premium. L'oli orgànic, per als més eco. I Terrall, l'imprescindible. Compra'ls ara a terrall.es. T'ho portem a casa.

0: hem de treure el cap a Girona.
1: A principis del segle XX, Josep Ancesa tenia ganes de crear coses, així que d'uns terrenys que no tenien nom, va crear S'Agaró. I d'un xalet humil en va fer un dels establiments més luxosos d'Espanya, l'Hostal de la Gavina. Segons la Viquipèdia, un hostal és un establiment de menor categoria que un hotel. Doncs l'Hostal La Gavina és l'excepció. I no cal que es digui Hotel 5 Estrelles, perquè és que ja se sap que ho és. Si no, personatges com Josep Pla, Robert De Niro, Lady Gaga no hi haurien anat mai. L'Hostal de la Gavina, on el luxe i el glamour són cosa fina.
2: Telèfon de reserves 972 32 1100. Rosaleda, sense número, S'Agaró.
3: Sona bé.
4: Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mides, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900 250 900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space, com més vius, més espai necessites.
5: Avancem junts.
6: Som-hi, ara visitarem el teu futur pis.
7: Hola, com anem?
6: En Pere, el peixater, el pare i el fill, els millors. Andreu, com va la família?
8: Molt bé.
6: I la petita, com està?
8: Doncs ja camina.
6: I el gat?
8: Bé, molt bé.
6: Ja hi som.
9: 972-674-363.
6: Aquesta és casa teva.
10: Ostres, m'encanta.
11: Century 21, la teva immobiliària. El cor del barri per assessorar-te millor.
6: Benvinguda.

0: documents sonors que il·lustren Catalunya.
1: La fem entre tots.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
3: Hola, bon dia. Bueno, adeu.
4: A l'Empordà, ràdio de Vila-sacra i ja està.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Matricula't ja a la UNED, al web uned.es.
2: Més de 30 graus universitaris, 16 idiomes, màsters oficials i postgraus.
1: A Salt, Olot, Figueres i Sant Feliu de Guíxols.
2: UNED, 972-21-2600, info@girona.uned.es o al WhatsApp 689-871-455.

0: mica de cuina, un gram de poesia, una onça de tendresa, un petricó d'entusiasme, una terça de solidaritat, una mesura d'il·lusió i un pessic d'amor.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Una recepta per l'esperança.

0: 107 a la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
1: La vitamina C. Quan s'apropa el fred i arriben els cítrics, és comú fer-se un suc de taronja pel matí. Però és aquesta la millor font per obtenir vitamina C a través de l'alimentació? La vitamina C o àcid ascòrbic és una vitamina hidrosoluble essencial perquè els humans no la podem sintetitzar. Per aquest motiu, és necessari consumir regularment aliments que en siguin rics. És un potent antioxidant que ajuda a protegir les cèl·lules dels radicals lliures formats pel propi organisme o presents en l'ambient pel fum del tabac, la contaminació o l'exposició a la radiació solar. També participa a la síntesi de col·làgen implicat amb la cicatrització de les ferides, ajuda a absorbir el ferro present en aliments d'origen vegetal com les llenties i contribueix en el bon funcionament del sistema immunitari. En són rics les fruites i les verdures, però els més destacats són els cítrics com la taronja, la mandarina, l'aranja, la llimona o el kiwi, també les maduixes i el bròcoli, el pebrot, el tomàquet, el julivert i les patates. Ara bé, quan la vitamina C entra en contacte amb calor, part d'aquesta es perd i per això es recomana consumir frescos aquells que es pugui. També cal tenir en compte la ració, perquè tot i ser el julivert un dels aliments més rics, la quantitat ingerida serà menor i, per tant, arribar als requeriments de vitamina C serà més senzill consumint peces de fruita o verdura fresca. El dèficit de vitamina C pot sorgir quan es redueix la ingesta o se n'augmenta el seu requisit, com en etapes de creixement, embaràs o lactància. De fet, es relaciona amb l'escorbut, una malaltia força comuna als mariners quan realitzaven viatges llargs on mancava el consum d'aliments frescos, sobretot de fruites i verdures, i que provocava debilitat, anèmia, genives sagnants, hematomes i mala cicatrització de ferides. Alguns trucs per aprofitar els beneficis de la vitamina C, a més de consumir fruites i verdures i hortalisses fresques, és amanir plats rics en ferro amb suc de cítrics o afegir una picada de pebrot i julivert fresc a un plat de llenties cuites. Pel que fa al suc de taronja natural recent exprimit, tot i que succeeix una petita quantitat de la vitamina C a la part superior del suc que està en contacte amb l'aire, tampoc serà significatiu, però sí cal tenir en compte que augmentarà el contingut de sucres lliures enfront a si es consumeix la fruita fresca sencera. Assegura't d'arribar als requeriments de vitamina C incorporant fruites i verdures en tots els menjars principals.
0: La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.

0: știu să caut. Noia mea îți place.
1: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.
2: AJ1 de Emisiones Radio.
3: La memòria sonora de la ràdio és la memòria de la nostra vida.

0: El Club d'Escacs de l'Escala a l'Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
1: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
2: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell, de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, de 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
1: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
3: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure mi carrera, d'aprendre les estratègies.
1: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.
4: Ràdio Vilasacra 107 FM.
5: Atenció al Festa Festa.
6: El programa dels diumenges a la 1 del migdia. Festa Festa.
5: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
6: Festa Festa.
7: Amb Amadeu Carbó.

0: Bombón, tallat, barraquito, nube... Tenim més de 40 maneres de prendre cafè. Gaudeix-les totes amb el nou Cádiz Espresso. Una mescla única que redefineix el gust intens del nostre cafè amb un caràcter inconfusible. Descobreix-lo en espresso.com o a les nostres boutiques.
1: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya cada vegada té més gasolineres abandonades, un sector en declivi que va deixant instal·lacions fantasmes campades després que les empreses explotadores les abandonin sense assumir-ne el desmantellament ni descontaminar el sòl. L'elevat cost del procés fa que pel cap baix i a falta d'un registre públic n'hi hagi una seixantena de tancades escampades per tot Catalunya. Mentre el Departament de Territori manté que la competència per autoritzar el desmantellament de les gasolineres és municipal, els alcaldes demanen la implicació de les grans administracions. És un reportatge de David Àngela amb el suport tècnic d'Albert Joder.
2: Les gasolineres abandonades en diverses carreteres de Catalunya són el testimoni de la decadència d'un negoci que, segons els responsables del sector, s'apaga. Com a norma general, el titular de l'explotació n'ha d'assumir el cessament i el desmantellament i descontaminar el sòl, però això depèn del contracte signat amb el propietari del terreny.
3: Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei.
4: Has d'arrencar la marquesina, has d'arrencar les màquines. Llavors has de fer un forat i començar a treure tancs. I llavors allà queda un forat important. Llavors has de tapar el forat. Si això és al mig d'una carretera, que tots són camps de patates, per entendre'ns, doncs bueno, no. Té un cost que no té sentit.
2: Els alcaldes afectats reclamen que la Generalitat o l'Estat intervinguin per evitar una imatge d'impunitat.
3: Josep Ramon Ferran Balart, alcalde de les Borges Blanques, a les Garrigues.
5: És evident que els ajuntaments, els consells comarcals i menys els consells comarcals de comarca com les Garrigues, amb poc múscul administratiu, es poden fer càrrec de posar ordre a tot això d'aquí. Aquí, on hi hauria d'entrar també el govern de la Generalitat, la sensació que pot tenir la gent és d'impunitat. A mi, com a ciutadà, m'acaben demanant més el que em pertocaria. Sí, et demanen, òbviament, separar sense posar l'accent en aquest model productiu, i en canvi altres, per exemple aquesta gasolinera o els que al seu moment la van fer, se'n poden sortir impunement, no?
2: N'hi ha que, farts d'esperar, prenen la iniciativa.
3: Joan Bertran, alcalde d'Isòvol, a la Cerdanya.
6: Realment el mort és seu. Nosaltres el que podem fer, si ell no reacciona, fer-li fer. Nosaltres, per exemple, el que se'ls va comunicar, que si no la posaven en funcionament, el que sí que ho faríem és fer-los desmuntar la marquesina i els sortidors i que quedés com a mínim el solarnet. Això sí que municipalment, creant una ordenança, tu pots obligar els propietaris.
2: Però també n'hi ha que temen engegar-se un tret al peu i perjudicar les finances del consistori.
3: Pere Moradell és l'alcalde de Torroella de Fluvià.
7: En principi ho ha de fer l'Ajuntament i subsidiàriament pagar el propietari del terreny. El que passa que si és insolvent, llavors qui vols que pagui?
2: El fenomen també és evident més enllà dels camps de patates a les grans ciutats com Barcelona. En un radi de mig quilòmetre, al barri del Poble Nou, hi ha tres gasolineres tancades que, segons els veïns, com en Christian, han sigut blanc d'ocupacions i focus de problemes.
8: A l'hora de tancar-les sempre acaben ocupant-les. Les han anat ocupant totes, conforme les han anat tancant, i llavors es fica gent que sí que dona una mica de... no dona bona imatge, més fan sorolls i ara mateix, amb el tema aquestes del xabolismo que hi ha a Barcelona, s'aprofiten molt dels espais aquests que tanquen.
2: El fotògraf Xavier Aragonès, el primer a documentar amb el seu treball part de les gasolineres abandonades de Catalunya, considera que aquestes restes són les primeres ruïnes genuïnament contemporànies i que en un futur es consideraran vestigis de l'època del motor de combustió i dels combustibles fòssils.
9: Mentre els romàntics del segle XIX buscaven les ruïnes dels castells medievals i els cementiris, doncs a principis del XXI ja comencem a tenir les ruïnes de les darreries de la revolució industrial.
2: Les gasolineres que van tancant deixen un terreny hipotecat i condicionat per una estructura que no pot acollir un altre tipus de negoci o activitat. Un cop tancades, es buiden els dipòsits i se n'extreuen els gasos. Sovint el terreny no s'excava davant el risc que aquests dipòsits estiguin contaminats, un fet que complica i encareix l'operació. Actualment a Catalunya hi ha entre 1.800 i 2.000 estacions de servei en funcionament.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: WhatsApp.
3: Xavi, de veritat, bona tarda. Mil gràcies. Me n'alegro molt de que estiguis aquí a la ràdio, perquè es nota que li poses l'agulla, les ganes, i ets un home de poble, de veritat, en el sentit de portar coses. De veritat que me n'alegria molt de que fessis més coses, de que jo et pugui ajudar. Compte amb mi, eh? Et felicito perquè veig la teva feina i ningú es dona, eh? Vull dir que de veritat que això s'ha de conèixer a tot arreu. Una passada, et felicito. Una abraçada, endavant en tot. Gràcies.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca.
1: Repetiràs.
5: Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar. Ràdio Vila-sacra, les coses d'una altra manera.

0: Arxiu de notícies per a la història.
1: Notícia de l'1 de juny del 2023.
2: Un grup de científics alerta que el sistema de la Terra està en perill i que ja s'han superat 6 dels 9 límits planetaris que no s'haurien de sobrepassar per la seguretat i la justícia de la humanitat. En una investigació publicada a la revista Nature, una cinquantena d'investigadors de l'anomenada Comissió de la Terra han conclòs que ja s'han superat els límits fixats en les emissions dels gasos d'efecte hivernacle, en l'extinció d'espècies, en l'excés de sofre i fòsfor en el medi ambient, en la desforestació, en la sobreexplotació de l'aigua dolça i en l'omnipresència de productes químics sintètics, sobretot plàstics. Però a més, adverteixen que la contaminació per partícules a l'aire lliure es podria afegir a la llista aquest mateix any, i la acidificació dels oceans potser també. Una de les científiques que han participat en la investigació, la basca Noelia Zafra, concreta com ja estem patint els canvis sense haver encara arribat a alguns dels límits que s'han fixat, com l'increment d'un grau i mig de les temperatures.
3: Con sequías, con lluvias torrenciales fuera de época, estamos viendo las olas de calor en las ciudades, estamos viendo todo eso con un límite que ni siquiera ha sobrepasado el 1.5.
2: En aquest marc de dades negatives, Zafra creu possible, però, frenar el deteriorament de la Terra si es treballa de manera decidida i coordinada.
3: Para ello sería necesario actuar muy rápido, actuar en muchos puntos y que se actuara con un consenso social importante.
2: Per això, els autors de la investigació aposten per un compliment estricte de l'acord de París per frenar la crisi climàtica i de biodiversitat.
4: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

0: feu perquè us cau bé el venedor.
1: Què tal, Manel?
0: O perquè sabeu que esteu donant un cop de mà. O perquè li ha tocat a la teva amiga, i si li ha tocat a la teva amiga, per què no tocarà tu, a veure? A tots els que jugueu a l'11...
1: Ben jugat!
0: Perquè feu que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: La millor selecció de cuina del món

0: Doncs bé, aquí estem preparades a punt perquè la cuina, els fogons en marxa i la nostra cuinera, Joana Molins, bon dia.
1: Bon dia, bon dia a tothom.
0: Estem ja doncs amb molt de gust i amb moltes ganes preparats per fer doncs l'àpat que la Joana doncs es proposarà avui. Vinga, avui quin és?
1: Doncs avui fesols de Santa Pau. Ah. Amb cloises i xistorra.
0: Que bo.
1: Sí, és un plat de cullera, eh? Sí, és un plat d'estofadet, un estofadet.
0: Molt
1: bé,
0: no. Hey. Escolta'm, aquests fesols de Santa Pau, a l'hora de posar-los en remull...
1: Sí, del dia abans.
0: El dia abans?
1: Aquests del dia abans, sí. Jo els compro sempre de proximitat i tot el que compro, compro de proximitat. Mai de paquet, eh? Sempre és molt més bo, eh? I els grams que necessito, i ja està.
0: Perquè, esclar, aquests de Santa Pau on se deu tenir que anar una miqueta en compte, donar que són molt petits.
1: Molt petits, i llavors a l'hora de coure'ls és menys temps.
0: Ho fas amb la pressió, també,
1: sí,
0: que s'altre dia parlaven.
1: També. Bueno, doncs llavors els ingredients per 4 persones, jo he comptat 400 grams de fesols d'aquests. Si teniu ganxet, que hi ha molta gent que a Tordera tenen ganxet, ho podeu fer en ganxet, eh? Perquè també és bo igual. El que passa, jo he posat Santa Pau per fer una mica de varietat i canviar una mica, donar una mica més de ventall a la cuina.
0: Però de totes maneres els de Santa Pau et passen molt més bé.
1: Són aquests tan petitets.
0: Sí. Perquè els altres d'aquest tip, eh?
1: Bueno, i els altres també la pell és, la fesol és més gros i la pell és més dura, i aquests són més
0: dur. Molt bé, fantàstic.
1: Llavors, aquests 400 grams de fesols, 300 grams de cloises, si podeu no la xirla, l'altra mida,
0: sí,
1: que queda més bé. Una xistorra petita, jo l'agafo aquella que és tipus salsitxa,
0: sí,
1: que és la primeta.
0: Sí.
1: Si sou 4, amb una, i si sou menys, poseu-n'hi menys. Una ceba mitjana per fer el sofregit, alls, una mica d'all porro.
0: El porro fa servir bastant,
1: molt,
0: tu, Joana.
1: Molt, el porro molt. Una nyora,
0: una
1: fulla de llaurer, si no us agrada el llaurer podeu posar-hi una mica un pèl de canyella, si no us agrada, i un bon raig de vi blanc, el vi blanc que no hi falti, oli i sal.
0: Molt bé. Menta no.
1: No,
0: aquí
1: no, no. La menta, les faves.
0: Les faves, i prou.
1: Jo la menta la poso a les faves, o sopa de menta, sopa de pa amb menta, el que li agrada, a mi no m'agrada gens.
0: Ai, no l'he provat mai.
1: Però en Vicenç li encanta.
0: Sí?
1: Sí, sopa de pa escaldada amb menta.
0: Sopa de pa escaldada amb menta. N'hi poses gaire de menta?
1: No, un parell de fulles, però li agrada molt.
0: Sí, es nota.
1: Sí, es nota.
0: Jo recordo sempre que em moria amb el meu pare, que també el meu pare li agradava molt.
1: Sí. Bueno, doncs el dia abans haurem posat aquests fesols en remull. Els posarem a bullir amb l'olla tradicional o la que tingueu, la que feu servir vosaltres, i posarem un pèl de sal, però compta amb la sal perquè aquest suc el farem servir per fer aquest guisat.
0: Ah, molt bé.
1: Clar, i llavors sempre més val que ja n'hi afegirem de sal, perquè hem de tenir en compte que aquest suc quan aquest suc el llancem, molt bé, però si no anem en compte amb la sal. Llavors agafarem una cassoleta i posarem oli i posarem a sofregir aquesta ceba. No, primer de tot, 3 grans d'all o 4 tallats ben primets. Anem fregint la ceba. Quan la ceba està mig fregir, posarem aquests alls perquè no se'ns recremin, l'all porro al final, i posarem la fulla de llaurer i tot això ho sofregirem.
0: L'all porro també tallat així petit?
1: També, tallat petit, tot tallat petit. Llavors haurem agafat la xistorra i l'haurem tallat uns dos dits, com si tallessis una salsitxa petita, ja la tenim a part amb un plat. Quan tinguem aquest sofregidet de la ceba, el porro i tot això que ja veiem que es va enrossint, i tirarem el bon raig de vi blanc, i posarem la xistorra.
0: Va.
1: Perquè resulta que la xistorra hi ha molta gent que la fregeixen amb vi blanc.
0: Què dius,
1: perquè
0: ara?
1: Diu que treu la fortor d'aquell gust més fort que té.
0: Ah, bueno, això si no t'agrada una miqueta...
1: Si no t'agrada una mica potent, doncs llavors tu la passes per aquest sofregit i li tires el raig de vi blanc i se'l veurà aquell raig de vi blanc, i llavors és el moment de tirar-hi la tomaca. Llavors la nyora...
0: Tomaca, no, sí. Aquí no ens l'has comentat.
1: Ah, sí, tomaca. De penjar. 4 tomaques de penjar.
0: Vale.
1: Que els ratllarem.
0: Sí.
1: Jo ara, si som els de casa, els ratllo amb el ratllador, i si va alguna grana, com que ja està, com ho tens molt concentrat, ni es troba.
0: Sí. I la pela...
1: La pela ja queda. L'obres pel mig i com si fessis de ceba.
0: Ah, molt bé.
1: La ratlles i la pela ja queda a la mà, Llavors, aquesta nyora l'haurem posat en remull, el dematí, amb aigua.
0: Ai, la nyora me fa por,
1: Amb aigua tèbia, no, queda molt bona.
0: Sí, bueno.
1: Llavors, l'obrim, li traiem les
0: granes, que van
1: les granes, ara on sortia el nom, les granes, i amb un gabinet la pelem de dintre.
0: Va bé.
1: I veureu que, no, que llavors te queda res d'enyora, en queda poqueta. És la carn de l'enyora que és el que has d'aprofitar. La pell la deixes.
0: És dir, el que tu vas traient
1: l'obres pel mig i amb
0: tot
1: un gabinet.
0: Una, Joan,
1: tot una. Una d'aquestes petites, sí, una enyora.
0: Bueno, petita. I és que un dia em vaig posar, perdona, vaig posar una enyora amb un cabrit que vaig fer.
1: Sí. I però que li vas posar sencera?
0: Sí.
1: En pèl i tot?
0: Sí.
1: Ah, no, no ho he fet mai.
0: No facis, perquè no. És fortíssim i no va quedar fortíssim tot.
1: No, jo sempre l'enyoro, només profito la carn de dintre. La carn de dintre. Per comptes de posar-hi pebre vermell, que sempre parlem del pebre vermell, d'això, doncs jo hi poso aquesta enyora aquí, dona un toc especial.
0: Molt bé.
1: Llavors l'enyora aquesta, com hi tires la tomaca, li tires, amb una cullera ho ben xafes perquè es vagi tot integrant, i quan ho tens tot, agafes els fesols i els atires en aquesta cassoleta i tires una mica d'aigua i ja ho deixes al foc, perquè els fesols ja són cuits.
0: Clar.
1: Ho deixes 10 minuts al foc, agafes les cloixes que prèviament jo sempre els faig al vapor perquè no vull tenir cap disgust, i llavors la mica de suc d'aquest de les cloixes agafo un colador,
0: val,
1: colo perquè no hi hagi cap pedret o això, i també li tiro.
0: Val, molt bé, esclar, llavors aquell gustet.
1: Aquell gustet.
0: Sí, sí.
1: I quan ja ho tinc tot això que ha fet uns 10 minuts o 15, aquests menjars sempre va bé que reposin una mica. Ja podem tancar el foc. Llavors he agafat un all, si us agrada, jo n'hi poso mig o menys de mig, perquè a mi l'all, sempre us ho he dit, em senta fatal, cada dia pitjor, un all i una mica de julivert i una mica d'oli, i amb el turmix farem com un aioli d'aquest all i d'aquest julivert i li tirarem una mica a sobre.
0: Oh, que bo.
1: Però això quan el foc ja està tancat, eh?
0: Ah, vale.
1: I ja ho deixes reposar una mica.
0: Val.
1: Ho tirarem una mica sobre d'aquestes cloises.
0: Ja ho sé que tenim gana, i jo ara em pregunto que està boníssim això, de veritat,
1: I ho deixem reposar una mitja horeta si podem. I si és fet del primer hora del matí, millor, perquè ja està. Llavors ho escalfem al moment de posar-ho i és un plat de un plat únic, Plat únic, perquè hi ha les cloises, també hi ha la xistorra, hi ha aquests fesolets, i ja us queda bé.
0: Molt bé, molt bé. Escolta'm, de totes maneres, sembla fàcil, però és un plat bastant elaborat, Home, Joana, jo sé que és que tu no li veus mai...
1: No, perquè els fesols ja els tenim cuits,
0: sí, vale.
1: I només hem de fer aquesta mica de sofregit, i ja està, i posar-ho, i ja ho tenim.
0: Oh, sofregit, fer la mica la picada
1: aquesta, i tirar una mica a sobre, la picada d'all i julivert, amb oli, No amb aigua, amb oli, una mica d'oli. Si us en sobra d'això, no ho llenceu, perquè no podem llençar res, ni ara l'oli ni res. Llavors tenim aquests biberons, no sé si el tens tu, és un biberon de plàstic,
0: sí.
1: Tires aquest oli aquí, que ja t'ha sobrat, o poses o a la nevera o a l'armari, allà on te vulguis, i un dia fas una torrada i ho regues una mica amb aquest oli, o un dia fas un peix a la planxa, o uns calamars, o una sèpia, doncs els regues una mica amb aquest oli.
0: I val la pena després a l'hora de fer-ho que ho facis una mica més perquè te'n sobri i puguis fer això, Joana?
1: Tot això ho tens guardat, és que no s'ha de llençar res.
0: Escolta'm una cosa, dius tu un ratxet de vi blanc. Un ratxet de vi blanc, què representa?
1: Jo agafo una ampolla, no, menys, i un ratxet, depèn de la quantitat. Si tu fas un rostit, ni tiraràs, sí que agafaràs un got i agafaràs mig got o de birranci, perquè el rostit, és clar, hi ha molta cosa, però aquí és perquè aquesta ceba, el vi fa que llavors aquesta ceba tregui totes les aromes que té i tot el sucre pugi, I per això sempre s'hi tira el vi blanc.
0: Molt bé. L'utilitzes bastant també el vi blanc,
1: Jo sempre tinc vi blanc, vi ranci,
0: I vi ranci, per quin et decantes més?
1: Jo el vi ranci per la carn. Per la carn, com fas un conill, com fas un pollastre, tot això vi ranci. El vi blanc jo molt pel peix i també, bueno, i depèn, si jo faig un sofregit, per exemple, d'arròs amb carn, no hi posaré vi ranci, hi posaré vi blanc, perquè el vi ranci té dolçor i no m'interessa que aquell... En canvi, si tu fas un rostit, va bé perquè aquella dolçor t'hi va bé, no el rostit, tant si fas costella com si fas el que sigui.
0: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, Joana.
1: Els vins, els conyacs, el vi ranci, el vi blanc, tot l'armari sempre n'hi ha d'haver.
0: Sí, i tens que anar també una mica en compte, com tu també comentes a l'hora de tirar-los,
1: Sí.
0: Perquè no el bategem massa, el bategem massa poc. Anem a explicar novament, Joana, doncs,
1: tots
0: aquests...
1: Molt bé, doncs, aquests ingredients. Aquests 400 grams de fesols de Santa Pau, les 300 grams de cloixes, una xistorra, una ceba mitjana, alls, tomàquet de penjar, 4 mateix, una nyora, que la posarem en remull, un raig de vi blanc, oli i sal. I ja està.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. I aquestes tomaques petitones, que són tan bones,
1: sí,
0: ara que
1: tens, eh? Sí, sí, sí, els obres, sí. I ja està, i no hem d'agafar tomàquet concentrat, que no cal.
0: Gràcies. Molt bé.

0: El Club d'Escacs de l'Escala a l'Alt Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
1: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
2: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell i de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
1: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
3: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure a mi carrera, d'aprendre les estratègies.
1: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.
4: El mérito que tenían nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras madres para hacer estas cazuelas es que se tomaban un poquito de tiempo para hacerlas. Pero y ese tiempo, teniendo la radio puesta, con la música que te guste, lo vais a hacer en nada, en 3/4 de hora, en 45 minutos. Mejor oír música que las noticias que tenemos hoy día. Televisión, la prensa escrita, es impresionante. La paliza que nos están dando, ¿eh? ¡Jo! ¡Qué mandatarios hay en el mundo! Es impresionante. ¡Ay! ¡Qué paciencia hay que tener! Pero no nos queda otra. La guindilla adentro. Vamos a pochar bien esto. Vamos a escuchar un poquito de música mientras esto es pocha.
5: ¡Qué bo!

0: de la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
1: Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
0: Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
1: Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats amb un ric patrimoni cultural i monumental.
0: Apropa't a Lleida. Viu el moment.
1: Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.

0: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
1: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Durant tot el mes de juliol, les temperatures van ser de 30 graus o més i, a banda, s'han registrat un total de 75 dies amb temperatures mínimes que no han baixat dels 20 graus, és a dir, quan parlem de nits tropicals. A més, ha estat un estiu especialment sec. Durant els 3 mesos, amb prou feines, han caigut 32 litres per metre quadrat a Barcelona i la majoria van caure en un sol dia, a principis de juny. Més dades que ens deixa aquest estiu meteorològic. Una calor excepcional que situa l'estiu d'aquest any com el més càlid de tota la sèrie climàtica de l'Observatori Fabra, superant el rècord anterior corresponent a l'any 2003. Unes dades preocupants que s'estenen més enllà de l'estiu, tal com explica Alfons Puertas, cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra RACAP a Ràdio 4.
2: El preocupant és que s'extén a d'altres mesos, a tots els altres mesos de l'any. Malgrat que la calor no és notícia a l'hivern, les temperatures anormalment suaus ens estan acompanyant els darrers hiverns. Això forma part del mateix context inquietant d'increment de temperatures globals durant tot l'any.
1: Un estiu de rècord en què l'Observatori ha registrat 40 graus de temperatura per primera vegada en la seva història.
2: Això forma part del mateix context inquietant d'increment de temperatures globals durant tot l'any.
0: Ràdio Vila-sacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
3: La teva imaginació és lliure quan escoltes.
4: I gratis, gratis.
5: Recordi bé aquesta combinació.
6: Bueno.
7: No podré. No podràs. Sí. Ja que dic...

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Comprar, vendre, llogar, pisos, cases, solars... Amb Ryan, la immobiliària, el camí és més fàcil. Ryan, ens moguem més, millor i més ràpid. Compromís de bona gestió. Pren una bona decisió. Compra, ven i lloga amb Ryan. Et sortirà bé. Ryan Serveis Immobiliaris, a l'avinguda Salvador Dalí de Figueres. 972-21-24-20.
2: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
3: Sentiràs la diferència.
4: En Jaume Sisa, per Cellers Maset.
5: A Cellers Maset creiem en el vi de casa, perquè el vi de casa és molt més que un vi. És una manera de fer, de ser aquí. El vi de casa és un vi que parla de tradicions, de moments compartits, de celebracions. El vi de casa és el vi de casa de l'Albert, de casa de la Marta, de casa meva. I és el vi de casa teva, si és que hi ha cases d'algú.
4: Maset, el vi de casa.
6: Canvies de casa? Fas reformes? Vols guardar els arxius o mobles per un temps? Vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i Cap Tot. Fem trasllats i lloguem espais per particulars i empreses a 10 minuts de Girona, amb màxima seguretat i accés 24 hores. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.
3: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
0: Vine i veuràs.
3: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: S'acaba un altre dia i comença a viure en el nostre record. En el meu, en el vostre i en el de les més de 20.000 persones que avui han creuat les meves portes. En els records de qui garanteix cada dia que tot funcioni perquè la resta s'ho pugui passar d'allò més bé. O de qui es pensava que no podria pujar enlloc per la seva diversitat funcional i va acabar gaudint com el que més. Ai, com podríem oblidar això? Si aquí sempre passen coses increïbles a cada racó. I el que encara és més increïble és que tota l'energia que fem servir per crear aquests moments és totalment sostenible. Com aconseguir dibuixar el somriure més necessari, oferint experiències úniques a famílies amb infants que pateixen malalties greus. O aconseguir que el record que t'emportes sigui l'única empremta que quedarà per sempre. Un dia així esgota qualsevol. Què puc dir? Gràcies a tots els que m'habiten, a tots els que veniu i a les persones que sempre hi sou. Gràcies per donar el millor de vosaltres. Espero cuidar-vos tant com vosaltres em cuideu a mi. I ara arriba el meu moment preferit. Un altre dia per davant per seguir creant records infinits. Estic orgullós de ser un bicorp i d'haver signat l'Agenda 2030 per garantir que el meu impacte repercutirà positivament en les persones i el planeta. PortAventura World. Made to be. Made to remember.
2: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vilasacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
3: I parlant d'emocions.
4: 81.
5: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
6: El programa dels dilluns a mitjanit.
7: De mitjans de comunicació n'hi ha tants i de tantes qualitats i possibilitats avui dia al món als quals accedir simplement amb un mòbil, que qui et digui que és líder d'alguna cosa t'enganya. No et deixis enganyar més, raona i tria el mitjà que més t'identifiqui, sense necessitat que et vulguin convèncer perquè són líders de res. Comencem a utilitzar el cervell correctament que falta fa al món.

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Si vols anar bé, passa-li TV.
3: Què pites?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: És un dels pescadors més joves de Catalunya i el seu desig de treballar a la mar ja bategava des de que era molt petit. Oriol Bru, benvingut i moltes gràcies per ser amb nosaltres aquesta tarda.
2: Bona tarda a tothom.
1: Bé, com arribes al món de la pesca? Perquè crec que cap familiar teu ha treballat mai en aquest sector, veritat?
2: No, cap membre de la meva família ni proper ha treballat. De tota la vida teníem un pis a l'Alt Empordà, a Llançà, i jo anava a veure les barques arribar de pescar i mira, vaig dir, jo vull ser pescador. I sí, dit i fet.
3: I això en quina edat? En quina edat ja tenies clar que et volies dedicar a això?
2: Jo des de ben jovenet, des dels 10 o 11 anys ja ho sabia. I als 16, quan vaig acabar els estudis, em vaig treure les titulacions i als 18 cap a mar.
3: A que s'ha d'estudiar per ser pescador, Oriol?
2: Sí, t'has de treure, sí, ara avui en dia, no? I tot és burocràcia.
3: I quins són aquests estudis?
2: Per anar com a mariner t'has de treure formació bàsica i marinero pescador. I ja, si després vols ser patró motorista, ja t'has de treure titulacions professionals.
1: I com recordes el primer dia que vas sortir a feina allà?
2: Buah, el primer dia, parlant malament, vaig pillar una santíssima turca que no se m'oblidarà mai. Mare Déu, tot el dia marejant.
3: Però es va quedar en això en un mareig i punt o va anar més enllà la cosa?
2: No, van a, mira, sort vam tindre que hi va haver pesquera, que me van dir que tant de vòmit alimentava els peixos, perquè tot el dia vomitant. Vaig arribar i semblava el papa donant-li petons al terra.
3: I això va ser el primer dia i ja està, o va continuar la cosa uns dies més?
2: No, tant mareig va ser el primer dia. Ara només si hi ha una mica amb el temps, una encaparradeta i ja està.
3: Molt bé, podem dir que encara ets el pescador més jove pel que fa a la pesca d'arrossegament?
2: Sí, encara ho soc, el més jove de Catalunya.
3: Molt bé, a la confraria de Llançà, poca broma, eh?
2: Confraria de Llançà, sí.
4: Escolta, però que allà, quan vas començar ja ho eres, continues mantenint aquest títol i tens constància de que hi hagi alguna persona que te'l pot treure?
2: Sí, curiosament, a la mateixa confraria hi ha el fill d'un patró que també ara, als 18 anys, ara s'embarcarà també d'aquí un anyet, com a molt tard.
4: Sí, que en un any és possible que et treguin aquest títol, que portes molt temps arrossegant-lo, però és normal, tothom creix, clar.
2: Sí, jo ja en faré 21 i ell en tindrà 18. Però bueno, estem orgullosos que els dos més joves siguem del Port de Llançà.
4: I quin consell donaries tu a ell ara que comença?
2: Sobretot que si vas amb ganes, tot el que es fa amb ganes es fa bé. Et costarà més o menys, però si vas amb ganes i t'estimes la mar, arribaràs sempre a bon port.
3: Com és un dia a dia de la teva vida? Un dia normal. Oriol, a quina hora et lleves? Què fas exactament a la barca?
2: Nosaltres dilluns, dijous i divendres arribem a la barca a les 5 per sortir a mar a les 6. Arribem una hora abans.
3: Convocatòria a les 5 de la matinada, molt bé.
2: Convocatòria oficial a les 5. I dimarts i dimecres la convocatòria oficial és a la 1 del matí, perquè tenim permís per sortir a les 2.
3: Ai.
2: Arribo a la barca, hem de carregar tot el gel per posar-li gel al peix, s'arriba, s'engega el motor i marxem cap a mar. Naveguem, tirem la xarxa, estem pescant durant tot el dia i ja quan arriba seran les 2, les 3 del migdia, depèn del dia, aixequem la xarxa, triem el peix, li posem gel, el posem maco i el preparem per vendre a la subhasta mentre naveguem cap a casa.
3: I
2: quan
3: possible?
2: Arribem a casa, sí, descarreguem.
0: Ràdio Vila-sacra.
2: Quan arribem a casa, descarreguem i cap a la subhasta.
3: És possible, Oriol, que tu, a més de pescar, facis alguna cosa més?
2: Què vols dir, alguna cosa més?
3: A la barca.
2: Sí, home, jo a la barca cuino, a la barca dorms també un rato, jo sóc el cuiner oficial de la barca.
4: Escolta, està clar que si esteu a la barca, mengeu peix, no?
2: Bueno, peix i carn, depèn del dia.
4: Porteu, o sigui, no és la que agafeu. Hi ha dies que si aprofiteu el que agafeu, hi ha dies que no, o no?
2: Hi ha dies que sí, però hi ha dies que també t'ha de gust una bona hamburguesa o un bon xuletón.
1: I suposo que s'ha de tenir una molt bona relació amb els companys, no? Al cap i a la fi compartiu un espai relativament petit, no?, durant moltes hores.
2: Sí, has de tindre molt bona relació perquè, clar, són 28 metres de barco, però t'hi estàs 14 hores. O sigui, això de canviar de vorera no ho pots fer, o canviar d'oficina no ho pots fer. Això has d'estar-hi amb ell cara a cara tot el dia.
1: I sempre m'he escoltat a parlar dels veterans de la mar, no? Els vells marins. Suposo que per una influència directa de la literatura, però com som els teus veterans?
2: Bueno, els veterans... I a cada port existeix la gent veterana, i en un moll pesquer encara més. Els veterans és gent dura, és gent que estava acostumada a treballar molt més del que es treballa ara, perquè ara som més senyoritos. Abans es treballava molt més i es treballava molt més dur, i bueno, existeixen, però també sempre et donen molts bons consells.
3: Oriol, com veus el futur del sector de la pesca?
2: El veig fotut, perquè no hi ha massa relleu, i per problemes burocràtics cada cop ho tenim més fotut, i jo el veig fotut, la veritat. Si no canviem una mica tot, i el preu del petroli i el preu del peix i tot, jo veig que perilla el meu futur, sí.
4: Escolta, clar, és que he flipat una mica amb això de 14 hores a la mar. 14 hores a la mar, o tot el procés que has explicat des de que sortiu, pesqueu i ho porteu a la llotja per vendre?
2: No, mira, nosaltres els dies que sortim a les 2 del matí, a les 2 del matí surts a mar, i ben bé no arribaràs fins les 5 i mitja, a les 6 de la tarda.
4: Déu meu! I a què va temps per fer alguna altra cosa que no sigui navegar?
2: Bueno,
3: preparar el dinar i el sopar.
2: Depèn de com t'ho muntis.
4: Clar, perquè em dius... clar, també canvies el teu horari no coincideix amb el de ningú més. És a dir, per el tema de coincidir amb amics o amb gent, és bastant complicat.
2: Sí, amb amics, amb parella, sobretot, és complicat. Sobretot, ja et dic, la nit de dilluns a dimarts i de dimarts a dimecres, clar, tu arribes a casa poder a les 7, 7 i mitja de la tarda, quan has acabat de fer-ho tot, i a les 12 i mitja te sona el despertador. Llavors, clar, també has de descansar les teves hores.
3: I com es concilia això amb la vida familiar o amb la vida sentimental, amb la parella? Tu tens parella, Oriol?
2: Sí, jo tinc parella.
3: Què tal, com va?
2: Bé, estic força content.
3: Sí? És comprensiva amb els teus horaris, amb la teva feina, l'entén, et dona suport...
2: Sí, sempre ho ha entès des del primer dia i sempre m'ha donat suport, però bueno, clar, si els dies llargs, doncs jo arribo cansat a casa, ella també té la seva feina, tots tenim mals dies, i bueno, hi ha dies que són complicats, però amb amor s'arriba sempre a bon lloc.
1: A mi m'agradaria saber què és el que pesqueu exactament.
2: Bueno, doncs mira, va, depèn. Si donen bon temps, refereixo, si podem anar lluny amb el barco i tot, nosaltres normalment anem a gambes, camarlà, gamba blanca, gamba vermella, agafem quatre maires, quatre raps. Després, si hi ha mal temps, que és quan ja fa molt de vent o un dia que plou molt i hem d'anar més a prop, doncs pesquem un altre tipus de peix, que ja és roger, lluç, capellans, bruixes, palaies... Va, nosaltres, clar, depenem sempre molt del temps. Depèn del temps anem en un lloc, depèn del temps anem en un altre.
3: Com es diu la teva barca?
2: La meva barca es diu Nova Harmonia.
3: Nova Harmonia?
2: Nova Harmonia.
3: Mira que bé. I és l'única barca a la que has treballat o no? Perquè això, no, són, això jo... són, suposo, com els equips de futbol, no? Tu ara estàs defensant els colors de la Nova Harmonia, però abans no sé si havies fitxat o havies defensat els colors d'una altra barca, d'un altre club...
2: Sí, jo primer vaig fitxar pels Germans Maura, que és una barca de fusta petitona, i ja quan vaig aprendre l'ofici, així l'essencial, vaig canviar a la Nova Harmonia, que diguem que és un rango més a dalt, és un equip millor.
3: És una fina segura, la teva, Oriol?
2: Sí, avui en dia anem amb molta seguretat. Sempre tens la incògnita de que el mar és sorprenent, el mar de cop pots tindre calma, que de cop se't pot girar onades de 3 i 4 metres i te cagues, però avui en dia anem molt segurs. Els partits meteorològics són molt segurs i nosaltres anem amb tota la seguretat que es pot anar al barco.
4: Estem parlant d'Oriol Bru a la pesca, perquè ell és el pescador més jove de Catalunya. Oriol, doncs que continuï sent-ho durant molt de temps, perquè, no sé, a lo millor el noi aquest que s'ha de posar les piles doncs tarda una mica menys, no? Gràcies. Vinga, per estar amb nosaltres.
1: Gràcies.
0: Ràdio Vilassar. Ràdio Vilassar. Ràdio Vilassar. Ràdio Vilassar.
5: Tu pots ser part del canvi.
6: Xo de luz tarda.
0: Ràdio Vilasacra, 107 freqüència modulada.
7: Compartint emocions.
8: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: viatge en el temps. Què fas?
1: Em preparo pel festi.
0: Baixa la música. Què dius, de festival?
1: L'últim dijous de mes hi ha festival al Gran Jonquera. Cada superdijous hi ha un festival de preus.
2: Cada últim dijous de mes és Superdijous al Gran Jonquera. 25 establiments amb descomptes de fins al 50% al Gran Jonquera Outlet and Shopping.

Alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'atenció primària ha atès prop de 5.800 episodis de salut vinculats a les altes temperatures des de l'1 de maig a Catalunya. Més de la meitat dels casos han estat insolacions i cops de calor. Les urgències hospitalàries també han atès 2.000 persones durant aquest llarg període de calor de primavera i estiu. La majoria d'aquestes arribades de pacients tenen a veure amb deshidratacions. Són dades actualitzades pel Departament de Salut. També recullen que les altes temperatures a Catalunya han provocat 300 ingressos hospitalaris per deshidratació i 43 per insolacions o cops de calor.
2: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra! Ole tu que maca!

0: Xoc de luz tarda. Xoc de luz tarda.
1: I parlant d'emocions.
2: 99.
3: No et creguis tot el que es faci viral a les xarxes. Sigues intel·ligent i verifica la realitat del que raona poc i només vol fer mal.

0: Marta, et veig estressada.
1: És que en Marc ha començat el curs suspenent matemàtiques. Ja no sé com ajudar-lo.
0: Em passava igual amb la Marina, fins que ens van parlar de Profe.com. S'encarreguen de tot. Ara entén les matemàtiques i no para de millorar les seves notes.
1: Profe.com? Classes particulars online? No sé.
0: Fes-me cas. Prova-ho, que us encantarà. Els profes són genials. Fan un seguiment personalitzat i s'adapten als teus horaris. I la Marina sembla una altra.
1: M'agrada. On puc aconseguir la classe gratuïta?
0: A Profe.com.
2: Profe.com. Aprenem junts.

0: 40.000 corts ja bateguen a l'Alt Empordà. No vols provar?
1: Corts que visiten parcs naturals com els aiguamolls o pobles petits però plens d'història.
2: Corts que veuen art a l'instant.
3: Corts que viuen en pau i harmonia en aquesta comarca tan bonica.
4: Visita l'Alt Empordà!
5: Esperit Empordà. Tanca els ulls.

0: Cada dia 40 persones pateixen un ictus a Catalunya. Detectar-lo a temps pot salvar vides.
1: A la Fundació Ictus treballem per prevenir-lo i per acompanyar les persones afectades i les seves famílies. Amb els nostres programes ajudem a superar l'ictus fent la vida més fàcil després de la malaltia. Fundació Ictus. Salvar vides. Superar l'ictus.
2: Parlem i entenem.
3: Ràdio Vilasacra.
1: Servei públic. És...

0: cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com? Uf. Tens passió i estima per la natura? Vols protegir i conservar els nostres boscos, els rius, el mar, el cel, la fauna? Ara tens l'oportunitat de fer-ho. Obrim 127 noves places per agents rurals, amb el 40% de les places reservades per dones. Els agents rurals volem preservar el medi natural amb tu i per tu. Vols formar-ne part? Informa-te'n a interior.gencat.cat/festa-agent-rural. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Hola, veïns. Un nou Supeco t'espera al carrer Alexandre d'Olofeu 7 a Figueres. Si ja coneixes Supeco, no cal que t'expliquem que tenim els millors preus, perquè estalvis en la teva compra. Perquè si és el mateix i costa menys, doncs millor. Supeco, el teu súper econòmic.
4: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
5: Besalú, temps era temps terra de camperols, cavallers i nobles, feudalisme i vassallatge. Mil històries hi passaren, moltes al voltant d'una bona taula. Bufet Castell de Besalú, bufet lliure amb cuina catalana casolana, carns a la brasa i amb terrassa amb vistes al fabulós Pont Romànic. Bufet Castell de Besalú, carrer del Pont 2, tancat els dimecres, gaudeix d'una altra gran història.

0: El Club d'Escacs de l'Escala a l'Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
1: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
2: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell, de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
1: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
3: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure mis carrers, d'aprendre les estratègies.
1: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.
4: Sol de luz, tarda. Sol de luz, tarda.
5: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
6: És maco, això, eh?
7: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
8: Sí. Seguim.

0: 107.7
1: Ràdio Vilasacra.
2: Ràdio Vilasacra.
0: 107.7
2: La més musical de l'Empordà.
0: Freqüència modulada.

0: Saps per què les cuines de Movalpa són úniques? Pel seu disseny personalitzat i per la comoditat que ofereixen cuidant tots els detalls. Movalpa sap com facilitar-te el dia a dia. I això marca la diferència. Pots demanar la teva cita a movalpa.es. Movalpa, cuines dissenyades per a tu.
1: Es todo un misterio, pero Radio Vila Sacra llega más allá de las estrellas. Bienvenidos a Nave del Misterio.
2: 1, 2...

0: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.
1: Quan la realitat és trista i avorrida,
2: el millor és inventar-se una bona història.
3: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries
4: convertides en sensacions.
5: Trucar-te i dir-te que milers de gràcies per la bona onda i la veritat que estic molt orgullosa. Mira, perquè quan vaig arribar estava molt enfadada amb les llengües. Saps? No podia entendre aquesta cosa de que la gent parlava en castellà i a mi i en català amb els altres. Mira, jo m'enfado moltíssim, perquè jo demano les coses en català i m'encantaria que tothom parlés en català, però tothom,
6: Informació, música, entreteniment.
7: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
8: Sentiràs la diferència.

0: ¡Manolo! ¡Que llegamos tarde!
1: Hi ha sons que et transporten, que et conviden a perdre't pedalant entre vinyes, alzines i roures. Hi ha sons que aconsegueixen portar-te a la pau de Montserrat. Escolta'ls a les nostres cabanes. Et sentiràs lluny estant a prop. Ollerdelmas.com

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Hem conegut el nombre de turistes internacionals que van visitar Catalunya el juliol, molts precisament buscant el sol. Van ser gairebé 2.400.000 persones, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Això és un 0,8% més que l'any passat. L'estada mitjana va ser de 6,4 nits i van gastar un total de 3.700 milions d'euros, un 13% més que el juliol del 2025. I els turistes donen, òbviament, feina als hotels i restaurants. És per això que el sector turístic de la Costa Daurada preveu que l'any que ve podrà ja allargar la temporada fins al desembre. Ara l'acaba al novembre, Judit Huerta.
2: Sembla que el triangle és a punt de tancar-se. Els turoperadors veuen que hi ha turistes per portar-los fins a Reus i distribuir-los per la Costa Daurada. L'aeroport de la capital del Baix Camp està disposat a obrir fins al 6 de desembre. El pont de la Constitució ara tanca el seu operatiu a principis de novembre per acollir-los. I al tercer lloc, els hotelers també estan disposats a obrir un mes més i arriscar-se a allargar contractes. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona.
3: I aquí hi ha el risc, evidentment, no? L'empresari sempre arrisca. Amb això volem també, d'alguna manera, animar l'aeroport que també, comptes de tancar a començaments de novembre, tanqui a començaments de desembre, perquè el turoperador, si té llits i té aeroport, li és molt més fàcil fer l'operativa, d'alguna manera, no?
2: Dels 58 hotels que té la capital de la Costa Daurada, només obren a l'hivern entre 5 i 10 establiments.
4: A Ràdio Vila-sacra. Cerquem i ens preocupem de la notícia que ens cal saber.
5: Som

al teu cercle d'amistats, la gent que estudia amb tu o a la teva família, hi ha algú que ha entrat a l'espiral de les addiccions? Drogues, alcohol, ludopatia o d'altres? No miris cap a un altre costat. Informa'l. Som Dia 1, Centre Terapèutic de Girona, especialitzat en addiccions. Sortir-ne és possible. Dia 1, centreterapèutic.com.

Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'app i subscriu-t'hi.

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Do Empordà. Coses de Figueres que cal tenir present.
1: Ràdio Vila-sacra,

0: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
1: D'acord.
0: Quin és l'autèntic operador 100% català?
1: Vera.
0: I el més ben valorat pels usuaris?
1: Vera.
0: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
1: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
0: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
1: Vera.
0: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
2: 100% Empordà.
3: Aquests llençols que se t'han estripat.
4: Aquella camisa que no et posaràs mai més.
5: Aquells texans que estan trencats.
6: Tenen molta vida si no els llences a la resta. El residu tèxtil es pot reutilitzar o reciclar tant si està en bon estat com si no. Diposita'l al contenidor de tèxtil o porta'l a la deixalleria o a les botigues que recullen roba. El tèxtil té molta vida. Generalitat de Catalunya.
7: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
8: Tria Ràdio Vila-sacra.
7: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
9: Benvinguts a Pagès. Ara, cada cap de setmana. Viu l'experiència de la mà dels nostres pagesos i productors, que t'obriran les portes de casa seva entre camps, ramats, barques i obradors. Tasta els productes de proximitat que elaboren. Lleva't a llocs que et deixaran sense paraules i omple el rebost comprant a productor. Gaudeix el doble de l'experiència amb el carnet.
10: En el 107 de la FM...
11: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Xo de luz tarda. Xo de luz tarda.
1: Mira que hi ha canals i canals i canals. I al final he acabat mirant la televisió a la carta, TV3 a la carta, perquè allò que fan en directe el després de sopar no hi ha res que em convenci o no tinc l'habilitat. A veure si algú pot explicar com es pot fer per trobar l'habilitat de saber trobar un programa que t'agradi, no? I perquè jo vaig fotent voltes a tots els canals. Ai, Déu meu. Quan has acabat la volta han passat 15 minuts.
2: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

0: Begur. Del 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians. Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
1: Música, habaneres, classes de ball i excepcionals concerts.
0: Aquest any amb la temàtica de mar i vela. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
1: Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972-624520 i a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
0: Fira d'Indians a Begur.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles XIII, XIV o XV. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
2: La sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
3: A Catalunya hi ha famílies que no poden donar als seus infants una alimentació completa, sana i equilibrada. Una situació que afecta el seu correcte desenvolupament. Suma't a l'Aliança Humanitària per l'Alimentació Infantil, perquè ells no poden esperar. Actuem ja. Donacions al 902 22 22 92 i a ellsnopodenesperar.org. Creu Roja.
4: Torna a connectar amb la vida.

0: t'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals. Inscriu-t'hi a ites.es.
1: Saps què vol dir experiments?
2: Saps què vol dir radiofònics?
1: Doncs això. Ho entens o encara et costa?

El Centre LGTBI de Barcelona t'ofereix ajuda, assessorament i orientació amb qualsevol tema relacionat amb el col·lectiu. Entra a barcelona.cat/centrelgtbi i informa-te'n. El futur ja és present.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Saps quantes comarques hi ha a Catalunya?
2: Em pilles empanada.
3: 45?
1: No!
4: 44.
1: Ui! Avui sortim al carrer a preguntar, per exemple, quantes comarques té Catalunya? Ah, us he pillat, oi que sí?
5: Ai, no s'han pillat!
1: D'on ets tu?
3: A Sant Pere de Vilamajor.
1: Comarca de?
3: Vallès Oriental.
6: Ai, ai, ai, ai, ai.
1: D'on sou vosaltres?
7: Jo, d'Abrera, al Baix Llobregat.
1: Què hi ha a Abrera que nosaltres ens estiguem perdent?
7: Poca cosa, realment.
1: Abrera és petit, és gran, quants habitants?
7: 12.000.
1: 12.000. D'on sou vosaltres?
8: Jo sóc de Vic.
9: Jo més o menys per aquí.
1: I tu?
10: Jo sóc de Roses, de l'Alt Empordà.
11: Per aquí.
1: D'on ets tu?
12: D'Olesa.
1: D'Olesa de Montserrat. Vale, si haguessis de canviar alguna cosa de la teva comarca, què seria?
12: El riu.
13: El riu, una merda.
12: Tenim fàbriques també al costat i estaria bien banyar-se. Es va caure un pont, però ja està arreglat.
14: Qué bien, muchas gracias por la noticia.
7: Del Vallès Oriental.
1: Vallès Oriental. Tu també?
7: Jo no. Jo és que no estic a Catalunya, sóc d'Andorra.
1: Visc a Andorra.
7: Que queda aquí.
1: Paraís de youtubers.
7: Exacto.
15: Algun resquemor tiene que tener, es evidente.
1: Què estudies?
7: Jo estudia, jo vaig acabar fa temps,
1: Sou professores?
7: Sí.
1: Coi, tio, per què la gent no sembla professora?
16: No la engañéis a mi padre.
1: Quants anys teniu?
7: 28, la setmana que ve.
1: Què va, tio, que estem de la meva edat. D'on sou vosaltres?
17: De Vilanova i la Geltrú.
1: On està Vilanova i la Geltrú? Me la sabries posar en el mapa?
17: Buah, espera.
1: Ui.
18: I voló.
1: Vale, perfecte. Ui.
19: Ai, que calvari, Dios mío.
1: Ja que sou professores d'anglès les dues, ens podríeu dir els noms de comarca traduïts a l'anglès?
20: Catalunya no s'ho mereix, això.
1: Per exemple, el Priorat.
7: The Priorat.
1: El Berguedà.
7: The Berguedà.
1: The Berguedà. El Penedès.
7: The Penedès.
1: Tot és molt sexual, eh? The Penedès. The Berguedà. Creus que hi ha massa comarques?
7: Jo crec que no.
1: Quantes n'hi ha?
7: 50 i algú.
1: Quasi.
3: 45.
1: No!
4: 44.
1: Ui!
21: Tranquil·litat, que ningú se suïcidi encara.
1: Saps quantes comarques hi ha a Catalunya?
2: Em pilles empanada.
16: Empanado.
2: 34.
1: No.
2: 33.
1: Puja cap amunt.
2: 37.
1: Puja. Ui.
2: 38.
1: Ai, que no, que et cremes, eh?
16: Cuidao!
2: 39.
1: No! Fes com l'home aquest que conta.
16: 47.
2: 42.
1: Molt bé!

0: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh.
4: Ole.
3: Oh.
4: Ole.
3: Oh.
4: Ole.
5: Les frases d'en Ramon.
6: L'ase diu el ruc orellut.
7: Els petits gestos de cada dia.
8: Només a Ràdio Vilasacra.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Les aigües superficials de la Mediterrània s'han elevat 4 graus per sobre els registres habituals, segons l'EMET. Les onades de

0: pluges torrencials i altre tipus de fenòmens com pedregades.
1: La brisa marina, a més, s'ha alentit fins un 17% al litoral mediterrani, segons un estudi del CIDE, el CSIC i la Universitat de València.
0: Conseqüències, per exemple, aquesta sensació de relativa frescor que tenim a vora mar a partir del migdia, a primeres hores de la tarda, gràcies a la brisa marina, doncs ha anat a menys. Tots els episodis de vents amb calmats o amb velocitats molt fluixes són facilitadors d'episodis d'alta concentració de contaminants.
1: L'accés d'energia acumulada a l'aigua de la mar es mantindrà durant setmanes, alerten els experts. Les pluges més acusades s'esperen a la tardor, coincidint amb les possibles afectacions del Super Niño, provocat per l'escalfament de la capa superficial del Pacífic, Amèrica Llatina.
0: Doncs sí, serà especialment intens i tindrà repercussió mundial. Ara bé, la relació entre les situacions meteorològiques a la Mediterrània i el Niño no és ni molt menys tan directa com a altres zones del món, no?
1: Segons els científics, la Mediterrània s'escalfa fins 4 vegades més ràpid que altres mars o oceans. L'adaptació climàtica i la mitigació són el centre del debat. Aquí, el govern català ha posat en marxa un programa de protecció del litoral per afavorir la resiliència.
2: Ràdio Vilasacra.
3: Davant un futur tan canviant com incert.
4: En el 107 de la FM.
5: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
6: Ràdio Vilassar.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.

0: Podcast.
1: En un moment en què per primer cop...
0: No serà menys una de mà dels lletres.
1: Serà dolent o serà bo?
2: Molt bona la pregunta.
1: Aquest no és el moment de fer l'humanet.
3: No hi ha excusa ni pretext.
0: No serà menys una de mà dels lletres.
1: No és el moment de fer, disculpeu-me, el tiquis-miquis.
4: Ja li diré a la meva dona.
1: No és el moment de fer nyic-nyic-nyic.
5: Convertirà en un bombó que farà crec-crec-crec.
1: Nyic-nyic-nyic.
5: Crec-crec-crec.
1: El nyic-nyic està trencat.
2: Que ens ho arreglin, no?
1: Jo no podré. Ja sabíem que estava esquerdat.
2: És un bon resum, sí, està molt bé.
1: Però quan vam...
6: Vam anar a veure
1: ahir...
2: Endavant.
7: Caram. Les vaques del pueblo ja s'han escapat, riau-riau.
1: Crec-crec-crec. Tiquis-miquis.
0: No serà menys una de madres.
1: Crec-crec-crec. Tiquis-miquis.
0: No.
3: Crec-crec-crec.

0: I parlant d'emocions.
1: 44.
2: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Marxant comanda un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
1: En marxa, cuina!
2: Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra al millorarrosspercuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià. A millor arròs, millors plats.
3: La ràdio per gent tranquil·la.

0: Joan, dorms?
1: Sí.
0: És que estava pensant que ja sé com fer la reforma de la casa. Renovarem tot el terra, les rajoles de la cuina. Canviarem la banyera per un plat de dutxa amb columna d'hidromassatge.
1: Sí, sí, Maria. Ja ho farem demà.
0: Sí, sí. Demà anirem a Fries.
2: La Maria ho té clar. I tu, com ho tens? Tot per a materials de la construcció a Fries Materials, a la zona comercial de Vila-sacra.
3: Un pessic de pensament.
4: Mmm, que bo!
5: Déu-n'hi-do. D, E, amb accent obert... No, tancat, U, guió, espai... Uf! Quina cara!
6: No em facis això.
5: Ah, m'he perdut. Torno a començar.
7: En Ricard de Puigpelat ens demana si pot fer servir el pronom quelcom en un registre col·loquial. Per exemple, vols prendre quelcom? Mira, Ricard, t'ho diré molt clar. No, mai de la vida, ni se t'acudeixi. Oh, clar, és que alguna cosa és molt llarg i algú no és normatiu. Vols prendre quelcom? Es pot substituir per res. En interrogatives i condicionals tenim el genuí res, equivalent a alguna cosa. Si saps res d'en Joan, m'avises. Cada dia aprenem quelcom? Cada dia aprenem una cosa nova. Amb tantes explicacions esteu quelcom marejats? En tot cas, esteu una mica, un poc, un xic marejats. La gramàtica normativa ja ens diu que quelcom és propi de registres molt formals i que és més habitual fer servir alguna cosa o qualque cosa. A les illes fan servir qualque cosa. Sisplau, elimineu el quelcom de les vostres converses col·loquials si no és que forma part de la vostra variant. No anireu a l'infern per dir el que voleu dir amb dos mots.
8: 100% Empordà.

0: somies amb aquest vinil, estem aquí. Cada cop que devores un llibre, estem aquí. I amb cada videotrucada amb els teus, també estem aquí. Sempre hem estat amb tu i ara més que mai. Et seguim acompanyant amb el millor en tecnologia, homos i cultura i t'ho portem a casa.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.
1: Assessorem, dissenyem i estampem.
2: 696-81-59-81.
1: A Rams Tot Sal personalitzem roba laboral, roba esportiva i publicitària per empreses, clubs, associacions, ajuntaments i particulars. Pressupost sense compromís. Taller propi de serigrafia, brodat, sublimació, transfer i DTF. Rams Tot Sal, especialistes en estampació. A Vilablareig, carrer Güell 18.
2: 696-81-59-81.

0: si el porto a la platja, em dirà que no fa tanta calor. A la muntanya, que encara fa fred.
1: Tant de bo tot fos tan fàcil com el car sharing de Blumov. Reserves el cotxe, el fas servir i el tornes. Entra a blumov.cat. Blumov, el car sharing fàcil. És...
2: Ràdio Vila Sacra. Àbacus, sempre amb la cultura.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Hi ha moltes maneres d'anar per la vida. Es pot anar per la vida a cegues, d'estrella, de perdona vides, de mira'm i no em toquis, de compte que tu no saps en qui parles, de jo sóc el fill o la filla de... S'hi pot anar també de heavy, de rocker, de pijo, de punk i d'autèntic. Ara, si vols que et diguin que ets un crac, això és tan bonic.
2: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: Quina ciutat més increïble.
1: Sí, però no t'aturis, hem de fer una pila de coses. Tenim 20 minuts per travessar el pont, anar fins l'altra banda del parc i fer-nos una selfie a la catedral. He portat uns tàpers de mandonguilles.
2: Tant de bo trobar un bon company de viatge fos tan fàcil com reservar un tren amb Trainline. Compara entre Ouigo, Irio, Ave i Hablo i estalvia el teu proper bitllet. Trainline, tots els trens i tarifes en una sola app.

0: I parlant d'emocions.
1: 40.
2: Anem a temes diferents.

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Do Empordà.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
2: L'altre dia anava jo conduint i tal, no? I de sobte, crac! Buah, no vegis quin xof! Però saps què? Vaig fer clic al box.es i pum! En un pim-pam, ja! Un flash! En un plis!
3: Sintonitzes...
4: Ràdio Vila-sacra!

0: la nit.
1: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
2: Ràdio Vila Sacra, sensacions del món en exclusiva.
1: Perquè tot això no ho has perdut.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Pregària d'un bon català. Oració a la Mare de Déu de l'Empenta. Diu, Mare de Déu mitjancera, feu que tots els catalans, tant polítics com votants, tinguem molta més trempera. Alà! I que les properes eleccions perdin tots els seus escons, o quasi tots, pel nostre bé. Estem secs, si no veiem, que ens estafen cada dia, i si a més va i els votem, som masoquistes, jo diria. Mig milió de signatures reclamen les eleccions. Catalanes, mano dura i viu Espanya i les cons. Aquí estem cobrits d'impostos i ja tenen subvencions. Ens munyeixen ben ansiosos i ens espremen fins al fons. I menteixen i ens insulten

0: razón, Copé hi ha de ser. Si a Madrid així s'ho munten, no tindran mai res a fer. I a l'Espanya imperialista, la que ens buida la cartera, per si ens queda poca vista, han fet una gran bandera. Mare de Déu de l'empenta, empenyeu-los els catalans. No toco els segadors?
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
1: Repetiràs.

t'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Durant tot el mes de juliol, les temperatures van ser de 30 graus o més i, a banda, s'han registrat un total de 75 dies amb temperatures mínimes que no han baixat dels 20 graus, és a dir, quan parlem de nits tropicals. A més, ha estat un estiu especialment sec. Durant els 3 mesos, amb prou feines, han caigut 32 litres per metre quadrat a Barcelona i la majoria van caure en un sol dia, a principis de juny. Més dades que ens deixa aquest estiu meteorològic. Una calor excepcional que situa l'estiu d'aquest any com el més càlid de tota la sèrie climàtica de l'Observatori Fabra, superant el rècord anterior corresponent a l'any 2003. Unes dades preocupants que s'estenen més enllà de l'estiu, tal com explica Alfons Puertas, cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra RACAP a Ràdio 4.
2: El preocupant és que s'estén a d'altres mesos, a tots els altres mesos de l'any. Malgrat que la calor no és notícia a l'hivern, les temperatures anormalment suaus ens estan acompanyant els darrers hiverns. Això forma part del mateix context inquietant d'increment de temperatures globals durant tot l'any.
1: Un estiu de rècord en què l'Observatori ha registrat 40 graus de temperatura per primera vegada en la seva història.
2: Això forma part del mateix context inquietant d'increment de temperatures globals durant tot l'any.
3: El Club d'Escacs de l'Escala a l'Alt Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
4: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
5: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell i de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, de 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
4: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
6: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure mi carrera, d'aprendre les estratègies.
4: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.

0: Bona nit.
1: Nosaltres pintem un futur ple de vida, una vida plena de colors. Si estem junts, tot anirà bé. Una abraçada és tot el que necessitem per tirar endavant. La imaginació fa que els nens siguem invencibles i ens deixem portar amb tota confiança, ja que el nostre futur el deixem a les seves mans. No perdem mai l'esperança de fer volar els nostres somnis. I els nostres riures són la millor teràpia i el millor secret per lluitar i vèncer. La Maia, el Jordi, la Rocío, l'Iker i el Nil, on jo, tots ells estan, o han estat, convivint amb un càncer. Jo sóc el Yuri Sendón. Ara fa gairebé un any que em van diagnosticar un medul·loblastoma. En aquell moment em van traslladar a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, l'hospital pediàtric de referència tant a nivell europeu com a nivell mundial. El primer pas que van decidir els metges va ser practicar-me una cirurgia per extreure el tumor cerebral. I quan em vaig recuperar, vaig començar un llarg tractament de radioteràpia i quimioteràpia. Des de que va començar tot aquest procés, he hagut de viure a Barcelona, però també s'hi han hagut de traslladar els meus pares, el Jordi i la Carol, ja que jo he necessitat ajuda i assistència en tot moment. La Ilenia, la meva germana, m'ha vingut a veure sempre que li ha estat possible. El càncer és una malaltia llarga i no sempre he hagut d'estar ingressat a l'hospital. La majoria dels nens, però, hem de venir cada dia o diversos cops a la setmana per ser tractats. La medicació contra el càncer deixa les nostres defenses sota mínims. Això fa que el protocol mèdic marqui que si mai no ens trobem bé, hem de poder arribar en 30 minuts a l'hospital. Així que seria impossible estar-nos en qualsevol altre lloc que no fos Barcelona. La Unitat de Treball Social de Sant Joan de Déu va valorar el meu cas i el dels meus pares. I gràcies a la seva ajuda hem pogut viure en un dels allotjaments externs per a nens amb càncer. Només per començar us diré que els meus pares han hagut d'esmorzar, dinar i sopar gairebé cada dia a la cafeteria de l'Hospital Sant Joan de Déu o en qualsevol altre lloc proper a l'hospital. La llista continua pels costos diaris d'aparcament i la benzina. Ja ho veieu, tota una aventura. Perquè tot això no continuï sent un gran problema pels nens que patim càncer, s'ha obert un compte bancari per recollir els donatius que facin particulars, empreses, entitats i associacions. Aquests diners es destinaran a la investigació del càncer infantil i a finançar l'estança i les despeses de les famílies que passen per aquest dur trajecte. Ajuda'ns. Fes un donatiu a qualsevol de les oficines d'en banc.

0: havia una vegada unes històries, uns contes, unes rondalles, unes faules explicades vora el foc, abans d'anar a dormir, per aprendre alguna lliçó o simplement per passar una bona estona. I és que la màgia dels contes sempre ens sorprèn, a xics i grans, i ens transporta cap a un món fantàstic, màgic i imaginari, on només nosaltres decidim ser els protagonistes. Per això, cada dia aprendrem o recordarem històries per somiar.
1: Amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.
3: Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma.
4: Ja has trobat Ràdio Vila-sacra i sentiràs la millora.

0: Més moda i més experiències a l'Espai Gironès.
1: Vine a l'Espai Gironès a gaudir del millor shopping i participa per guanyar fantàstiques experiències. Més info a espaigironès.com.
0: 20 anys d'Espai Gironès.
2: Allò que és de prop ens porta més lluny. Per això, a Bonpreu i Esclat treballem colze a colze amb pagesos, ramaders, pescadors i productors per fer possible els millors frescos de proximitat. Perquè la qualitat de cada aliment depèn del seu origen i de com els nostres fruiters, carnissers, peixaters i xarcuters el preparen. Bonpreu i Esclat.
3: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
4: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
5: Pessigolles. Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
6: Edifred
7: i Electrofigueres.
6: Edifred, petit i gran electrodomèstic a preus ajustadíssims.
7: Com Electrofigueres, on pots canviar els teus vells electrodomèstics per uns altres més eficients.
6: Com els que tenim a Edifred.
7: Electrofigueres, estem a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer Nou, al costat de Telepizza.
6: I Edifred, al polígon comercial de Vilatenim, davant de Decathlon.
7: Electrofigueres.
6: I Edifred, amics per sempre.

Hi ha moltes maneres d'anar per la vida. Es pot anar per la vida a cegues, d'estrella, de perdona vides, de mira'm i no em toquis, de compte que tu no saps en qui parles, de jo sóc el fill o la filla de... S'hi pot anar també de heavy, de rocker, de pijo, de punk i d'autèntic. Ara, si vols que et diguin que ets un crac, això és tan bonic.

0: Encara no ets del Club Disfrutones? A Ànec Blau, a més d'estar sempre oberts, tenim un club ple d'avantatges per a tu. Sortejos, regals, serveis únics, experiències exclusives i descomptes de fins al 20% a les nostres botigues. Si ets molt de gaudir, descarrega't l'app del Club Disfrutones o inscriu-te gratis a ànecblau.com. Ànec Blau, sempre oberts.
1: EAE Business School patrocina aquest espai.
2: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: Si teniu coses a parlar, més val que ens hi posem, eh? Ja podeu trucar pel que vulgueu.
1: 972-51-12-68.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Era per dir que començava a les dues, el dinar, eh?
5: Sí.
4: Si el dinar comença a les dues, doncs una mica abans, perquè la gent es pugui presentar, no? Però doncs ja està, era per dir que no, que confirmava això. I era que era a les dues, eh, el dinar. I ja està. Bueno, doncs, dicho esto, pues ja està, no t'haig de dir res més, guapo. Petonito, eh?
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
1: Repetiràs.

0: Estàs en un fitxer d'amorosos o creus que puguis estar-ho? T'ho confirmem. I si la inclusió és indeguda, gestionem la retirada de les teves dades i reclamem indemnització si et correspon. De mitjana són 6.000 euros. No et quedis amb el dubte. Truca'ns al 900-264-350. Fem-ho fàcil.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: Giovanni. Ascolta.
1: Las frases Dan Ramon.
2: Qui té més per callar, més parla.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A partir d'aquest curs, els nens i nenes de menys de 14 anys no podran fer servir la intel·ligència artificial a l'escola i els alumnes d'entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies per utilitzar aquesta eina digital. La mesura forma part del pla de digitalització responsable que el curs passat ja va prohibir l'ús de mòbils a primària i a l'ESO. Des del Laboratori d'Equitat Digital de la Fundació Equitat.org, Laia Orozco adverteix que amb aquestes restriccions la responsabilitat d'ensenyar els nens a fer servir la IA recaurà en les famílies i no totes estan preparades per guiar-los correctament.
2: El que veiem amb aquesta mesura és que situa la pressió en l'entorn familiar.

0: familiar i en el fora escola. I que el que ens estan mostrant proves com ISILS és que les competències digitals per fer un ús crític de la tecnologia són molt menors en entorns desafavorits socioeconòmicament.
1: En canvi, Hugo Cardillo, director de l'escola La Parellada i formador de docents en l'ús de la intel·ligència artificial, confia que la mesura no impedeixi l'ús tutelat de la IA a les classes de manera que els mestres puguin continuar ensenyant als nens com utilitzar-la. Des del seu punt de vista, la restricció servirà bàsicament per evitar problemes legals derivats de l'ús que puguin fer menors d'edat de les dades i les imatges tractades per la intel·ligència artificial.
2: El que està intentant el Departament d'Educació és endreçar una mica tot el que és aquest ús i mirar quines restriccions legals hi ha, no només aquí, sinó a nivell Europa, i quines implicacions pot tenir determinats usos que s'estan fent.
1: De totes maneres, els detalls del que es pot fer i el que no se sabran a finals de setembre quan el departament publiqui el nou manual d'instruccions per l'ús de la intel·ligència artificial en escoles i instituts.
3: La Universitat Abat Oliba Ceu us ofereix la notícia educativa.
4: Confirmat!
5: Original?
6: Sí.
5: Única?
6: Sí.
5: Creativa?
6: Sí.
5: Entenedora?
6: Sí.
5: Divertida?
6: I tant.
5: Intel·ligent?
6: Molt.
5: Innovadora?
7: La principal.
8: A més?
9: Sensacional.
8: Ei! A l'Alt Empordà.
6: Sí. Ah, quina sort!
10: Un espai de 5 estrelles.

0: Señora, ¿el señorito usa calzoncillos cortos o largo?
1: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.

0: Bona nit.
1: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
2: Manolo, que llegamos tarde.
3: Quan veiem algú que cau, sense pensar-ho, l'ajudem a aixecar-se. És automàtic, ho portem a dins. I és just això el que ens impulsa a Càritas a ajudar els qui més ho necessiten, oferint-los una vida digna i creant noves oportunitats. Perquè mentre hi hagi persones, hi ha esperança. Càritas.
4: Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
5: Diets, Ginestar, Teràpia de Xoc, La Ludwig Bank, Cerco, Damper Albo, Diversiones i molts més.
6: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
5: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat, amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
6: Vine a les festes d'altura, com les d'Olot, enlloc.
7: I parlant d'emocions.
8: 95.

0: A sopar!
1: I què sopem avui?
2: Uramaki Sushi.
1: Sí.
2: A Torroella de Montgrí, a l'Escala i també Palamós tenim Uramaki Sushi, amb combinacions de sushi i els uramakis especials, extraordinaris. Uramaki Sushi, per emportar. Comandes al 610 94 44 87. Uramaki Sushi, a Torroella de Montgrí, a l'Escala i també a Palamós.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència. Vintena Festa de la Sardana.
2: Dimecres 16 de setembre de 2026, a les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
3: A càrrec de la principal de les Escaules.
4: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert, amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.

0: Psicologia, amb Helena Codina.
1: Ràdio i psicologia. La ment humana necessita sovint recordar què és bo per nosaltres per tenir una bona salut mental. Així doncs, hem de considerar que escoltar la ràdio és una potent eina terapèutica, assequible, pràctica i barata. Ens acompanya en moments de solitud, tristesa o avorriment. Ens desconnecta de tot allò que ens preocupa. Ens distreu. També és una eina d'estimulació cognitiva, que ens fa fer gimnàstica cerebral. Activa el sistema auditiu, concentrant-nos en el que escoltem, recordant o aprenent cançons noves o el que ens expliquin. Un altre aspecte psicològic interessant és que ens activa les emocions, ens fa pensar i tenir un esperit crític sobre el que escoltem, tant si són converses com música. I això ens provoca des d'alegria i relaxació fins a ràbia o tristesa. Així doncs, amb il·lusió i amb la intenció de transmetre beneficis psicològics a qui m'escolti.
2: La comunicació és fonamental. Sempre hi som.

0: Ara és l'hora de la selecció de programes monogràfics que cal destacar per això i per allò.
1: Tranquil·lament.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.

0: John, Paul, George i Ringo. No cal dir-ne els cognoms per saber de qui parlem. A aquestes alçades, ningú no dubta que el grup musical més influent del segle XX van ser els Beatles. La revolució que representen no va ser només musical. Van transformar per sempre l'escena beat britànica, evolucionant cap a formes del rock i el pop psicodèlic. El canvi que van introduir els Beatles també va ser social. A la Catalunya dels anys 60, que intentava despertar d'un llarg període de grisor, la música dels quatre nois de Liverpool també va suposar una bona sacsejada. El debut discogràfic dels Beatles va ser a finals del 62, amb Love Me Do. Però a Catalunya, la primera cançó que va sonar a les ràdios va ser Twist and Shout. Era l'època de la nova cançó, els primers temps dels 16 jutges, que s'emmirallaven, sobretot, a la chanson francesa. La irrupció del grup britànic va portar a més d'un a entendre que també convenia estudiar anglès. La relació dels Beatles amb Catalunya va arribar al moment culminant el 3 de juliol de 1965. La plaça de toros monumental de Barcelona va acollir un concert històric, un d'aquells on asseguren haver-hi estat moltes més persones de les que potser permet l'aforament del recinte. La qualitat dels equips de so no permetia gaudir gaire de les cançons, però en aquell moment aquest era un problema menor. Aquesta va ser la primera i, de fet, l'única visita a Catalunya de tots quatre com a grup. A mitjans dels 60, l'escena musical catalana bullia d'activitat. En el seu moment, els Mustang i els Sirex van traslladar a casa nostra la suposada rivalitat dels Beatles amb els Rolling Stones. A la llarga, tots els grups farien alguna versió d'un tema dels Fab Four, en castellà o en català. La influència dels Beatles també es va deixar notar en el creixement de moltes vocacions musicals i en la moda, preludi del fenomen hippie. Tot i el pas de les dècades, la relació dels Beatles amb Catalunya no ha deixat de ser molt profitosa. I com és habitual amb nosaltres, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Quina relació personal amb els Beatles? Ara ja és una pregunta directa. Aquesta la personal.
1: Molt extraordinària per una banda i una mica frustrant per una altra.
0: Caram!
1: L'extraordinària és, jo recordo, encara tinc el cap, que era un nen, no? Però recordo perfectament aquells nois amb grenyes llargues, que anaven a més, anaven en camisa i corbata, les primeres fotografies que hi ha d'ells, que van ser...
0: Clar, amb grenyes llargues per l'època.
1: Per l'època.
0: Perquè ara els veus en aquella època, clar, i dius, no porten res.
1: La gent els insultava pels carrers quan veia algú que portava el cabell semblant, i a més hi havia unes expressions molt, molt agressives cap així, no? Però, vull dir, va ser un trencament molt important. S'ha de recordar que jo vivia la Catalunya Profunda, no? I després un aspecte, això i la música, va ser tot, en fi, el fenomen. Els Beatles van ser els primers. Els Beatles són els trencadors. Els Beatles és la novetat. Els Beatles és... De cop i volta veus que apareix una música que no en tenies ni consciència, això. La part, per mi, frustrant va ser quan van venir l'any 65, quan finalment es van posar aquell tricorni, diguem, de torero i aquest tipus de coses. La frustració per un nen.
0: No era gens modern des del nostre punt de vista.
1: Per un noiet de la Catalunya Profunda, la decepció va ser extraordinària. I pensava, antes la modernitat, però què van a fer aquests? I aleshores, bé, els comentaris que et deixaves influir per la gent, però sí que és veritat que van produir un fenomen increïble de tothom els imitava, els posaven a tota hora, i les cançons inicials, tots la jovenalla de l'època la sabíem.
0: Avui ens acompanya una persona que coneix molt bé aquesta història, aquest món dels Beatles, i a més coneix molt bé aquesta casa, perquè és el periodista i músic Josep Maria Francino, i no sé com dir-li, si vitilinòleg, allò, vitilinista, no sé, vitil...
2: Ens dèiem Beatlemaníacs.
0: Beatlemaníac, ja està, Beatlemaníac.
2: Hi ha manies molt bones, també, sí. No? És una paraula que molta gent pensa, mania és pejoratiu, no per què, no?
0: Beatlefílic seria una cosa molt...
2: Sí, però...
0: Sona horrorosa,
2: sí.
0: Sona molt lleig.
1: Sembla medicinal.
0: Sí. Beatlefílic,
2: jo voldria fer una petita observació a les paraules del doctor, sí. Respecte a lo dels tricornis, perquè, lògicament, tothom ven el que interessa que vengui, no? Que és el que va vendre en aquell temps, aquell règim. No vam veure tots en aquells moments el que passava quan baixaven de l'avió i van fer les fotos amb els barrets de toreros, no? Ells, quan baixaven de l'avió, no portaven cap barret de cap tipus. I això es veu mirant de les imatges que hi ha a Nodo, del total de les filmacions, que van ser més de 3/4 d'hora, dels quals només en va sortir un minut públicament, no? I quan els Beatles ja estaven baixant, va pujar algú amb les Monteres,
1: les Monteres
2: els van fer pujar amunt, ells no, jo crec que no sabien si estaven aquí a Tailàndia on fos, van posar el cap, el Pol va fer broma com demanant amb la Montera i bevent, i allí aquella foto va semblar que tot el temps els Beatles van estar aquí amb la Montera posada i res més lluny de la realitat. Vol dir que tens temps encara, després de tants anys, de refer-te de la decepció, perquè ells realment no van tenir ni idea del
1: que estava. Però estàs d'acord que aquesta primera imatge, que és la que va donar la volta al món, doncs clar, ens va deixar...
2: Sí, no, a veure, realment va ser espaterrantment dolenta.
0: Comencem una mica amb els Beatles, abans d'entrar la influència dels Beatles a Catalunya. Encara que per molta gent és molt coneguda la història dels Beatles, per molta no ho és en absolut, i és una història, diguéssim, exemplar, amb el sentit de que realment és un exemple del que va passar en una època determinada, i ells són l'exemple característic. Quan arrenquen els Beatles? Com eren de formació musical? Era la seva família els havia abocat a la música? O com?
2: No, jo crec que bé, sí, la Júlia, la mare del John, tocava el banjo, i li va esperonar que toqués la guitarra, primer el banjo i la guitarra. Realment el pare del Pol doncs també era músic, tot i que em sembla que no era professional, i de petit ja li va comprar una trompeta, que és el primer que va tocar el Pol, abans de la guitarra i molt abans del baix. Però no eren famílies tradicionals musicals, ells eren fills del rock and roll, no? I
0: de la ràdio, per tant.
2: Sí, de la ràdio, i dels discos que anaven a comprar al port de Liverpool, que és on arribaven els vaixells americans, en aquells moments a Europa, i és on arribaven els discos dels negres, no?, que en deien, perquè el rock and roll era negre, no era blanc.
1: Sí, sí.
2: I per tant ells, amb Chuck Berry i tota aquesta gent, doncs van començar a animar-se en el món de la música. I després tots ho van fer ells, vull dir... Bueno,
0: com va començar? Quina edat tenien? Estem parlant de nens de 14-15 anys, sí, o estem parlant de joves de 20-25?
2: No, que va. Ui, el George Harrison va haver de marxar a la gira d'Alemanya, l'any 60 el van fer fora perquè tenia 17 anys, no tenia edat de treballar. I els Beatles, quan es coneixen l'any 57, el Paul i el John, doncs en John en té 17, perquè és de l'any 40, i el Pol en tenia 15.
0: Són adolescents.
2: Estaven a la high school en aquells moments d'allà. Sí, sí. Quan va veure el grup, es deien els Quarrymen, perquè era de la Quarrybank School de Liverpool, que és on estava el John abans d'anar a Belles Arts, no? Vull dir, era mainada. I s'ho van treballar, doncs, així. El Paul McCartney, la guitarra, la va aprendre a tocar davant d'un mirall, perquè ell és esquerrà, i veient aquests ídols seus del rock and roll amb les guitarres a la televisió, amb el mirall es veia tal com els veia ell a la tele. Oh. I aquí aprenia els acords, no? Aquest home té una facilitat brutal per aprendre, i en poc temps va ser un guitarrista que va espantar el Lennon de tal manera que el va agafar per ell ja ràpidament.
0: Perquè el seu coneixença també va ser per qüestions musicals, no és que es coneguessin perquè coincidissin a l'escola,
2: sí.
0: No.
2: Ells,
0: i es queien bé, diguéssim.
2: Els que anaven junts a l'escola eren el George i el Paul. I el Paul li van dir, hi ha un grup allà a Woolton que fan un concert a l'església amb una festa i que ho fan molt bé, i eren aquests els Quarrymen, no? Era un quintet. I el líder era el Lennon amb la seva guitarra, i el Paul hi va anar-hi, doncs,
0: ja tenia pinta despenjat en aquell moment, una mica,
2: anava allò, més aviat amb la mica de tupé, perquè era el que es portava, i amb la seva guitarra, i el Paul va quedar al·lucinant, no? I el van a veure, doncs, a darrere el que ara en diuen el backstage, sí. I una mica el va presentar, i el Paul, doncs, tu toques la guitarra, i li va fer quatre coses, i el Lennon va quedar al·lucinat.
0: Aquest és bo.
2: Com tocava rock and roll. I així es van conèixer aquell dia.
0: O sigui, primer van començar sent tres, llavors.
2: No, primer,
0: aquests tres, diguéssim.
2: No, el Paul es va unir als Quarrymen,
0: i llavors... Sí, per tant, van passar a ser cinc.
2: Van passar a ser sis.
0: Sí.
2: Els Quarrymen en cinc. I després el Paul li va dir amb el John, jo tinc un amic meu del col·le que a l'autobús toquem la guitarra i va uns solos molt bons, que era el Harrison, que tenia 16 anys en aquests moments, i el va portar allà, i sí, li va fer un solo i va quedar al·lucinat pel que explicaven, no?
0: O sigui, el John després... era el líder, inicialment almenys.
2: I llavors quan el John va deixar aquella escola i va anar a l'escola d'arts, es va conèixer allà amb un que era pintor, es deia Stu Sutcliffe, que es van fer molt amics, no? I l'Stu Sutcliffe no tocava cap instrument, però el John era tan amics que volia que toqués amb el conjunt que ell faria, i li va fer agafar un baix, i la veritat és que no tocava gens bé, no? Però va fer el conjunt, doncs, amb el George, amb el Paul, amb l'Stu, i ell mateix, però llavors els hi faltava un percussionista. I coneixien a un xicot d'allà que...
0: Perdó, teníem dos baixos i dues guitarres.
2: No, però tocava guitarra i piano. Val. I el baix encara no.
0: No, no.
2: El baix ni idea de que l'hauria de tocar mai. I llavors necessitaven un bataca, que deien, no?
0: Percussionista, perquè realment en aquell moment, a més, aquelles bandes de pop molt inicials, el que buscaven precisament era un ritme determinat, que això era una gran obsessió als Estats Units, i precisament per la translació el ritme era molt més fàcil marcar-lo en percussió que no pas amb corda, no?
2: Sí, perquè els quarrimen el ritme el feien amb el que en diuen el washboard. Washboard és la taula de secar de picar la roba.
0: Sí, clar, era una mica rudimentari.
2: De jazz també ho feien servir això. Total, que van conèixer un xicot que es deia, i encara es diu, Pete Best, que tenia una gran qualitat, que la seva dona tenia un local per poder assajar. Home, la seva mare, vull dir.
0: Aquest se l'havia de fitxar ràpid. Sí.
2: Doncs se'l van fitxar ràpid i van muntar aquest lloc d'assaig, que després es diria el Caixba, que ara el Libre Pol han tornat a obrir com un bar on van fer copes i tal, i allà doncs van començar aquests cinc Beatles, que bueno, es van dir Johnny and the Moondogs, es van dir The Silver Beatles, i fins que es van dir Beatles, no? Però aquests són els que van començar, fins que van anar a Hamburg a fer... que van anar per primera vegada a Hamburg.
0: Com van anar a parar a Hamburg? Perquè, esclar, estem parlant d'una colla de joves en un moment en què els mitjans de comunicació estan començant a esclatar, però encara no és el que és ara, diguéssim, i que, per tant, tenen una promoció complicada. Saltar de Liverpool a Hamburg...
2: Bueno, això són aquelles coses... Sí, perquè hi havia un senyor, que encara existeix, per cert, que es deia Alan Williams, que tenia un local també a Liverpool, que es deia... I ara l'han tornat a obrir, de Jack Aranda, on hi actuaven nanos amb les guitarres d'ahir, ells hi van actuar. I aquest home era, a més d'això que tenia aquest bar, era un agent artístic, no? Feia gires i coses. I tenia contacte amb els clubs d'Hamburg, doncs, per enviar-hi gent a tocar. I els hi va aconseguir, doncs, un contracte, per dir alguna cosa, es passaven 16 hores cada dia tocant als tuguris. 16 hores.
0: Uf.
2: Amb uns tuguris
0: infectes,
2: dormint les poques hores que els hi quedaven entre rates, van rebent ampolles a l'escenari. Ara, allà es van fer els Beatles en directe, allà es van fer els instrumentistes, i allà van aprendre també com se sua la cansalada per fer una cançó, no?
1: I està davant del públic.
2: I està davant del públic.
0: Un públic duríssim, a més.
2: Duríssim, sí. I això, doncs, els hi va fer agafar moltíssima experiència.
0: Quan van tornar a Anglaterra, encara estem parlant d'uns Beatles desconeguts. La gent, molt poca gent els coneix.
2: Sí,
0: han publicat algun disc, ja, o no?
2: No. Quan tornen a Anglaterra, com a Beatles, no han publicat cap disc, però un cop l'Stu Sutcliffe, que va tenir una afera amorós, i va morir molt poc després, va tenir una afera amorós amb una fotògrafa que es deia Astrid Kirchner, que és la que se li atribueix al pentinat Beatle, i que els va fer moltes fotografies fantàstiques a la seva època d'Hamburg, doncs el Paul és quan agafa el baix, llavors. I llavors són quatre, el Paul, el John, el Ringo, el George i el Pete Best. No? El Ringo el coneixen a Hamburg ja, tocant amb un altre grup. I llavors, mentre estaven tocant amb un club, va entrar un productor musical que aquí es va conèixer molt com a director d'orquestra, que es deia Bert Kampfer, d'aquells que feien música d'ambient, no? Però que en aquells moments era el productor d'un anglès que triomfava molt a Alemanya i que es diu Tony Sheridan. I que... anava gravant amb diferents grups els seus discos. Sempre es deien els Beat Brothers, no? Tony Sheridan and the Beat Brothers. I aquest va dir, escolta, no voldríeu pas acompanyar amb un cantant, que també és anglès, perquè ha de fer un nou disc i per fer-li de grup d'acompanyament. I ja, doncs sí, un contracte amb la Polydor, i van gravar, doncs, un LP. Amb aquest LP ells hi van introduir dos temes, on ells eren protagonistes. Un instrumental, que es deia Cry for a Shadow, un homenatge als Shadows, que van composar el Harrison i el Lennon, i una altra cançó era un clàssic del Charleston, l'Ain't She Sweet, que cantava el John Lennon. Però això era, a més d'ells. Però la cançó que va triomfar d'aquella LP a nivell europeu va ser el My Bonnie, la versió rock que va fer del My Bonnie el Tony Sheridan. I llavors això va sortir publicat a Anglaterra com Tony Sheridan with the Beatles. I a la botiga que tenia el Brian Epstein, el que seria el seu manager després, a la botiga que tenia a Liverpool, que em sembla que es deia Names Enterprise, li va començar a entrar gent, un grup, My Bonnie, tal i qual, buscant-lo, i l'home aquell no va parar fins que el va aconseguir. I quan va començar a veure com venia aquells discos, va dir, bueno, aquests tios qui són i d'on estan? I va dir, no, aquests toquen allà al Cavern Club. No?
0: Aquí,
2: allà,
0: aquí a la cantonada, pràcticament.
2: Exacte, sí. I llavors ell se'n va anar a Sant Maci, allà al carrer, que el carrer ni el Cavern, i els va veure. I els va proposar, doncs, ser el seu mànager, no?
0: I fer...
2: I aquí va començar tot.
0: Fer un disc propi, perquè sí, sí. Jo no acabava de ser un disc propi.
2: Després van fer, l'any 62, per Cap d'Any, van fer una prova a la DECA, amb el Brian.
0: La DECA era una gran discogràfica, sí, de l'època. Ara...
2: Exacte, sí. Doncs, en aquells moments, el Brian va considerar que no havien de tocar cançons pròpies en aquella prova, havien de fer èxits. El Bésame Mucho, per exemple, després s'ha sentit a vegades com a cosa curiosa, és una gravació que els hi va fer perquè era música coneguda, i llavors la discogràfica, doncs, hi feien rock and rolls clàssics i coses
1: jugaven,
2: així.
1: Jugaven sobre segur, digui.
2: Vale, doncs, tan sobre segur que el productor de DECA va dir que no servien per la música i que mai es guanyarien ni un duro. El devien despedir ràpid, aquell.
0: No, però devia tenir raó en el sentit que el que li van oferir no era el que eren els Beatles, era una altra cosa.
2: Al
0: no?
2: cap de pocs mesos va aconseguir el Brian Epstein que la EMI els hi fes una audició, no? I llavors van trobar amb un productor, el George Martin, que és el millor que els va poder passar a la seva vida, que estava amb hores baixes, perquè era un productor de música clàssica i tal, i l'EMI no tibava massa, no? I necessitava un revulsiu, necessitava un èxit del que fos amb la música.

0: feia aquestes lluites.
1: El Ringo és un, era un bateria més atípic. No sabia fer tan bé els redobles com el Pete, però tenia una cosa que és el beat. El beat és el ritme que caracteritza de la música pop que ells van crear, no? I aquí va començar tot, mira, el 5 d'octubre del 62 van treure el primer disc oficial, el Love Me Do, que té una anècdota també. El George Martin encara no se'n va acabar de refiar tampoc del Ringo, i va llogar amb un baterista de sessió, que es deia Andy White, perquè toqués la bateria, i el Ringo va tocar la pandereta.
2: O sigui, eren 5 llavors.
1: I l'anècdota és que els altres Beatles van dir, no pot ser, el Ringo ha de tocar la bateria amb aquesta cançó, això no pot ser, perquè tal i qual. Bueno, i la van gravar en bateria. Llavors, si tu escoltes el single, com es va editar a l'any 62, el 5 d'octubre, sents una pandereta. Dius, aquest és el Ringo, que toca la pandereta, i l'Andy White és la bateria. Però si ho sents quan el Love Me Do surt amb l'LP, el primer LP seu, no hi ha pandereta. Allà és el Ringo que toca la bateria.
2: O sigui, hi ha dues versions pràcticament del mateix dia, allò.
1: Sí, que n'hi ha, bueno, i n'hi ha dues més amb el Pete Best, del mes d'agost anterior, no? Però és tot... és una història per parlar-ne moltes hores, perquè són molts anys amb moltes coses.
2: En aquell moment, el primer disc té un impacte impressionant, i un dels temes, pràcticament un tema d'un any després, serà un dels temes que més colpejarà, és el All My Loving, no? I que aquí va haver una versió dels Manolos molt posterior, sí, i que va tenir molt èxit, ben 20 anys després.
1: I que jo considero que estava molt bé, vull dir, i molta gent es va tirar les mans al cap, els Beatles no, al i què? Si tens, jo sóc col·leccionista de versions de tot el món i en tinc més de 10.000 entrades, i hi ha de tot tipus de folklore, són maneres de veure, i més el que van fer jo, que estava molt bé, i estava molt bé perquè la cançó per mi és una gran cançó de música pop, és una de les grans cançons per mi que ha fet mai el Paul McCartney.
2: Anem a sentir un moment la versió original, perquè crec que la majoria recordem, ens és més fàcil recordar la versió dels Manolos a hores d'ara que no l'original. Anem a sentir l'original dels Beatles, All My Loving. Claro.

0: Aquesta sona de les primeres, diguéssim.
1: Sí, sí.
0: El so Beatle més inicial.
1: Sí, això és el... abans del primer gran canvi, diguéssim. És el, els tres primers àlbums, que era el seu pop més autèntic, més, més de Liverpool, no? Més de, del Mersey, que en deien, el Mersey Beat, que és d'on havia sortit tot aquest ritme.
0: Aquests primers temes tenen molt impacte popular, ja des del primer moment es pot dir que els Beatles triomfen?
1: Sí, no, no direm des del Love Me Do, encara, que va ser un èxit relatiu a Anglaterra, no va arribar al número 1, però sí, sí, que va donar, els hi va donar ja lloc a les gires a on començaven anant d'acompanyants i acabaven anant de primera figura, i sobretot el primer àlbum i el Please Please Me, aquesta cançó va ser la primera que va arribar al número 1, això ja va fer que tota la seva carrera es anessin succeint, estan amb el, entre el teu primer sempre 3, 4, 5, 6 cançons a vegades d'ells, que es manaven mantenint.
2: No, i després hi havia allò que es deia, no? És dels Beatles. I ahir ja era garantia de
0: que funcionava.
1: És que no feien àlbums de la cançó pel single i les demés de, per emplenar, no? Tots els temes estan, bueno, parlo una mica de fan, però com a músic jo crec que és veritat. No hi havia... bueno, van fer 13 àlbums a la seva carrera, i és que no hi ha desperdici, i no...
0: El fet de ser número 1 a Anglaterra, no sé, Anglaterra o la Gran Bretanya, no sé, el top com es feia en aquella època?
1: The United Kingdom.
0: Sí, perquè el Regne Unit.
1: Les llistes eren UK, no?
0: Sí, sí. Doncs el ser número 1 a Regne Unit, a principis dels 60, implicava immediatament un gran èxit mundial. No. Ja hi havia aquesta visió que durarà molts anys, de que el que s'està fent, la música que s'està fent a la Gran Bretanya, és la música, diguéssim, de referència, o encara no?
1: No, jo diria que això va començar al 64, quan posen el

0: europeu als Estats Units. Als Estats Units hi havia un escepticisme total perquè també ens anaven a ensenyar música ara uns anglesos, sí, amb l'Elvis Presley, sí, i tota la gent. Per favor, tu. Però noi, des del primer programa que vam fer de l'Ed Sullivan, que va tenir no sé quants milions i milions d'espectadors, l'Amèrica es va rendir, no? I això llavors sí.
1: El que passa que els comentaristes de l'època americans se n'enreien molt dels desmais, sí, de les, sí, noies, sí. Ho van ridiculitzar molt. El que passa que va ser superat, diguéssim, per fet popular, no?
0: Doncs, sí, sí, exacte. No diré que fes conya, però...
1: Sí, sí.
0: La manera de
1: perquè es diu en català Beatles, cunyeta. No?
0: Sí, sí, va, mira, sí, ja teniu aquest...
2: Però alhora era una forma publicitària, perquè com que no havíem vist mai, no s'havia vist mai, aquesta multitud de nois i noies, sobretot nois, aquests atacs d'histerisme col·lectiu, això era una gran publicitat.
1: Amb l'Elvis s'havia vist, i amb alguns,
0: sí,
1: altres...
0: Sí, no, i l'Elvis també havia, sí, provocat algun, sí, estat, sí,
2: però no aquests nivells,
0: de paranoia, però no tan fort, no. Però la primera actuació...
1: I amb noies tan modernes, sí, sí, perquè, exacte, això també... Exacte. Perquè els que estimaven Elvis i companyia, hi havia de tot, òbviament, però es veien, sí, gent més convencional, diguéssim.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, poden una mica més adults, també.
1: Sí, sí.
0: A la primera actuació dels Beatles a Washington DC, que va ser el primer lloc on van aterrar, veia la consideració que els hi tenien els americans en aquells moments com a artistes allà, que van tocar en un escenari rodó on tenien el públic, els envoltava totalment, i al mig hi havia un mini escenari per la bateria en rodó amb rodes, que perquè tot el públic els pogués veure, de quan en quan, entre dues o tres cançons, baixaven ells, se'l posaven bé per posar la bateria bé de cara als altres perquè ho poguessin veure.
2: Però donar sempre l'esquena als mateixos.
0: Exactament, però vull dir, ells mateixos s'havien de fer i agafar el micro i muntar-s'ho i... Digue, era realment... uns principiants total allà, no? Quan a Anglaterra ja estaven a dalt de tot.
1: Aquest impacte mundial que és la Gran Bretanya i immediatament després dels Estats Units, també es reflecteix aquí. En molt poc temps...
0: Sí, sí, sí, més del que sembla.
1: Presentarem ara una versió que ens ha facilitat en Josep Maria Franzí, no? Tot s'ha de dir. No ens posem les medalles que no hem de posar-nos, que precisament reflecteix això, que és pràcticament immediat. El gran èxit, aquest Please Please Me, de seguida el sentirem en una versió,
0: sí,
1: catalana.
0: Sí, més un grup, doncs, que bueno, no feia pop, feia més aviat tirant cap a blues, hi havia el Quico Vila de la Serra, Josep Maria París, dir, músics que més aviat eren blueseros que no
1: pas... Els quatre gats. Eren
0: els quatre gats. I sí, sí, van fer una versió, no sé, jo crec que estava força bé a qui en deien l'home solter. Va, sempre s'ha d'adaptar les lletres, no? Però estava molt bé aquest pis.
1: Anem a sentir un fragment d'aquest tema.

0: de Beatles.
1: Sona sí, és que
0: molt Beatles.
1: És que, la fan calcada, eh? La fan, ni canviar la lletra, lògicament,
0: sí, sí.
1: Però la fan calcada, eh? Les harmonies, la guitarra, els redobles, fan les veus, la doble veu, la fan, ho fan exactament.
0: Sí, sí, és que...
1: I també sona molt bé pels anys que fa, eh? Aviam, això que hem escoltat està tret de l'EP. Vull dir, no està digitalitzat, remasteritzat...
0: No, estava ben enregistrat.
1: Això està calent encara, està agafat d'un EP i passat a l'ordinador i després fet el CD. Vull dir, sense trampa ni cartró.
0: Doncs està molt ben enregistrat, sí, realment. Sí. El fet de que ja comencessin a agafar-se les versions de... a versionar-se, perdó, els Beatles a Catalunya... va tenir molt impacte aquí, la gent va començar a voler sentir els temes dels Beatles, o va ser al revés, va ser els temes dels Beatles que van portar que els músics fessin això?
1: Home, jo crec que a la gent clar, els hi donaven una dada més per conèixer els Beatles, no? Perquè se'n van fer moltíssimes versions, perquè aquí estem escoltant, hem escoltat aquestes en català, però se'n van fer moltíssimes en castellà. Hi havia grups, els Dracs, per exemple, que van fer una versió en català del No Respongué, però em van fer en castellà 4 o 5 més dels Beatles, i tothom, fins i tot els Sirex, que no eren els que versionaven els Beatles, van fer el Please Please Me també, i els Mustang no diem, perquè aquest és el repertori, era Beatles total, no? Però això encara va eclosionar molt més quan els Beatles van venir l'any 65, no? Llavors aquí es va disparar, perquè eren els cantants, els conjunts, els solistes, els duets, fins al Duodinámico van fer l'Hielo Submarino, que és un disc que s'ha de trobar gairebé d'amagat, no? Però que existeix.
0: Hi era,
1: i el tinc.
0: Com van anar a parar a la Monumental de Barcelona, els Beatles? Perquè estem parlant en plena dictadura, el franquisme sí. No fluixa, diguéssim, i la mala fama que té el franquisme a Europa és merescudíssima, però a més és important.
1: Sí, sí.
0: I per tant, el fet de que apareguin en una gira aquí sembla una mica estrany. Tan
1: no,
0: moderns
1: no
0: que de sobte van a... És una mica com a la seva època anar a tocar la dictadura xilena o ara anar a tocar a Birmània per entretenir sí. La gent, no? Diries, home, no sé si ho hem de fer, això, no?
1: No va ser fàcil, perquè ho explicava això el Francisco Bermúdez, que és el que els va portar, que ja és, malauradament, bueno, era molt gran i ja és mort, però el que els va portar quan va parlar amb el Brian Epstein de portar-los aquí, doncs li va dir que, home, hi havia certes dificultats per part del govern que ho deixessin fer, no? I llavors va ser un governador de Barcelona que es deia li deien Don Camulo.
0: Don Camulo. Era,
1: em sembla que Camilo Alonso Vega.
2: Camilo Alonso Vega, aquest
3: sí,
2: ministre.
3: General, ministre
1: sí. Molt bé. Sí, doncs aquest senyor els va dir a Madrid, va dir amb el govern a Madrid, escolta, si prohibim aquest concert, el ridícul internacional serà molt gran. Això és les cròniques de l'època, us expliquen. I sembla que això va convèncer que els Beatles es deixessin tocar a Madrid i Barcelona, perquè és clar que internacionalment hagués sigut un ridícul espantós, no? Llavors, a canvi d'això, doncs, mirar de tampoc esvalutar-ho massa,
2: sí.
1: Tal com deia el nodo de l'època, passaron sin demasiada pena ni demasiada glòria. Això, diguéssim, aquesta frase és la que defineix l'estat de l'estat d'aquells moments aquí que volien que tingués els Beatles aquí, no? Van posar moltes dificultats a la gent que vam anar a veure a la plaça de Toros i a Madrid també, però aquí, sobretot aquí a Barcelona, era impressionant la parada militar de cavalls que hi havia als voltants de la plaça, no?
0: La policia aquí
1: armada. Aquí hi havia molta més gent, sí. Hi havia molta més gent que a Madrid. Aquí es van omplir del tot i a fora hi havia tanta gent com a dins. I, bueno, hi ha gent que es va quedar amb l'entrada fora. Així com n'hi ha molts que hi han anat més dels que hi cabien, tal com dèiem. Sí. N'hi ha que van anar amb l'entrada i no van poder entrar, o per por o perquè no els van deixar. Més aviat gent que li va fer por.
2: Control, la situació, els anys aquells, els grisos eren els grisos.
1: Hombre, ja si no esperaven, anaven amb... Sí. Aquells que anaven en cavall amb cavall, les porres
0: sí.
1: Llargues.
0: Sí, sí, sí, sí, si els rotava traien la pistola, sí, sí, vull dir que no estem parlant de cap bajanada.
1: I la premsa en general també, si mires l'època, molts que després han sigut Beatlemaníacs conversos, doncs se n'enfotien per les emissores i pels diaris. Aquí menys alguna honrosa excepció tipus el Mallofré, que és el dels que va escriure realment el que passava, doncs no van tenir cap tipus de recolzament que no fos els anuncis posats.
2: Però ja saps que aquest és un país amb el qual doncs, ens hem especialitzat amb la camiseria, amb canvis de camises.
1: Sí, sí, ara, sí, sí, i amb aquest aspecte ja t'ho dic jo. I ara sí que és evident, eh? Allò sí que és el que se'n diu ara un punt d'inflexió. Des del dia abans de l'actuació i l'endemà va canviar totalment això. Jo crec que la gent va empantar els mitjans perquè ens enteréssim de què passava amb els Beatles.
2: Jo diria també la concepció de la gent, eh? Perquè els meus pares, que eren grans i era una criatura, però recordo que un comentari que havien, i ells no tenien res d'aquest món i van entrar mai, però sí que van dir, deuen ser bons aquests xicots quan mouen tanta gent. Una mica així, sí, no? De que alguna cosa tenen aquests
0: clar,
2: nois.
0: Clar, clar, clar. A partir, suposo que no precisament per la gira per Barcelona-Madrid, eh? Però a partir d'aquell moment els Beatles comencen a introduir un seguit de temes que fins aleshores no ha sonat tant. Els Beatles inicials sonen d'una manera i comencen a sonar d'una altra.
1: Sí, sí, sí, canvien...
0: canvien... Suposo que no és la influència d'haver passat per aquí, eh? Sospito, no, no.
1: No,
0: aquí que els afectés tant que això...
1: No, aquí ja van fer alguna cosa nova. Van fer un Ticket to Ride, per exemple, que era gairebé estrenat, que va ser fabulós, no? Però va coincidir aquell any, per exemple, amb l'aparició del Die Tripper. El Die Tripper, que era un EP, ja el so era absolutament diferent dels anteriors. Ja havia canviat alguna cosa a l'estudi de gravació i sonaven més plens i, diguem-ne, més madurs, entre moltes cometes. Sí. Ja? I només era el preàmbul del Rubber Soul, que per mi és un dels millors àlbums que van fer mai, on ja hi havia un concepte de treball més de cançonetes a cosa més globalment uniforme per part, no que tingués cap seguiment entre cançons, però era una altra cosa, era un registrament diferent. Entrava el sitar, entraven altres percussions, entrava més teclat, piano elèctric, era un altre, era molt més atrevit amb els coros, el gel, doncs un tipus de coros molt molt més elaborats, potser que els que feien ells dos fent-se segones veus. Sí. L'any 1965 va ser fonamental en aquest aspecte.
0: Anem a sentir un dels temes d'aquest Rubber Soul, un tema molt bonic, dels, no sé si dels més bonics del Beatles, perquè tot això és molt relatiu, sí. Però en tot cas, sembla que universalment es pensa que és dels més bonics del Beatles, sí. Diguem-ho així, que és el In My Life.

0: Josep Maria Francino, aquesta de qui és? Perquè ja sabem que els Beatles, tots quatre van escriure temes, és cert. Una altra cosa és la proporció. Sí. Ringo va ser el que menys va escriure.
1: Sí, sí, sí, és el que menys feia.
0: Va fer l'Octopus Garden, potser?
1: L'Octopus Garden, no, vam fer algunes més, però... alguns instrumentals com el Flying, o... però sí, no era un compositor, diguéssim, molt habitual.
0: Després venia el George Harrison, que déu-n'hi-do,
1: que en va fer moltes, en van publicar molts menys de les que em va fer, perquè en va fer bastantes, però no hi ha el patrimoni, el tenien el Lennon i McCartney.
0: Aquests eren
1: el... encara en feien més. En feien tantes que el Brian Epstein les havia de les repartir entre els seus artistes perquè no les podien fer totes els Beatles. I van haver-hi diferents números, per exemple, no sé, el Woman o el War Without Love, que aquí la va popularitzar els Mustangs, un munt de cinamor, que cantaven un duet que es deien Peter and Gordon, que, en fi, el Peter era el germà de la Jane Asher, que era la nòvia del Paul, en fi, això seria groc, tot
0: això.
1: Seria
0: esmarro, sí.
1: No, però, amb el cas de Lead My Life, jo crec que és una cançó Lennon en total. Hi ha una pista que coincideix, sol coincidir molt amb l'autoria bàsica de cada cançó, que és qui és el cantant solista. Aquesta és una pista bastant important. Si veus que el tema el porta el Lennon cantant, és pel que es pot llegir amb tota la documentació que hi ha, que no vegis el que hi ha, doncs pots identificar aquell tema, segur que l'ha composat bàsicament el Lennon. Llavors hi ha altres que són excepcions, com les que va composar Lennon i McCartney, que les cantava el George.
0: I per evitar cantar, problema. Ah, perquè cantar. Les relacions entre ells ja en aquest moment ja començaven a ser una mica complicades, o això es produiria posteriorment?
1: Jo crec que és posterior. El que passa que en aquesta època, de l'any 65, encara no en el seu gran moment d'atenció, però ja portaven uns quants anys, visquem 24 anys, hores clar. Al dia... 7 dies a la setmana, i això és molt heavy per qualsevol col·lectiu. Vull dir, no...
2: Només que només els unia la música i poc.
1: Diu, és que s'esbarallaven a vegades. Sí, t'esbaralles tu a casa teva.
0: I vius menys hores amb ell, amb la teva família, i no pas el que vivia els Beatles.
1: Però a aquesta època encara feien coses realment impressionants que es noten estant junts.
0: Una de les proves de la repercussió dels Beatles i l'impacte que van tenir a la música a tot arreu del món és precisament que es van fer moltes versions, algunes d'elles sorprenents. Per exemple, es va portar a l'àmbit infantil, que és una cosa curiosa, no?
1: Sí.
0: Penses, no són cançons infantils els dels Beatles, tampoc és que siguin de... moltes d'elles no són d'una profunditat molt intensa, també s'ha de dir. Però
1: no, i tant, és que la música pop, bàsicament, de principi, sobretot, jo t'estimo, tu m'estimes i ens ho passem molt bé, i ara ens separem i el amic m'ha pres.
0: Perquè no m'estimes quan m'estimaves.
1: És clàssic del pop, no?
0: Però les versions infantils, per exemple, ara en sentirem una versió catalana d'Ara va de bo, que ha estat un dels grups, diguéssim, de bressol de la música infantil i juvenil, amb l'Arnella i el Xesco Boix i companyia.
1: El Jordi Roura, bàsicament, que encara actualment està fent bolos com Ara va de bo.
0: Doncs sentirem la versió del I'll Cry Instead, de No puc fer res sinó plorar.

0: Sí. Continuem dient, les noies ploren, jo ploro, diguéssim.
1: Sí, home, no, és una... Perquè jo els cors aniré trencant.
0: Sí, sí. Sí,
1: clar,
0: sí, sí.
1: Em fa de guais.
0: Sí, sí, però sí, no tots els temes són així.
2: Encara era l'home caçador, eh? El noi era el caçador.
1: Era de,
2: sí, sí,
1: sí, era de la Hard Day's Night, era una cosa molt de fans, molt... Sí, bueno, sí. Sí. I els fans solien ser les fans, que també hi havia molt de mainada del gènere masculí, no? Però, bé, realment les que donaven més soroll eren
0: i en general molt jovenetes al principi, i jovenets.
1: Sí,
0: però després això és un fenomen. Òbviament ara amb els anys, diguéssim, no generen adolescents fans dels Beatles en aquests moments, però...
1: Doncs no sé què vols que et digui, eh?
0: Adolescents, potser més grans,
1: però...
0: Jo
1: he estat durant molts anys amb el meu grup, amb el Magical Mystery Group, que només fem Beatles, fent molts concerts durant molts anys, i molta mainada que es posen allà a l'escenari agafats amb les mans. Mainada de 12 o 14 anys, que tu veus amb la boca que estan cantant la lletra.
0: Déu-n'hi-do.
1: I, esclar, això vol dir que...
2: Clar, clar, que hi ha hagut...
1: Hi ha
2: escola i interès.
1: Sí, i esclar, això, aviam, tu diràs, home, esclar que sou quatre pesats que des de fot 30 anys ens deixeu viure amb els Beatles i anar donant la... No, si, per això no. És perquè la gent senten la música aquesta i els enganxa, perquè encara té, bueno, és una música, jo en dic que és la música popular ja del segle XX, no? El folk anglès ja és això i la música irlandesa, com aquell qui diu.
0: Estàvem comentant l'aparent frivolitat de moltíssimes lletres dels Beatles, que és part del seu encant, però també dèiem que no totes, i un cas molt clar em sembla és el Something, que és un dels temes, diguéssim, més coneguts de la història.
1: Sí,
0: de...
1: Està de moda de dir ara que és un temazo.
0: Sí, és un temazo.
1: En català, temàs. No?
0: Sí, un temaire.
1: El Something és una cançó que jo recordo un concert del Frank Sinatra, que ell la feia, i va dir, crec que és la més gran cançó d'amor que s'hagi fet mai a la història de la música, i en el qual mai es diu t'estimo. Tota la cançó mai es diu t'estimo.
0: És aquest el tema que està de fons. El Something és d'un àlbum també molt important, no? L'Abbey Road, aquell tan famós, la portada, suposo que els nostres oients se'n recordaran o l'han vist alguna vegada, a més s'ha plagiat moltíssimes vegades, dels quatre Beatles travessant, obrint molt les cames, travessant un carrer de Londres, que és Abbey Road, pel pas zebra, diguéssim. Aquest és la foto molt, molt característica, i que de fet una de les visites a Londres tradicionals és fer-se la foto. Suposo que deuen haver mort molts fans atropellats intentant fer la foto aquella.
1: És impressionant, si s'ha de fer cua, pràcticament.
0: Sí, per fer la foto en qüestió. Jo veia amb l'exemple aquest de la foto, em sembla que és bastant significatiu, que els Beatles ja en aquell moment, a finals dels 60, estaven transcendint, anaven molt més enllà de la influència musical per anar en influència icònica, social, diguéssim. Havia arribat a un punt en què els Beatles era com el Barça, molt més que un club, diguéssim, eh?
1: Sí, home, i tant. Ja portaven, bueno, l'any 67, quan van gravar All You Need Is Love, per exemple, amb aquella retransmissió per Mundovision, representant a Anglaterra, amb aquell enregistrament en directe de All You Need Is Love, ja, aquella època, la vestimenta que portaven, que ja era diferent, igual que el cabell, ja va marcar una tendència amb el que seria el hippisme després, o ja des d'aquell moment. O sigui, anaven un parell de passes per endavant de totes aquestes coses, no? Voluntària o involuntàriament. Vull dir, clar, el seu màrqueting venia darrere, ells es dedicaven a fer música i a fer cançons, no?
2: Però tot representaven tots uns valors, sí, clar, un simbolisme, una sociologia.
1: I tot el que els envoltava, doncs, anaven creant aquesta, diem-ni, moda en tots els aspectes, de manera de comunicar-se, de manera de música per descomptat, de manera de fer funcionar els estudis de gravació, que això va ser de les parts fonamentals del fenomen Beatle, i de la qual n'han begut tots els demés grups, no? Ah, amb aquest Abbey Road que parlàvem, doncs hi ha sintetitzadors. En aquells moments ni s'havia sentit parlar, pràcticament hi havia uns... Sí, hi havia el Kraftwerk, havia fet servir alguns osciladors, però encara no hi havia els teclats convencionals, que després seria quan el Minimoog i tot això, no? Van anar molt, molt, molt... bastant per endavant de tot el que s'anava fent. Van anar marcant pautes, diguem-ne.
2: També les relacions humanes, els enamoraments, els amorets i amorassos.
0: Seguim avant, perquè el temps també se'ns menja, i anem a sentir un altre tema. Aquest tema que comentàvem abans, un dels pocs temes que en Ringo va enregistrar, que és l'Octopus Garden. Què passava amb el Ringo? És que és pitjor, el pitjor compositor de tots? O el...
1: No,
0: sempre
1: crec...
0: ha sigut el més simpàtic, diguéssim, el jo més parambana, no?
1: Jo crec que de base ell ja no composava. Vull dir, tampoc era un instrumentista, tot i que doncs fa quatre acords amb el piano i tocava una mica la guitarra, però ell ja no, d'ell mateix ja no, així com el Joss composava molt i li editaven poques cançons, el Ringo no, ja no composava. Llavors doncs col·laborava amb algunes cançons, amb algunes molt poques, o en aquest cas doncs la va fer ell, segons diuen, ajudat pel Harrison.
0: Això no va dir, les males llengües diuen que molt sovint en Ringo...
1: Sí, però és que tots s'ajudaven. Per exemple, hi ha una cançó que es diu A Day in the Life, és una cançó brutal, del Sgt. Peppers, que una de les parts fonamentals d'aquella cançó és el Ringo. I tot el que toca allà no li van explicar al Paul i al John el que havia de fer. El George Martin diu que no hi ha cap bateria del món que hagués pogut fer la bateria que fa amb la Day in the Life, el Ringo, i va ser una creació seva. Ell no va composar la cançó, però una de les parts fonamentals que és aquella bateria és creació també d'ell. És que és molt relatiu a vegades. Només és del Paul i del John aquella cançó? Home, no. Perquè allà és fonamental el Ringo, el George no tant. Però bueno, esclar, evidentment ell no era un compositor.
0: El que sentim amb això de fons, l'Octopus Garden, és una cançó ja de l'any 69, diguéssim, ja és la part final dels Beatles.
1: És l'últim disc real, no és l'últim disc que va sortir.
0: Sí, però sí, l'últim que van,
1: l'últim que van enregistrar.
0: Però en canvi encara, i potser m'equivoco, jo no sóc pas músic, però em sona una mica més antic respecte a composicions que estaven fent en aquell moment els Beatles.
1: Bueno, o sigui, perquè
0: encara té un so una mica més de 4 o 5 anys abans, no?
1: Què va fer el George Martin? Els va agafar i dir, anem a fer un disco dels Beatles, com abans. Anem a posar-nos a l'estudi amb els instruments i deixar-nos de virgueries, fer música amb els instruments. Però això sona segurament menys sofisticat.
0: L'Abbey Road,
1: sí. Però esclar, és molt més autèntic i a més doncs, és d'una gravació impecable, no? Però sona instrumentalment com a grup de pop que eren.
0: No ens queda gaire estona, però dins d'aquesta poca estona que ens queda sí que voldria sentir una versió dels Beatles. Estic tan cardat amb So Tired.
1: És l'única versió amb Garrotxí de la història.
0: En Garrotxí, això no va dir, que no és en català, s'ha de dir que és amb Garrotxí.
2: Garrotxí de la Garrotxa.
0: Sí. I que és del grup Magical Mystery Group, que en Josep Maria Francino hi participa com ànima del grup. Explica'ns una miqueta la versió aquesta.
1: Això va ser perquè havien de fer una participació, perquè ara sempre cantava en anglès, lògicament jo per cantar Beatles els canto com ells, bueno, que podem, no?
0: Però, amb la mateixa dignitat.
1: M'ha sortit molt.
0: Amb la mateixa dignitat. Exacte, que fan ells.
1: Però llavors es va plantejar de fer un LP, en aquest cas era un CD d'homenatge als Celtes Curs, per una colla de sombats tipus Jaume Arnella, com dèiem abans, i alguns grups d'Olot i altres músics d'aquí. I nosaltres, el màgic, vam dir, volem participar perquè érem gent de la colla de tot això, no? Però esclar, no farem una cançó en anglès. I llavors amb el meu company, amb el guitarrista, amb el Tom Tourné, vam dir, per què no fem una versió de l'Am Seu Tat, que la traducció garrotxina literal és estic tan cardat. Hòstia, sí, va, fem-ho. I vam agafar la lletra i la vam traduir literalment. L'únic que vam canviar va ser el tros on diem ho deixaria tot per un cert, per un celtes curt. Per un paquet de celtes curt. Que això...

0: la teva veu?
1: No, aquesta no. La meva era al principi.
0: Ara m'has espantat, allò.
1: No, aquí fem, cantem tres dels components. Fem una estrofa cadascú cada vegada que va canviant.
2: Estic acabat, ja més fava girat.
0: I continua, es continuen fent, per tant, versions dels Beatles. Això vostre no, no és una cosa tan estranya.
1: És brutal, més. I aquí estan apareguent coses fantàstiques. Ara acaba de sortir un LP, perquè quan es va editar era un LP del Lucky Guri, per exemple, amb el Carles Benavent i el Max Sunyer, de l'any 72, que van enregistrar, que és fantàstic. El que passa que al cap d'una setmana d'enregistrar-lo, la EMI el va prohibir perquè no tenien permisos. I aquest any, fa dos mesos, Picable l'ha recuperat, l'han editat i és un... Bueno, és meravellós, no? Però se n'editen molts. Aquest estiu es va editar un disc que es deia El Submarí Groc, tot amb grups catalans versionejant els Beatles. Però és inacabable, això, perquè la resta del món no vegis.
0: Per acomiadar-nos, perquè ens n'hem d'anar ja, sentirem de fons el tema amb què els Beatles van entrar al Palau de la Música, ja que hem de fer-ho nostrat, que és el no contestar ningú dels Dracs. Els Dracs...
1: Exacte, sí.
0: És aquest tema, precisament, el No Reply.
1: Els Dracs van triomfar molt amb La casa del sol naixent, el català. Aquesta va ser el seu hit, diguéssim.
0: Sí.
1: Però amb Beatles, en català, van fer que no contestar ningú, que estava molt bé. Molt bé.
0: Doncs mentre el sentim, ens haurem d'acomiadar. Josep Maria Francino, moltes gràcies.
1: T'has encantat
0: d'aquí. Un altre cop, i ha estat, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies.
0: Josep Maria, tu encara... encara faries...
3: Sí.
0: A mi em passava a les festes majors de les Garrigues, a finals dels 60, principis dels 70, jo recordo, jo era nen, però recordo la gent que cantaven boleros així, cridant als joves, volem cançons de peluts! I era això, era exactament això.
3: Però fixa't que entre les coses que no hem dit, que de vegades alguna d'aquestes orquestes tradicionals tocaven també cançons dels Beatles.
0: I tant, i tant. Això és l'avantguarda musical.
4: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Raskin.

0: Si no heu entès res, no és problema vostre.
1: Bona nit.
2: Vintena Festa de la Sardana.
3: Dimecres 16 de setembre de 2026, a les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
4: A càrrec de la principal de les Escaules.
5: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert. Amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Hi ha més de 80.000 habitatges a Espanya que no es construeixen quan toca perquè la xarxa elèctrica no té prou capacitat. Ho assegura un informe del BBVA Research que diu que hi ha promocions sense desenvolupar perquè les connexions elèctriques no estan preparades. L'informe diu que cal afrontar el problema perquè es necessiten entre 5 i 8 anys per fer les infraestructures que falten. I la situació pot empitjorar perquè es preveu que la demanda elèctrica augmenti un 45% fins al 2030, ja sigui per l'increment del consum de les llars, per l'electrificació del transport o perquè els centres de dades necessiten cada cop més energia. Malgrat tot, el centre d'estudis del BBVA indica que la situació a Catalunya és millor que la resta de l'Estat. Segons l'informe, té una xarxa elèctrica més desenvolupada perquè és un gran node urbà i industrial i està més ben connectada a punts de generació d'energia com les nuclears d'Ascó i Vandellòs o França.
2: Frases dites i fetes. Cada ball vol la seva música.

0: Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
1: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Alimenta el teu cervell amb el contingut que desitges. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el patrocini de Mont Vertical, rehabilitació d'edificis i la col·laboració de gestoria Balaguer.

0: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.
1: És l'hora del pati.

0: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
1: La teva emissora local.
0: A punt per començar el curs? Tant si vas a l'Insti com si vas a infantil o primària, a Emiliana trobaràs tot el material escolar que et puguis imaginar. Llibretes, motxilles, escriptura, material de dibuix... I recordeu que Emiliana és un establiment adherit a la campanya del Val Escolar. Emiliana, a la carretera de Roses 34, a només 75 metres del pas a nivell. Un clàssic del material escolar a Figueres. On anem? A Emiliana.
2: Estàs a quatre síl·labes de trobar el millor talent per a la teva empresa. E-Talentum. A E-Talentum som experts en selecció de personal, professionals altament qualificats, càrrecs intermedis i directius. La nostra especialització és garantia per trobar la persona adequada per al teu equip. Troba la teva oficina de proximitat a la nostra web etalentum.com. E-Talentum. Next to people. Next to companies.
3: Uau, Déu-n'hi-do.
4: La Generalitat de Catalunya ha convocat 1.587 noves places per accedir als Mossos d'Esquadra. Si vols una professió en futur, compromesa amb les persones i amb projecció per créixer, aprofita l'oportunitat. Els Mossos i Mosses fan molt més que protegir. Formen part d'una policia moderna, preparada i propera. Treballen per la ciutadania des del compromís, la professionalitat i la responsabilitat. Pots presentar la sol·licitud telemàticament. Tota la informació...

0: i la secada.
1: Tenim el que d'altres no tenen.
2: Oi, jote.
3: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
4: Avui us parlarem del llibre d'en Quimet i la Martina. L'autora es diu Anna Ubiols i l'il·lustrador és en Subi.

0: hem d'inventar finals diferents.
1: El llibre parla d'un ratolí de bosc que es diu Quimet. En Quimet fa un viatge a la sabana. A la sabana troba l'amor de la seva vida. La Martina és una girafa molt bonica. És un conte d'amor.
0: Com que volem que us llegiu el llibre, us explicarem alguns finals diferents que ens hem inventat. Sense voler, la Martina trepitja en Quimet, es perdonen i es fan amics. Un altre final és: en Quimet es posa trist perquè la Martina s'ha enamorat d'una altra girafa. Un altre final és: en Quimet cau de la girafa, se'n va i no torna mai més.

0: Sui ha dibuixat aquests finals amb dibuixos molt grans. Moltes gràcies.
1: Esperem que us llegiu el llibre.
0: Adeu!
2: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com

0: de l'Empordà, a Exide Clar.
1: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
2: Que t'ho facin saber amb missatges. Ja és el tot.
3: Vinga, som-hi!
4: La nit.
5: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
6: WhatsApp.
7: Avui us parlaré d'un dels secrets gastronòmics més ben guardats de l'Empordà. Es tracta de l'angula del riu Ter. És una angula que està considerada com una de les menges més exquisides del món. I la pesca es fa totalment artesanal i sostenible. Comença ara la tardor i acaba a finals de febrer. En Juli Carbó, propietari de la marca d'angula del Ter, i només 4 pescadors més pesquen de forma artesana, sostenible, respectuosa amb el medi ambient a la gola del Ter, a Torroella de Montgrí i el rec del Molí de Pals, tot dintre del parc natural del Montgrí de les Illes Medes i el Baix Ter. En Juli fa més de 25 anys que pesca i està adscrit a la Confraria de Pescadors de l'Estartit i opera sota l'empara de les marques de qualitat de peix de costa i productes a la terra. Penseu que només poden pescar aquesta temporada i que durant 7 mesos i mig estan parats. És una miqueta, doncs, ve per aquí, doncs, que sapigueu el cost que té aquest peix blau tan petitot. De fet, la pesca de l'angula del riu Ter ve de més lluny. Alguns diuen que de quan uns valencians van venir a l'Empordà el segle passat, o d'altres expliquen que van ser uns bascos als anys 50. Des de llavors, cada any, d'octubre a març, es pesca l'angula de matinada i amb uns estris anomenats bussons. Aquesta angula prové del mar dels Sargassos, cap allà al nord atlàntic. I quan arriba a les nostres costes, després de fer un gran trajecte, sol tenir ja entre 2 i 3 anys i pesa un gram i mesura uns 5 centímetres. I us sorprendrà.
8: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
9: Truca!
8: Repetiràs.
10: Mare meva, quins oients que tenim.
3: Doncs sí, oients sensacionals.
10: Clar que sí.
11: Però què vols?
10: No, no, increïble. Abraçada gegant.
11: Us estimo.
12: Pareu bé l'orella.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai, ai. I ara? Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: No et perdis la novel·la del moment, El descontento, de Beatriz Serrano. Si creus que la vida és més que fer el tàper, treballar o veure una sèrie, El descontento és la teva novel·la. Temes de hoy.
1: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de raó.

0: Últimament, sembla que l'única forma de poder expressar les ansietats i les angoixes de la generació millennial és la poesia, o en el seu defecte, la prosa poètica. Així doncs, aquí està com el temps. Aquest llibre és un cúmul de pensaments, olors, acudit, frases doloroses, una novel·la. Potser la història d'una generació millennial, per descomptat, això sí que ho és. Són els silencis, és l'ansietat, les preguntes existencials sense contestació, l'absurd, la fi del món? És el planeta, el futur, la tecnologia, són les contradiccions.
1: Una nit truca a la Max de Florida, o sigui, al paradís. Diu que vol que l'enterrem allà. També ha convençut el pare d'en Ben, però hi ha un problema. Ja havien comprat parcel·les a la sinagoga on anaven abans, que si els podien vendre algú altre en nom seu. No sé com vols que ho fem, mama, diu ell. La dona proposa que ens la quedem nosaltres, però en Ben no vol que l'enterrin a Hackensack, a Nova Jersey. Penso en la vegada que la Sílvia va entrevistar aquell futuròleg famós. Li va preguntar què era el proper que passaria i ella va repetir la seva predicció més coneguda. Gent gran en ciutats grans... amb por del cel.
0: No sé, a mi m'ha remogut, però no sé ben bé per què. Diu molt en poc, a vegades diu molt en res. I això, pràcticament, és un miracle. Us ho recomanem perquè és una lectura totalment diferent i que a nosaltres ens ha atrapat.

0: Bona nit.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
0: Més de 700 persones amb discapacitat ja han demanat les ajudes conegudes com a PUA de la Generalitat, que subvencionen les compres de material relacionades amb la mobilitat, l'autonomia personal i la comunicació d'aquestes persones amb discapacitat. La convocatòria, dotada amb 6,9 milions d'euros, hi ha temps per demanar l'ajuda fins al dia 2 d'octubre. Cada persona pot sol·licitar fins a 9.500 euros per pagar llits adaptats, elevadors, adaptacions al lavabo o audífons. El programa permet cobrir despeses dels 3 últims anys, però només poden sol·licitar l'ajuda persones amb un grau de discapacitat superior al 33% i amb ingressos anuals inferiors a 33.000 euros. Tot i que es compleixin els requisits, alerta perquè la concessió de la prestació també depèn del pressupost disponible, així que com més aviat es demanin, millor.
1: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber. Un viatge en el temps. Cada dia fes clic i escolta el que passa a casa teva. Precisió, millor productivitat, comoditat, estalvi econòmic. Transformeu la vostra maquinària agrícola amb l'innovador kit de direcció automàtica i obtindreu un excel·lent procés de cultiu. Germans Galí, ens trobareu al carrer Cerdanya número 16 a Castelló d'Empúries o trucant al 972 15 61 23.

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, un espai setmanal que et convida a tornar a casa. Aquí us parla Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Ramon, com estàs?
4: Hola, molt bé.
3: I avui tenim plat únic, no?
4: Sí, sí, avui plat únic, plat fondo.
3: Plat fondo.
4: Avui tenim mosaic de contes i frases en fondària amb en Guillem Gallifa.
3: Aquí tenim a l'estudi, ja. Guillem, benvingut, com estàs?
5: Bé, molt bé, i vosaltres?
3: Superbé, fantàstic. Encantats de tenir-te.
5: Què passa, els altres convidats us han dit no puc, i vinga, avui
3: no,
5: plat
3: no,
5: únic
3: no. Quan vens tu ens agrada fer això, un mosaic de contes d'aquests meravellosos, i ho combinarem amb algunes frases d'aquestes també potents dites per personatges cèlebres, i farem el típic concurs de les 3-4 opcions.
5: Som-hi, un, dos, tres.
3: Guillem Gallifa, que ja no sé com definir-te, filòsof, escriptor, contacontes, polifacètic, t'afegiris alguna cosa més en aquest arsenal de...
5: Presentador.
3: El col·lapse de TV3.
5: De novembre.
3: Televisiu absolut. Sí. Com va l'experiència de TV3?
5: Bé, fantàstica. Molt més familiar del que m'esperava. Tot i que ser una plataforma de l'extensió i de l'envergadura de TV3, la veritat és que la gent és molt amable, molt disposada, i t'hi sents molt còmode.
3: Ho estàs gaudint?
5: Sí.
3: Que guai. Doncs som-hi, si et sembla. Comencem per un conte.
5: Mira, jo he portat un llibre, a moda de falca publicitària. No em paguen, val? Que quedi clar que no em paguen, però és un llibre excepcional per totes aquelles persones que hagin llegit relats del buscador o no. És un llibre de contes, de narracions, de relats breus, d'un gran divulgador justament de contes, el Toni de Mello, que per allà als anys 90 vaig veure fins i tot a YouTube que sortia a Televisió Espanyola.
3: Ah, sí?
5: Vull dir que tenia certa repercussió aquest home. Un minuto para el absurdo, veieu que és bastant voluminós, i són contes que sempre tenen el mestre, un mestre inefable, com una mica com el Nasruddin de la tradició sufí,
3: sí.
5: Que en contextos d'allò més variat sempre té alguna frase, alguna paraula, algun missatge adequat.
3: Una càpsula de saviesa.
5: Ah, efectivament. Doncs mira, jo ahir me'l vaig estar mirant i em vaig marcar uns quants. Et sembla que...
3: El que tu vulguis.
5: Sí? Vinga, doncs a veure...
3: M'encanta el pas de les pàgines d'un llibre. El so és de les coses que més m'agraden.
5: És poètic.
3: Hi ha dos sons que m'encanten: el so de les pàgines d'un llibre passant i aquell primer moment en què amb l'ampolla de vi aboques el líquid amb un got que fa com plup. Allò és un d'aquells sons que, uah, els trobo exquisits.
5: Doncs va, som-hi.
3: Foli.
5: Diu així. Diu, quan era jove, el mestre, que era un activista polític, va organitzar una manifestació contra el govern, a la qual, deixant llars i feines, s'hi van unir milers de persones. No obstant, només havia iniciat la manifestació, el mestre va decidir cancel·lar-la. Els seus seguidors, aleshores, li van dir: «No pots fer-nos això! Preparar aquesta manifestació ha portat mesos i ha exigit un preu molt alt a moltes persones. Ara t'acusaran d'haver estat incoherent». El mestre, calmat, es va limitar a respondre: «El meu compromís no és amb la coherència, sinó amb la veritat».
3: Que grande. M'ha recordat la frase aquella de Cicero Aristòtil, quan li van dir: «Escolta, però tu no penses el mateix que el teu mestre, Plató?». Diu: «Bueno, sóc amic de Plató, però abans de res sóc amic de la veritat». M'ha recordat aquesta frase meravellosa.
5: I aquesta vegada és la presó que implica, no?, negar-se al continu devenir de la vida, no?, que moltes vegades ens sol·licita canvis, ens sol·licita que el que vam pensar fa un mes no sigui el mateix que pensem avui. I aquell conte, justament, que és molt breu, molt breu, en la mateixa direcció, que diu: un monarca d'un antic reialme mor. El seu fill hereta, com és costum, el tron. El monarca era molt apreciat per la ciutadania, que creia que el seu fill es comportaria igual. Però ben aviat es van adonar que no, perquè el nou monarca va començar a instaurar una sèrie de mesures molt impopulars. Es va crear una comitiva i van anar a veure el rei. I el portaveu va dir al nou coronat monarca, va dir: «Ens sembla increïble que vostè sigui fill del seu pare, sent ell com era i vostè sent com és tan diferent». I el nou coronat monarca respon: «Us equivoqueu». Diu: «Jo sóc exactament igual que el meu pare». Diu ell, feia les coses com considerava que era millor fer-les. Diu: «Jo També.
3: També. Extraordinari. Extraordinari. M'encanta. M'agrada molt el concepte de manifestació interna. Ara parlaves al conte del Demelo d'una manifestació, no? D'una... jo sempre he pensat que segons a quina manifestació vas, des de quin estat hi vas, quasi millor anar-hi. Per exemple, manifestació per la pau, però vas amb una ràbia, amb una ira contra els governs, no té gaire coherència.
5: No té coherència. Hi ha aquella anècdota que és molt il·lustrativa d'això, la Mare Teresa de Calcuta. Clar, òbviament, quan ja era un personatge consolidat, doncs la trucaven moltes vegades justament per anar a manifestacions. En un en particular, li van dir, mira, fem una manifestació contra tal guerra, ens agradaria molt que vinguessis. I ella, que segurament tenia una intuïció ja molt aguda sobre el poder de la paraula, va dir, no, diu, aviseu-me quan sigui una manifestació a favor de la pau. Diu, llavors hi aniré. Perquè contra la guerra, on està posant atenció, que està donant èmfasi...
3: Al conflicte. Totalment d'acord. No és tant anar en contra de res, sinó a favor de quelcom més lluminós, més autèntic...
5: Perquè al final està parlant d'on col·loques la teva atenció.
3: Ni més ni menys. Que maco. A banda que quan vas contra algú ja denota una manca d'acceptació i de comprensió, per tant, el que posarà sobre la taula moltes vegades, anant en contra d'algú, serà el teu justicier.
5: Exacte.
3: I el justicier sabem què aporta al món. Más de lo mismo.
5: Más de lo mismo.
3: Bàsicament.
5: Perpetra la roda de la polaritat.
3: Anem per una frase?
5: Vinga.
3: Vinga, jo llegeixo la frase i us dono tres possibilitats. Ramon, tu també participes aquí, eh? Anem a veure. Diu... Sempre recorda que tu ets únic. Absolutament igual que tots els altres. Que va molt en sintonia amb el que deia abans. Opció A, Eduard Ponset. Opció B, Miyagi-san. Opció C, Margaret Mead. Què diríeu que va dir aquesta frase?
5: Ui.
3: Sempre recorda que tu ets únic, absolutament igual que tots els altres.
4: Jo dic de manera totalment aleatòria Miyagi-san.
3: Que gran.
5: Miyagi?
3: Miyagi del Karate Kid.
5: Jo li anava proposant en Ramon, els dos que jo considero t'ho diguen un i l'altre. Ja ha dit el tercer en discòrdia. Dic, ara sí que m'has fotut.
4: He tirat pel dret.
5: Jo ja m'apostaré. Més que res perquè en Ponset era més divulgador que autor, diguem-ne. Jo et diré Margaret Mead.
3: Margaret Mead, antropòloga estadounidenca. Sí, va dir aquesta frase. Ho trobo genial. Què penses d'aquesta frase, Guillem?
5: Bé, exacte. És, bueno, de fet, aquí hi ha un altre conte que no sé si hi haurà l'oportunitat que surti, no? Que defineix la realitat com un conjunt de singularitats.
3: Que bonic.
5: No? La realitat és aquest conjunt de subjectivitats que tot vivim, que si les sumes, hi ha algú, potser els teistes et diran que Déu, que és el que és capaç de percebre aquesta objectivitat configurada per innombrables subjectivitats, singularitats.
3: Hi ha una frase que em té el cor robat i que cada vegada que la pronuncio internament em peta el cap per m'obre portes internes, que és que només hi ha una vida i l'estem vivint entre tots. És bonica. És a dir, hi ha una multiplicitat de formes vivint una única cosa. Digue-li consciència, digue-li vida, digue-li com vulguis. Aquesta frase li trobo molta xitxa.
5: És una mica com el Manel Sanz, que ara està mainstream total, que ell parla de que mentre estem en el cos estem en consciència local.
3: Fa servir aquesta expressió.
5: Mentre estem en el cos, estem en consciència local.
3: Que bonic.
5: Llavors, quan morim, estem en consciència no local. És a dir, una consciència que és omniabarcant, que això que abarca, valgui la redundància, la totalitat. Mentre estem en el cos, que segurament té una raó de ser, tenim una consciència local. Un punt de vista, com dèiem, des d'on mirar aquesta realitat.
3: Ah, brutal, aquest concepte.
5: Que és únic, no? Aquesta singularitat de l'ésser humà. Hi ha una pel·lícula que és preciosa, que es diu Orígenes.
3: Orígenes.
5: És la pel·lícula d'un investigador sobre la còrnia, sobre l'ull. I allà, et surten una sèrie de dades científiques a tall anecdòtic de la feina. És una pel·lícula molt espiritual, però resulta que ningú té la mateixa còrnia ni el mateix iris. Que tots els humans que hi han hagut a tota la humanitat, els que hi ha actualment i els que hi hauran, ningú té la mateixa configuració de l'iris. Tothom té un iris que és absolutament únic i no n'hi haurà mai cap un altre d'igual.
3: Que bo. Per cert, parlant d'iris, gran ciència, iridologia. Superinteressant. Quan comences a veure la relació, associació entre l'iris, les diferents formes de l'iris, les zones de l'iris i els diferents trastorns de salut, és brutal. I quan deies Orígenes, m'ha recordat un primer pare de l'Església que es deia Orígenes.
5: Orígenes d'Alexandria.
3: Exacte. Sí. Que aquest, curiosament, i va ser dels primers pares de l'Església, abans de que, em sembla que el segle IV es carreguessin molts textos d'aquesta penya, que afirmava, vinculat al cristianisme, de que hi havia reencarnació.
5: Sí. Cuidadín. Bueno, és que els primers pares de l'Església, que van ser molt, molt honestos, van dir, bueno, què és el cristianisme? Van a viure com Crist. I se'n van anar al desert, allà amb una vida d'austeritats, de soledat, abans que es configurés la institució, eren molt més honestos. Hi havia Hipòlit d'Alexandria, també, mm-hmm. i, bueno, i n'hi havia tants altres que estan reunits. La Filocàlia.
3: Filocàlia, sí, sí.
5: La Filocàlia.
3: Sí, sí, sí. Sí.
5: Que hi surten tot de màximes dels pares del desert, sobretot de la zona oriental. No?
3: Màximes i també algunes propostes de meditacions que no tenen res a envejar ni tenen cap mena de diferència amb meditacions típiques que associem tots que venen d'Orient.
5: Totalment. I en aquest sentit crida l'atenció, per exemple, els exercicis espirituals de Sant Ignasi de Loyola.
3: Totalment.
5: Que recordem que en aquella època no hi havia cap contacte amb la Índia.
3: Exacte.
5: I no obstant, tu mires aquelles pràctiques i estan tretes de l'ascesi hinduista.
3: Absolutament. Molt bé, que anem per un altre conte?
5: Vinga.
3: Va, dale, dale. De l'Anthony de Mello. Com es deia el títol del llibre?
5: Un minuto para el absurdo.
3: Un minuto para el absurdo.
5: I ja veus que és voluminós, eh? Té cap a 300 pàgines.
3: Pues sí.
5: I jo que vaig llegir-lo ahir una mica, ja l'havia llegit en el seu temps, vaig fer una relectura. Ostres, és que gairebé cada 3 pàgines havia de marcar un conte.
3: És una joia.
5: Per dir, ostres, sí, la veritat és que són potents, són potents. Vinga, som-hi. Aquest diu així. Diu, algun dia comprendràs que vas rere allò que ja posseixes. Li va dir el mestre a un deixeble que s'agafava les coses amb molta intensitat. I per què no ho veig ja? Va replicar el deixeble. Bueno, per què intentes veure-ho? Va dir el mestre. I el deixeble li va replicar al seu torn. Aleshores, no he de fer cap esforç? I el mestre li va respondre. Si et relaxes i li dones temps, es revelarà per si mateix.
3: Oh, que bonica. Que bo. Em recorda aquella idea tan bonica de que trobaràs quan deixis de buscar.
5: Clar, perquè el fet de buscar és afirmar que no trobes, no? Llavors, l'univers, que si ens atenem a la cosmovisió, que diu que és un mirall, que l'únic que fa és respondre a les teves peticions, tu dius, jo busco, i diu, va, doncs busca. Busca, sí. I clar, mentre busquis, òbviament, no trobaràs.
3: Sí, no sé com explicar-ho, això, però sóc molt fan. O sigui, entenc que la recerca t'allunya del que vols trobar, perquè t'allunya del present, t'allunya de l'ara, t'allunya del que és evident, t'allunya del que és, i et construeix com una forma, una imatge mental del que busques, que t'hi pot allunyar. Però jo sóc molt fan, molt fan, molt fan de la inquietud, de l'anhel, d'allò que t'impulsa a anar més enllà, d'alguna manera. De fet, sense aquest anhel, aquest impuls de voler veure, que no sé si n'hi diria recerca, jo crec que és difícil que puguem veure alguna cosa.
5: És molt difícil. Clar, aquest conte, si es fa una lectura, diguem-ne, de context i de final de cursa, té sentit. Però, òbviament, tu no pots arribar al final si abans no has iniciat el viatge. Que el viatge és tornar a l'inici? Sí. Que l'has de fer? També. És un peregrinatge que s'ha de fer.
3: Absolutament.
5: Llavors, a no ser que siguis una d'aquelles ànimes no molt particulars que és capaç d'arribar a final de curses només per reflexió, per comprensió, sense transitar el trajecte. Però això són les menys. Vull dir, en general, la majoria hem de traginar per l'experiència, per la dualitat, etc. No? Però en el mateix sentit hi ha aquella anècdota atribuïda a Buda que diu que se li acosta un home quan ja estava en l'esplendor de la seva popularitat i diu, jo vull la felicitat. I li diu, treu el jo. Diu, això és l'ego.
3: Boníssim.
5: Diu, treu el bull, això és el desig. Diu, mira, ara només et queda la felicitat.
3: Boníssim.
5: No, però, insisteixo, la gran majoria de nosaltres ha de transitar per les polaritats, esperances, desgràcies, alegries, frustracions, per tornar al lloc d'on va sortir.
3: Hi havia l'Antonio Blay, que era aquell professor de treball interior barceloní, un personatge superinteressant, també amb uns llibres meravellosos, que deia aquella frase de que s'ha de fer molt treball interior per adonar-te que no feia falta fer-ne gens o cap. És meravellós, això. Molt bé, anem per una altra frase?
5: Vinga.
3: Vinga, segona frase. Ramon, el lloro. M'he tret les ulleres, cada dia veig menys, eh? Això ja és preocupant. Un expert és algú que t'explica algo senzill de forma confusa, de tal manera que et fa pensar que la confusió és culpa teva. Opció A, Frida Kahlo. Opció B, William Castle. Opció C, Antonio Ozores. Un expert és algú que t'explica algo senzill de forma confusa de tal manera que et fa pensar que la confusió és culpa teva. Qui diríeu?
5: Ramon, llança fitxa tu primer.
6: M'han vingut al cap polítics. No sé qui sigui alguna proposta.
3: D'aquests tres, jo crec que no n'hi havia cap de polític. Antonio Ozores, no sé si deia ser regidor d'algun poble de per allà.
5: Jo no ens estranyaria.
3: Perquè amb el seu discurs encaixaria perfectament. Que a vegades som molt joves. Recordeu Antonio Ozores? Era un actor, no sé qui és, espanyol, però... que la seva gràcia era que quan parlava no deia res. És a dir, començava a dir paraules i frases, però inconexes completament entre elles. Feia molta gràcia.
6: Doncs per mi va per aquí, eh?
3: Va per aquí.
5: Bé, no, m'agrada perquè prens riscos, Ramon.
3: Sí? Antonio Zores.
6: Per mi sí, eh?
5: Fas un fitxat, però... Vale, ara em toca a mi discernir, entre els dos...
3: Frida Kahlo, William Castle.
5: És que, ostres, jo la Frida no la veig. Amb una frase així provarem amb el William Castle.
3: Doncs va ser William Castle, l'actor i director, sí, sí, de cinema.
5: Sí, dos de dos, eh? M'estic guanyant un cafetó,
3: sí,
5: no?
3: Estàs fortíssim, eh? Què em penseu d'aquesta frase?
5: Home, jo penso que és una generalització una mica gratuïta.
3: Sí, és una mica bèstia.
5: Hi ha experts que no van amb aquesta intenció demagògica, no?
3: També estic d'acord, sí.
5: Però si canviéssim expert...
3: A veure, quina paraula hi posaries?
5: Per exemple, penso, i sobretot enfocat a Orient, eh? A Guru. Saps? Però sobretot a la Índia, que hi ha aquesta tendència tan generalitzada a la feligresia, sí. Eh, que el gurú i gent que ho deixa tot per seguir el gurú, aquests poder dir que n'hi ha, escolta, i sobretot en plan oito,
3: interessant.
5: M'apodero de tots els interessos d'aquest home i el tinc aquí. Però experts, ostres, hi ha experts amb una voluntat filantròpica i d'ajuda espectacular, i que tant, com deia Carlo Dossi, no? Una frase que també és molt bonica, diu: les grandes almes són com les nubes, recogen per a repartir. I hi ha experts que han acumulat tot el saber o tot el coneixement, i la seva única intenció és després oferir-lo a la resta.
3: Estem d'acord. I és un valor...
5: Si ho fem maquiavèlic, potser sí.
3: No, estem d'acord. Però és un valor meravellós quan tu comprens profundament una cosa i un és capaç de ficar-hi paraules senzilles. Per exemple, jo recordo el Raymond Paniker, que havia anat a escoltar moltíssimes vegades, i per exemple, quan el llegia els seus llibres, jo havia d'anar amb el diccionari al costat i era molt complicat, però quan el senties parlava d'una manera tan planera, tan simple, es feia tan entenedor, era brutal. Veies ben bé que aquella persona el que explicava ho comprenia. I precisament per mi un dels símptomes de que quan un parla des del realment la comprensió profunda és que t'ho sap explicar de manera molt senzilla, molt simple, gens complicada.
5: Jo crec que és com ha de ser, no? Perquè això també vol dir que la voluntat de comunicar està lliure de les impureses de la vanaglòria, no? De mira tot el que jo sé, mira jo quina sapiència que tinc, no? Quan hi ha voluntat de comunicar un missatge... Mira, a mi m'agrada molt una anècdota del Paulo Coelho. Paulo Coelho, ell diu: per mi escriure és fer arribar el que jo sento al màxim número de persones. Si agafem aquesta màxima, ell és un escriptor excel·lent.
3: Absolutament.
5: Perquè és el que ha aconseguit que el que ell sentia i el que ell pensava arribés d'una forma accessible al màxim número de persones. Llavors, clar, hi ha aquest tema, no?, que sí que s'estila molt amb cercles acadèmics, no?, de mira tot el que jo sé, o mira que críptic, no? Hi havia, recordo un meme d'internet, no?, que posava filòsofos que inventen el 85% de su vocabulario. No, però clar, aquí tu quina voluntat, o sigui, quina energia motriu hi ha darrere, no?, d'aquest exercici? És pura petulància intel·lectual o realment hi ha una voluntat de portar alguna cosa?
3: Absolutament. Molt bé, doncs què et sembla? Anem per un altre, conte.
5: Vinga, aviam si en trobo un. Doncs mira, l'he trobat, quina sort. Perquè recordo que n'hi havia un que anava justament en aquesta línia. I he passat dues pàgines i aquí està.
3: Això és la sincronia.
5: Sincronia junguiana. Diu així: diu, el mestre va proposar un enigma. Què és el que l'artista i el músic tenen en comú amb el místic? Tots ho van provar, però ningú va donar amb la resposta correcta i es van donar per vençuts. El mestre va respondre: